0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM, Milian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch.

La gerra esquerdada. Una portadora d'aigua de la Xina tenia dues grans gerres que penjaven dels extrems d'un pal que carregava a sobre les seves espatlles. Cada dia feia un llarg camí a peu des del riu fins a la casa del seu patró. Una de les gerres tenia diverses esquerdes, mentre que l'altra estava nova i perfecta. La que estava en bon estat conservava tota l'aigua al final del camí, mentre que la gerra trencada, quan arribava, n'havia perdut la meitat. Durant anys això va succeir diàriament. La gerra nova estava molt orgullosa del seu èxit, però la pobra gerra esquerdada estava molt avergonyida de la seva pròpia imperfecció i se sentia malament perquè només podia fer la meitat del que suposava que era la seva obligació. Després de 2 anys, la gerra trencada va parlar a l'aiguadera, tot dient-li: «Estic avergonyida i vull disculpar-me amb tu perquè per culpa de les meves esquerdes només pots lliurar la meitat de la meva càrrega». La vella aiguadera li va dir compassivament: «Quan tornem cap a casa, vull que et fixis en les velles flors que creixen al llarg del camí». Així ho va fer la gerra, i en efecte, va veure moltíssimes flors maques al llarg del trajecte, però es va sentir trista igualment, perquè al final només quedava dintre seu la meitat de l'aigua que havia de portar. L'aiguadera li va dir llavors: «T'has adonat de les flors que només creixen al teu costat del camí? Sempre he sabut de les teves esquerdes, però em vaig voler treure alguna cosa positiva d'elles. Per això vaig plantar llavors de flors en tot el recorregut per on passes, i cada dia les has regat, i durant 2 anys ja he pogut recollir les flors per decorar l'altar de la meva mare. Si no fossis exactament tal com ets, incloent-hi els teus defectes, no hauria estat possible crear tota aquesta bellesa».

en mans de bons amics de Jordi Sarsanedas en el seu centenari. Jo sóc amb tu, i amb tu, i amb tu. Junts hem alçat la gran ciutat de fusta per al foc més clar d'aquest amor, on llegeixen la història. I parlo de demà com d'un passat, tot sec, tot esmullat, tot cendres. En mans de bons amics escric això. Amb ulls de bons amics he mirat les muntanyes i la ciutat que em pobla. I m'enllevo el captaire, i m'enllevo la porta, i et deixo. Això, si vols que et faci servei, restes de joventut mal esmerçada i un gust per l'alba ben clar i el vi vermell.

Us deixo un poema de Jorge Martín Navarro. En paraules senzilles, podràs modelar un paisatge, un instant i tota una vida. Podràs embolicar centenars d'històries i enllaunar-les en pasta de paper. Però si agafes un cisell, mai podràs esculpir amb mots una mirada, una carícia, mil petons o un t'estimo. Perquè les paraules són orfes i no troben cisellades d'humanitat per poder descriure un sentiment.

La teva felicitat del llibre Som amor, de Darío Lostado. Quan et sentis trist, deprimit i pensis que gairebé no és possible la felicitat o la vegis inabastable, pensa que la felicitat verdadera existeix, que aquesta felicitat verdadera és en tu, que tu ets la felicitat, que només cal que t'abandonis i que la visquis, que l'estat de tristesa i de depressió que passes en aquest moment és passatger, que la felicitat que ets és permanent, que la teva tristesa momentània és únicament un núvol fugaç que enfosqueix el teu sol radiant, que si Déu representa alguna cosa per tu, no pots fer res més que l'amor i la felicitat, i ell és en tu, que el que és autèntic en tu és la felicitat i el que és fals és la tristesa. Que quan et sentis trist, vius en l'error més gran sobre tu mateix. Que la tristesa comença en la teva ment i s'instal·la al teu cor. Que tu no ets ni la teva ment ni el teu cor. Que no has de cedir el domini de la teva ment i del teu cor a un esdeveniment qualsevol, a una influència externa qualsevol. Que les coses del món poden donar-te alguna satisfacció, però no totes les coses del món juntes no et podran donar ni un gram de felicitat autèntica. Que tots els estats anímics d'alegria o de tristesa són hostes, passatgers a la teva vida. Que tu ets felicitat en el teu ser més íntim.

posseeix-me, poc a poc, amorosament, suaument. Mossega els meus llavis, tasta sa dolçor, frega-me pell amb ta pell i sent com s'erissa el meu món al teu pas. Descobreix els meus amagatalls més sensibles, plàcidament, eròticament, libidinosament. Pren la meva carn amb avidesa, tasta la sal dels meus fluids calents amb desenfre i excitació. Sent com vibra el meu cos al conquerir-me. Palpa els meus pits, provoca'm mil crits. Porta'm a l'èxtasi, ressuscita'm. Fes de mi vida i desig, plaer i amor. Fes de mi la teua més bella flor.

Molt bé, ara tot seguit us llegiré dos relats. El primer es diu El misteri. El rei Salomó i la reina de Saba es raptaven amb jocs d'intel·ligència. En un d'aquests jocs, ella el convidà a la seva enorme alcova, que tenia el terrat entapissat amb milers i milers de flors. Totes aquestes flors són artificials, menys una. Quina és? Va preguntar la reina de Saba. Salomó va obrir la finestra i va entrar una abella. L'abella es va posar sobre una flor. Aquesta, va dir. Molt intel·ligent, eh, el Salomó? Doncs ara, tot seguit, us en llegiré una altra que porta per títol Les creences creen realitats. Diu que dues granotes van caure en una enorme galleda de nata que hi havia en una lleteria. Una li va dir a l'altra: és millor que ens donem per vençudes, estem perdudes. D'aquí no ens en podrem en sortir. Continua nedant, li va dir la seva companya. D'una manera o una altra aconseguirem sortir. És inútil, va xisclar l'altra. És massa espès per nedar, massa tou per saltar i massa relliscós per arrossegar-se. Ja que igualment m'he de morir, millor que sigui ara. Va deixar-se caure i va morir ofegada. La seva amiga, en canvi, continuava movent-se i movent-se, intentant nedar sense rendir-se. Quan es va fer de dia, va descobrir que estava sobre un bloc de mantega que ella mateixa havia batut. I allí es va quedar una bona estona, somrient, mentre s'anava tipant de mosques que arribaven en eixams de totes direccions. Creure que pots aconseguir una cosa és el primer pas perquè sigui així.

Del poemari A trenc d'alba. Riu avall deixo anar els neguits que fins ara eren vestit. La frescor de l'aire penetra la meva pell i m'invita a resseguir el traç de l'aigua. En sento natura plena. La fressa de l'aigua és un càntic que em diu deixa't acaronar per l'essència de la vida. Solament així seràs lliure i et podràs lliurar a la tasca, de vegades atzarosa, de donar-te i viure l'amor que hi ha amb tu.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt d'Antoni Tàpies Barba i, en segon lloc, la Pi Milian ens farà reflexionar amb una cita d'Alessandro Siani. Espero, com sempre, que la nostra selecció us agradi. La veu desitjada. La veu desitjada, la veu que desitjo, no és la meva veu d'home, aspra i entretallada. La veu que desitjo és la veu de l'àngel, la paraula muda, la tendresa del silenci, l'eloqüència de la roca.
1: Tothom diu que l'amor fa mal. No és cert. La solitud fa mal. El rebuig fa mal. Perdre algú fa mal. Tots confonen aquestes coses amb l'amor. Però en realitat, l'amor és l'única cosa en aquest món que cobreix tot el dolor i ens fa sentir encara meravellosos.
0: Doncs és veritat. Tothom diu que l'amor fa mal, però això d'aquí no és cert.
1: No és cert.
0: No, és veritat, com deia l'Alessandro Siani, però també ho diu en Josep Torrents, la Pi Milian i en Josep Maria Asensio, no?
2: Tots parlem de l'amor.
0: Eh que sí?
2: Tots parlem de l'amor. I abans estàvem parlant del rei Salomó i la reina de Saba.
0: Sí, és veritat.
2: Aquest és un amor secret, però que per part de la reina de Saba és la gran història. Vull dir, quan el rei Salomó va construir el temple, la inauguració va anar a la reina de Saba. I la reina de Saba, en comptes d'enamorar-se'n del rei Salomó, que era el principal protagonista, es va enamorar d'Hiram Abib, que era l'arquitecte.
0: Mira, es va enamorar de l'arquitecte.
2: I aleshores, la llegenda, diuen, que va ser el rei Salomó que per amor es va carregar a l'Hiram Abib i el rei de Saba es va quedar sense el seu amor.
1: Sense amor.
0: Ja veus. Doncs, si cas, farem un petit recorregut per la música que ens ha acompanyat avui. Us sembla bé?
2: Perfecte.
1: Sí.
0: Mira, en primer lloc hem escoltat Antoni Orlando and Down, després un que ho hem comentat fora de micros, Josep Maria, era d'Ave Maria Caccini. Què t'ha semblat
2: aquest
0: tema?
2: Preciosa, i arriba l'ànima. Aquest programa hi ha ànima.
1: Per això es diu ànimes.
2: Aquest programa hi ha ànima.
0: Ànima, sí senyor.
2: I per això es diu ànimes.
1: Era, jo la coneixia. Ja, és un grup que no és molt conegut, però és molt bo. És música més aviat tipus místic, així.
0: Sí, l'han reconvertit. I també que t'ha semblat Gavilán o Paloma, aquesta,
1: Això és romanticisme.
0: Del Pablo Abraira.
1: Sí.
2: I els Catarres.
0: Els Catarres també que ens han acompanyat. Annie Lennox amb un tema superromàntic, quan tu has recitat Posseeix-me, que em permeto algun trosset, perquè ha sigut una mica picant.
1: Una mica,
0: que ens falta.
1: Però
0: és que
1: en l'amor també existeix sexe. No podem pensar en l'amor romàntic de Disney.
0: No. Això, evidentment, posseix-me a poc a poc, amorosament, suaument. Mossega els meus llavis, tasta sa dolçor. I això de qui em fa pensar amb els grecs? Amb el Eros. Eros i Tànatos. Eros és, per excel·lència, la possessió. Quan parles tu de la possessió, del desig, de l'amor, del plaer, no? Els grecs ja ens ho van deixar dit, i els catalans també ho deixem dit amb escrits i poemes, no? Doncs, també, a veure, recordem també qui ens ha acompanyat. Ens ha acompanyat els Beatles, Hey Jude.
1: Un clàssic, no? Dels Beatles.
2: És una tria de música molt bona, que no... I, a més, sense proposar-nos-ho, ens han acompanyat els poemes. I això és important. La musicalitat en el poema és importantíssima.
0: Exactament. També, a veure, també hi ha una musicalitat quan tu recites en Jordi Sarsanedes i dius, jo sóc amb tu, i amb tu, i amb tu. Junts hem alçat la gran ciutat de fusta per al foc més clar d'aquest amor on llegeixen la història, no? Hem parlat també una altra vegada d'amor, no? Com que també dintre de l'amor hi ha molts tipus d'estimació.
2: Sempre.
0: Per exemple, també parlant dels grecs, hi ha l'amor d'àgape, que té a veure de la manera que cuidem en l'altre, no? Si parlem de la parella o parlem de la família, doncs també és un amor, saber cuidar, l'amor de mare o l'amor de pare, no? que quan estàs bé, doncs, t'acompanyen, i quan estàs malament també t'acompanyen, no? Com també hi ha l'amor, doncs, aquest que deia Eros, també hi ha l'amor per divertir-te, també hi ha l'amor, doncs, de, bueno, de tendresa, no? Hi ha molts estils d'amor.
2: L'amor és un sentiment. És un sentiment que és, que és molt ampli. No, l'amor no és només el d'una altra persona, és l'amor conscient per tota la naturalesa, per tot l'univers. I quan parlem de l'univers ens trobem tots.
1: Sí. El que passa és que el personalitzem molt, estem acostumats a personalitzar-lo i una mica, doncs, fer el persona. Llavors, és el que dius tu, hi ha molts amors, hi ha l'amor de pare, de germà, d'amic, de tot. Són variats i tots són diferents, intensos i diferents.
0: Exactament. També, a veure, també deixeu-me que reciti algun tros que m'ha fet, no sé, entrar, doncs, en aquestes paraules que tu has recitat, que són paraules teves, no? Fes de mi vida i desig, plaer i amor, fes de mi la teua més bella flor, no? Són paraules en què tu t'inspires, no?, també, amb,
1: sí,
0: amb un amor florit, sí, t'inspires amb alguna vivència, t'inspires amb l'autoestima, amb l'amor per tu mateixa, com t'inspires?
1: L'autoestima també és amor per un mateix, és el que acabes de dir tu. Llavors, també és molt important saber-te estimar, perquè si no ens estimem a nosaltres mateixos, potser no podrem estimar els demés. I hi ha molta gent que no s'estima ell mateix, i per això potser no sap estimar.
2: És bàsic estimar-se a tu mateix.
1: Clar, és
2: perquè
1: bàsic.
2: Perquè així difícilment podràs donar als demés el que no et dones a tu mateix.
1: Aquí està la clau. Crec
0: perquè,
1: que sí.
0: Perquè aleshores, què és l'autoestima? És aquella capacitat
1: és
0: que tens tu de valorar-te, respectar-te, i també que som dignes d'aquest amor, no? Mm. Simplement has de tancar els ulls i per inspirar-te poder pensar en alguna cosa que t'agrada, que estimes, la natura, la teva família, la teva parella, i en aquí et reconnectes. I també llavors és quan surten aquestes paraules tan boniques d'amor, no?, i de tendresa.
1: Sí, sí, sí, és així. Tot és una mica d'inspiració.
0: Doncs no sé si ens queda alguna cosa més per comentar. Ens hem d'acomiadar, no? Què us sembla?
1: Sí, ja estem...
2: Fins al pròxim programa.
0: Fins al proper programa, no? Quina llàstima, perquè el temps passa volant.
1: Sí.
0: Doncs res, amics i amigues oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem. Fins la propera.
1: Fins la propera.
2: Fins la propera.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar... la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot, a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home, no sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va,
2: sí,
0: vinga, sí, va, sí, doncs sí, fem sí, aquest esforç. A veure, ja li comunico
2: ara li
0: en un momentet.
2: Anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un viatget.
0: És que jo, de petit i de menut, anava molt al Turó de l'Home. I ara el vull veure amb vista d'ocell.
2: Escolta, potser està nevat, o no?
0: Segur. Doncs res, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.

0: per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a lo que es pensa de l'adolescent.
1: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
0: Anda!
1: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
0: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar al passat, a la meva adolescència, que no va ser una adolescència pues, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
1: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
0: A veure què passa, sí.
1: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
0: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp. I com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
1: I per què no?
0: Clar.
1: Llavors, amb adolescents... A veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars i amb adolescents quan, també?
0: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
1: O sigui, combines adolescents i adults?
0: I adults, exacte.
1: O sigui,
0: em dedico
1: cantó
0: a les famílies en si.
1: A les famílies.
0: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
1: D'adults, sí. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
0: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no són conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
1: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
0: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
1: Sí, sí,
0: a l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no?, la seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
1: sí,
0: els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
1: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
0: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
1: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
0: exacte,
1: invisible, que no es veu,
0: invisible,
1: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
0: I repetir-la
1: a lo largo de la teva
0: vida.
1: Imagina't tu.
0: Sí,
1: imagina't.
0: Vull dir, les carreguem sempre.
1: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
0: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? todos somos un sistema.
1: Sí.
0: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiar que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
1: Sí.
0: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
1: La que està oculta.
0: Exacte.
1: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
0: Ah, exacte.
1: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, és... perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant, sí. O sigui, tu series la meva mestra, jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja. És al revés.
0: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
1: És el millor, és el millor.
0: Sí, és la millor manera de veure.
1: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. L'hauria pensar, eh, que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí,
1: doncs va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar,
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira,
0: com gestionen
1: aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu,
1: sí,
0: em sona que sí.
1: I llavors, doncs, bueno, doncs el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor. I segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, dijéramos, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares, avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors, la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors, l'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells... pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro, sí.
0: No sé, una otra pregunta, Iago.
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando y que res es casualidad, que todo eso después le donará unas eines perquè él pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, el que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita el pare i la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que
0: sí,
1: m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé què, no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot a tothom tal com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't
1: que també forma part.
0: No. Sí. Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo. O fumar haixís, o Maria, etc. Clar, això és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i, a partir d'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final, els nens el que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres, com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors, és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho, i després és transformar-ho o transmutar-ho i provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte,
0: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Ah, per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que quan un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dóna de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També, si aquest adolescent es fa mal a si mateix, important constatar això, la ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constatar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai, que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí, llavors,
1: ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o una mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar, sí, sí,
1: tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I bueno, i confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte sentit.
0: Ah, doncs mira,
1: sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis, els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Val. Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amigues, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. Si que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axe en Busto, publicat l'any 2000, i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bueno, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llença't és mi himne, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llença't, d'igual. Que sigui el que tingui que ser. Confia.
0: Confia.
1: No?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí? El contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: El professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem música. Que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic, va. Deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre? Teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals? A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constelador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores, tipus?
1: Tipus, pues, papà, mamà, jo lo cargo, no?
0: Jo,
1: per amor.
0: Jo ho carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció?
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no, no ha desbloquejat.
0: Sí.
1: I una frase sanadora seria, papà, jo lo cargo, por amor lo cogí, i por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu?
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare, o com a avi, o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar.
1: Exacte, primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Doncs pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: mateix.
0: Tu. Ah,
1: sí,
0: també
1: sí,
0: ho feu.
1: Sí, sí, sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, et tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds dels nois i noies?
1: Ara aniré a una part espiritual.
0: Ah, no digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar, vull dir... Al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Però tot i amb això, observes... captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, eh? Com l'escolar o el grup d'amics o la parella.
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: ho fas,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bon, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
0: cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
0: Es constel·la,
1: es llibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira... em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el diàleg vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí. No, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? A on et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest Mulla?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com
0: Val,
1: a Verònica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689-88...
0: Sí.
1: 3-4?
0: Sí.
1: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina? Exacte, i em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí. És el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi i de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el
1: sí.
0: mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers, parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria, jerarquia, pertenència
1: i el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri,
1: sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem, vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: la dansa
1: sí.
0: de les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants. Se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure. no per culpar, sinó per entendre. No per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller, per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen té, aquí te'n porto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha molt obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, oh, mira, també és
1: provant
0: un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé, perquè
1: aquí...
0: tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs amb dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per
0: clar,
1: parlar
0: per
1: amb la
0: saber,
1: persona
0: clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és
1: sempre
0: interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
1: hi
0: has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual, tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: Que sí, que sí, que sí.
0: No,
1: que
0: jo, a veure, tots hem passat l'adolescència i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
0: Canes,
1: ara hi ha més informació.
2: Tenim
0: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys. Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia i em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres. Si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No m'ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No m'ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Preste Joan, normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus

0: en una de les seves obres de l'any 1145.
1: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
0: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarossa.
1: Ben situat.
0: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarossa.
1: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
0: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
1: Això, mala idea.
0: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
1: Aquesta és la conclusió.
0: Aquesta és la conclusió.
1: I què diu Otto del Preste Joan?
0: Bueno, doncs ell diu, deixant la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, com una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
0: està
1: exèrcit.
0: Està xetat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
1: A un D&D, no?
0: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xetant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir

0: Aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya...
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople.
1: Mm.
0: Que això va encantar als... als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople.
1: Wow.
0: No? Ja us podeu imaginar... I ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que, en el fons, eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa.
1: Mm-hmm.
0: Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació...
1: Ho va posar tot allà, tot el
0: que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res. Un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, no en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin: bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? Per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí.
0: Apareix al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu: bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà, però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests. 18
1: minuts de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: Ah, l'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem brutal. De comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. De, però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets
0: molt
1: i...
0: Bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
1: Deixo una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgan Geliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé
1: per
0: què.
1: Però quan s'ha donat per
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. No? Per una banda tenim els uns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns...
0: Mongols, tibetans...
1: Manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud, i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure amb la beguda alcohòlica, eh? Mm-hmm. Els cuixans, mm-hmm. no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta, no?
1: Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els mm-hmm. carlucs, els kipchaks... De tots aquests... Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: un meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li hauríem de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, uh-huh. O la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic.
1: No? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? I diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un nestorià, bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no?, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No? Quan un jueu es queixa de que, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a ajuntar.
1: Ara començarem
0: a ajuntar,
1: no? Ajuntar tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria atacin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'inversa, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans. No, dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs un jan, o un han, o un kang, no, és el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? o de termes com wang o xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt. No? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics, configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els civels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen,
0: no, els Urianhai.
1: No venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi... Molts d'aquests pobles, fins i tot, no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres. Amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població, que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però Quatre anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No, no
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Jeliu Dashi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilya, i els seus descendents es diran Ilya, com Ilya Topuria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a dues de les grans ciutats que, si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no?, aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Comença el Cercle dels Mentiders, la ràdio que ens fa viure la literatura.
2: Benvolguts oients, comença una altra vegada el Cercle dels Mentiders. Un programa de Ràdio Arenys pensat per distreure amb mentides, però d'aquelles mentides que tenen visos de veritat. Serem l'Elisabet Cassà, en Joan Carles Martín i jo mateix, l'Albert Estengre, els que us acompanyarem amb les mentides sortides de la literatura, del folklore, de les històries que els uns als altres ens anem explicant.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura. El Cercle dels Mentiders.
2: En Joan Carles, a les veus del carrer, ens farà tornar a entrar a un dels locals aranyencs desaparegut on, acompanyat de no ens diu qui, tot sovint anava a passar-hi una bona estona. L'Elisabet, anant i venint amb la seva motxilla literària, avui ens acostarà a les històries d'en Gabi Martínez. I jo mateix, l'Albert, us convido a celebrar l'aniversari de l'Aureli Campmany, un dels folcloristes de pro que ha contribuït a reservar la nostra memòria popular. Començarem el programa amb un dels mentiders aranyencs més reconeguts, Salvador Espriu, aquesta vegada amb la veu i la música d'en Raimon.

envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra quan l'estiu ajaça per tot.

0: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
1: La motxilla literària. Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.
2: Salutacions a tothom. Avui us vull parlar de l'escriptor Gabi Martínez. No és un autor de bestsellers mundialment reconegut. Potser ni tan sols espanyolment reconegut, ni catalanament. En canvi, en l'àmbit del periodisme i la literatura de viatges sí que té molta anomenada. Hi trobareu llibres seus a la biblioteca, naturalment. I també a la llibreria Altair de Barcelona. La coneixeu? Està a la Gran Via, just davant del Teatre Coliseum, on va caure la bomba que va matar la mare dels Goytisolo, els tres germans escriptors. Ostres, aquesta trista referència no convida gaire la visita. Quedeu-vos amb la Gran Via i prou. I que trobareu llibres, revistes, mapes i fins i tot una agència de viatges. Altair és sinònim de cultura viatgera. No em paguen per la propaganda, però és que m'agrada molt, m'hi sento com a casa. M'he desviat, tornem a Gabi Martínez. Tot i no ser molt mediàtic, ha rebut diversos premis i reconeixements i els seus llibres s'han traduït a diversos idiomes. Una anècdota que m'agrada molt d'ell és que el 2017 va marxar 8 mesos al que anomenen la Sibèria Espanyola, una zona d'Extremadura d'on provenia la seva mare. I va anar a fer vida de pastor. Vivia en un refugi sense electricitat ni aigua corrent, només amb la companyia d'una gossa. Em va sortir el llibre Un cambio de verdad, una vuelta a l'origen en tierra de pastores. En una entrevista explica que allà estàs en contacte amb el cicle de la vida. I quan li demanen en què pensava, respon que la quotidianitat no el deixava pensar massa, en treballar les ovelles, recollir llenya, encendre el foc, rentar la roba a mà... Amb lo fredolica que sóc, només a pensar-ho em gelo. Es veu que al principi, quan anava a buscar espàrrecs, en trobava 3 o 4, i al cap del temps em va aprendre a trobar manats, perquè els seus ulls ja els sabien distingir. Això deu ser com anar a buscar bolets, no? Hi ha gent que sembla que tingui ràgics als ulls per detectar-los. Jo encara no m'hi he trobat amb això. Doncs relata que la gent d'allà vol anar a ciutat, relacionen poble amb pobresa, i viuen somiant altres llocs i altres vides. Això és dur. En canvi, gent de ciutat vol marxar a viure en un poble, sobretot després de la pandèmia. El que sí és cert, segons detalla Gabi Martínez, és que moltes persones de zones rurals es venen als terrenys per recuperar els diners que han perdut amb la pandèmia. Jo afegiria que sense la pandèmia també, perquè no es tracta gens bé l'agricultura, la ramaderia, la pesca... I així anem malament, molt malament. De què pensem que ens alimentarem? Que volem acabar imprimint el menjar en impressores 3D? En fi, em torno a desviar. Gabi Martínez, tornem-hi. Va sortir de la seva zona de confort per fer el que ara s'anomena experiència immersiva, posant-se a la pell dels pastors. Ell mateix ens parla de Henry David Thoreau, el defineix com un pioner en sortir de la zona de confort. Però d'això ja en parlarem en un altre episodi. Bona ruta i bona lectura.
3: Hi ha capell de conill!
4: O les dones peix!
5: O cadiraire!
6: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
0: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
7: A la Nacional 2, a la platja Cassà, prop de la sortida d'emergència de la incombustible discoteca Johnny's, hi va haver el Queens. Era el que aleshores anomenaven pub o bar musical i que regentava en Jordi Rangil, un aranyenc de tota la vida. La música que hi posava no agradava a tothom. Era rock en el seu estat pur, sense haver passat pels filtres de la música més comercial, més de consum. Després d'haver estat client seu de la meva postadolescència, va ser una experiència gairebé màgica de trobar-me l'altre dia, cara a cara, no tan jove, però amb el mateix tarannà amable, amb la persona que va haver darrere aquella barra fa 40 anys, seguint begudes, punxant música i fent-la petar amb els clients. La seva trajectòria va ser gairebé de 10 anys. Va començar el 1976 amb una activitat intensa que incorporava les sortides a concerts de bandes tan emblemàtiques com Pink Floyd, Bob Dylan, Rolling Stones, Queens, Lou Reed, Rainbow, Rory Gallagher... El mateix Gay Mercader, el promotor de concerts per excel·lència, li donava talonaris d'entrada per a aquells concerts emblemàtics que dies després tornava religiosament juntament amb els diners recollits. També m'explicava en Jordi que organitzava maratons per escoltar música d'un grup determinat. Em fascinava escoltar els meus músics preferits en el seu potentíssim equip de la marca Lenco, prenent cervesa i comentant la jugada amb els de la colla. Ja no en queden, de Queens. O almenys no n'he sapigut trobar. En sabeu d'algun, vosaltres?

La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?

Avui us convido a celebrar l'aniversari de l'Aureli Capmany i Ferrés, un folclorista barceloní, pare de l'escriptora Maria Aurèlia Capmany. Deia d'ell i de la seva filla que tots dos eren filòsofs, ell de secà i ella de regadiu. Doncs bé, l'Aureli Capmany va néixer el 26 de febrer del 1868. Sort en tenim tots els pobles de la terra de tenir folcloristes. Són aquelles persones que, com formiguetes, van prenent nota de com i de per què fem i fèiem les coses que fèiem i fem. Fan que no oblidem qui som, ens recorden les tradicions, les que són vives i les que no. Una tradició és allò que anem repetint durant el temps perquè ens explica el què i com d'alguna de les coses que fem o som. Quan a la societat canvien les creences o

0: pels costums i a la cultura catalana, i juntament amb d'altres, ell, gratant a la memòria de tots els que s'hi avenien, va deixar bona referència de com som els catalans, entre d'altres, a un llibre que explica com celebrem les nostres diades. Es tracta d'un costumari, el seu Costums i Tradicions Catalanes. I com que avui celebrem justament el seu aniversari, us voldria parlar d'un parell d'aquestes tradicions que hi comenta, una del mes de febrer i una altra del mes de març. La del febrer és ben curiosa de comentar perquè és la mostra de l'actualització d'una tradició. Estic parlant de Dijous Gras, però no ben bé. Dijous Gras és el que queda d'una tradició molt antiga, la dels tres dijous. Sobretot no el confongueu amb allò de tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. No, no té res a veure. I tampoc ho confongueu amb la setmana dels tres dijous. No, no, no. Els tres dijous són els referits als del mes de febrer d'abans del diumenge de Carnestoltes. El primer era el dels compares. El segon, el de les comares. I el tercer és, perquè encara el celebrem, Dijous Gras o Llarder. El nom de Tres Dijous prové de temps molt antic i fa referència a les persones que eren padrines del naixement, vaja, de bateig, d'algú que havia nascut l'any anterior, anomenats compares. Doncs bé, aquests compares obsequiaven a les seves companyes, o sigui, a les padrines, anomenades comares. I aquestes, a la vegada, el dijous següent, el segon dijous, eren les que obsequiaven alguna cosa en els seus compares, en els padrins d'aquella mateixa criatura. I normalment els obsequis eren coses agradables al paladar. Eren, mira, segurament alguna cosa dolça. Ens comenta l'Aureli Campmany, i això ho va comentar, deu fer a la vora de 100 anys que ho va escriure, que ja feia llavors més de 100 anys que aquest costum havia caigut en desús. De manera que aquests dos dijous primers ja s'havien perdut fa cosa d'uns 200 anys. Però la tradició dels tres dijous va quedar només en un dijous, però com que funciona, encara hi és, però anomenada d'una altra manera. Dijous Gras, que és el tercer d'aquests tres dijous, i que vol dir que estava dedicat a gaudir d'una alimentació greixosa, que justament és el Dijous Gras o Dijous Llarder. Tal com us he dit, les tradicions són una cosa viva i que fem i celebrem perquè funcionen. I a la que deixen de funcionar, mira, ens en descuidem i en allà queden, en el tinter. I aquesta, que us acabo d'explicar, n'és una mostra, que ha passat a dir-se, en lloc dels tres dijous, justament el tercer dijous, que és el que encara ens funciona, el Dijous Gras, on hi ha quedat només allò que la gent encara practiquem, lo de tipar-nos per Carnestoltes, que és just abans de la Quaresma. Ai, la Quaresma. Estic convençut que de la Quaresma encara en parlem perquè és l'excusa per celebrar els excessos que fem per Carnestoltes, perquè si no... Però vés a saber si aquesta, la del Carnestoltes, durarà massa, perquè a la societat sedentària que tenim, en la que vivim baixa, els greixos ja no es cremen tant i el colesterol puja, que és un contento.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura. El Cercle dels Mentiders,

comentar era la que l'Aureli Capmany escriu en el seu llibre parlant justament del mes següent, del mes de març. Es tracta d'una tradició que parla d'un sant, del patró dels pagesos. Avui en dia tots tenim en el cap que el patró dels pagesos és Sant Isidre, però no ben bé aquest és el dels pagesos castellans. En aquí, fa molts i molts anys, ja en teníem un, que era justament Sant Medí, del qual sembla ser que algú se n'ha oblidat, però en el costumari de l'Aureli Capmany es recull aquesta història d'aquest patró antic dels pagesos catalans, de Sant Medí. És una història que fa més referència a Barcelona. I tot va començar en l'època en què els romans varen perseguir a mort a tots els cristians que trobaven. Aquesta persecució va arribar a Barcelona i saber que era el bisbe de Barcelona que després, per aquesta persecució,

0: va ser anomenat sant, doncs Sant Sever va fugir de Barcelona perquè no el matessin, perquè ja deia Nostre Senyor que si eren perseguits els cristians per mort de les seves creences, que fugissin, que no es deixessin matar i que anessin a predicar a altres llocs. I Sant Sever, perquè els romans no el matessin, se'n va anar i va fugir. I sortint de Barcelona va tirar cap amunt, cap amunt, cap a la serralada aquella que avui dia coneixem amb el nom de Collserola. I va travessar-la i va arribar allà on te diuen que hi havia la Torre Octaviana. I en allà, a la vora de Sant Cugat, va trobar-hi un pagès que, en veure'l tan angoixat, li van a veure si el podia ajudar d'alguna manera. Qui sou vos i d'on fugiu, que veniu tan atrafegat? Li va dir, i aquest que ho va dir va ser Sant Medí. El que després va ser Sant Medí, que també diuen que es deia Emeteri, però deixem-ho en Sant Medí. Era un pagès que estava plantant faves en aquell moment i Sant Sever li va explicar el que feia el cas, que fugia i que se n'havia d'anar. I doncs continueu per aquest camí, que podreu arribar fins ben endins i que no us amoïnéssiu, perquè els que venen al darrere vostre, jo no els hi diria que vos heu passat per aquí. Però Sant Sever li va dir que no digués cap mentida, sobretot per ell, per ningú. No digués cap mentida, que Déu Nostre Senyor no ho permetria. Si els romans li preguntaven si hi havia passat algú per allà, que digués que sí, i que digués cap allà on havia anat, que Déu ja se'n cuidaria de protegir-los. I així va ser. Al cap de poca estona els romans varen passar per allà i en veure un pagès que plantava coses, sense fixar-se què eren aquelles coses, li varen preguntar si havia vist passar algú altre abans que no pas ells, i els hi va dir concretament, sí, fa una estona jo estava plantant les faves i han passat tots aquests que vos anomeneu. Els romans varen mirar justament què era el que plantava i varen veure que no plantava faves, perquè aquelles faves, miraculosament, en aquell moment, havien crescut de tal manera que ja granaven. Els romans, veient allò, veient aquell miracle, varen ensumar-se que aquell també era cristià i no el varen deixar en les seves terres, sinó que se'l varen endur per veure què en feien. Varen arribar a enxampar a Sant Sever i en allà a Sant Cugat expliquen que els varen martiritzar tots dos quan varen saber que Sant Medí també era cristià. Es veu que varen martiritzar-lo i després el varen degollar amb un gran patiment per part seva. I diuen també que Sant Sever, després de comprovar que era ell, que era cristià, el varen matar clavant-li un clau en el cap. I d'aquí ve que Sant Sever és el patró dels que tenen mal de cap. Això us ho dic per si no ho sabíeu.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura.
0: I fins aquí el programa d'avui. El cercle dels mentiders s'ha acabat. Avui ja no en direm més de mentides. Bé, nosaltres de mentides no en diem, perquè sempre apliquem aquella dita catalana tan nostrada que diu «Si vols mentir, digues el que sense dir». I, esclar, si el que sense dir és tan interessant com el que us hem explicat, doncs nosaltres no ens en podem estar. Al pròxim programa hi tornarem, amb més històries, amb més llegendes i amb més mentides, vaja, però d'aquest tipus. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
2: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant. Una setmana més ens trobem aquí en el 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys. Estem fent possible aquest programa avui de setmana de carnaval, setmana de festa, eh? El Jordi Saragossa. Què tal, Jordi? Benvingut.
1: Molt benvingut, gràcies.
0: Perfecte. També està amb nosaltres la Carmen Vera. Què tal, Carmen?
2: Hola, gràcies. Encantada de ser-hi.
0: La Maria José Leiva, què tal?
3: Hola, tothom, molt bé.
0: T'acompanyem en el sentiment, eh?
3: Gràcies, Francesc.
0: En Joaquim Palomar.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Perfecte. I també en Manel Benito, què tal?
5: Molt bona, Francesc. Encantat d'estar aquí una vegada més.
0: Molt bé. Qui us parla? El Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch i la Mar, que pues, fan possible que tot això que estem dient arribi a casa vostra. Avui el programa el dedicarem a la democràcia, un tema pèl i agut, en el sentit de que a tots ens afecta la democràcia, i li hem posat aquest títol: la democràcia és la millor forma de govern? És una pregunta que tots ens hem de plantejar, perquè també està en les nostres mans a poder fer canvis. Avui celebràvem el poble espanyol el 47 o 48 anys de la Constitució, que diu que és la primera Constitució que s'ha allargat tant en la història espanyola, no? Mm-hmm. Tenc 8, 7 o 8, 4 o 5. Pues eso. Pues avui parlem d'això, amics oients. La democràcia és la millor forma de govern? Ens ha fet el guió el Joaquim Palomar. Endavant, Joaquim.
4: Molt bé. La paraula democràcia, com de ben segur tots coneixen, té origen grec i significa el govern o el poder del poble. I és en les democràcies gregues on sovint tenim el referent sobre el que és una democràcia, que estava a mig camí entre la democràcia directa i la representativa, i que normalment pren forma de república. A la democràcia se la contraposa als poders autocràtics, totalitaris, dictadures, monarquies, els oligàrquics, aristocràtics, plutocràtics, elitistes, teocràtics, fins i tot podríem dir de partit únic, però també marca una diferència amb altres formes de govern o de desgovern descrits com a utòpics, com ara l'anarquia. La qualitat d'un govern és interpretable. Així, per a uns hauria de manar la llei de la selva o la manca de lleis, i que siguin els poderosos els que decideixin, com en el pensament ultraliberal. Per altres, és la igualtat davant la llei i polítiques redistributives o socials el que assegura majors llibertats i qualitat de vida amb independència de qui representi el poder, sigui dictadura o democràcia. Però si la qualitat ha de venir definida per un criteri de justícia, està clar que un govern que tingui en compte la veu de la majoria tindrà més acceptació que aquell que depengui de la voluntat d'un o d'uns pocs privilegiats. A la democràcia se li atribueixen qualitats derivades de la participació política ciutadana, d'aquells que tenen dret de vot i en igualtat, de protegir drets i llibertats generals i individuals, com la llibertat d'expressió, d'associació, de premsa, i d'adaptar-se als canvis socials mitjançant unes eleccions que periòdicament permeten als ciutadans elegir els càrrecs representatius que dirigiran les polítiques del seu país. Altrament, s'associa també a mecanismes de control del poder mitjançant les eleccions, la premsa lliure o la separació de poders. Parlem del polític, militar i el jurídic. Amb tot, la democràcia representativa ja marca una certa pèrdua de poder ciutadà enfront de la democràcia directa, i només es guarden certes formes semblants o mixtes en algun país com ara Suïssa, on es realitzen moltes votacions per a decisions directes sobre mil temes, sobre com i on intervenir els impostos i com invertir els impostos. Però, com realment el nom no fa la cosa, potser aquells països que es diuen democràtics no ho són del tot. Anar a votar cada pocs anys per a decidir sobre un partit amb llistes més o menys tancades, on el que manen són partits polítics, s'aparta cada cop més del que entenem com a democràcia. Els partits, cada cop més, solen prometre una cosa i fer-ne una de ben diferent. La gestió dels diners públics sembla que també escapa, en certa forma, al control del poble. La separació de poders sembla pura aparença i relligada a la política per cordes de poder i de diners. També les forces d'ordre públic o l'exèrcit semblen protegir més unes elites que no pas el poble que els paga. I la figura de la justícia, que en democràcia hauria d'assegurar una igualtat davant la llei, sembla que ha perdut tant la vena dels ulls com l'equilibri de la balança. Així, doncs, podem dir que la democràcia pot ser tan dolenta en la gestió del poder com una dictadura, o bé, hem d'entendre que per molt que un país es digui democràtic i tingui un parlament, no necessàriament compleix amb tots els criteris i, per tant, no hauria de ser considerada com a tal. Pot ser millor el govern d'una bona dictadura que el d'una mala democràcia? Tocant de peus a terra, podem dir que, per exemple, Espanya o els Estats Units d'Amèrica són democràcies reals? Tenim llibertat real d'expressió? Si s'empresonen a cantants per dir alguna veritat incòmoda, però, mentrestant, altres lladres o assassins campen lliures per gràcia de la unitat de l'Estat? Es pot prohibir parlar d'un tema en un Parlament i ser democràtic, alhora? Es pot titllar els ciutadans que volen votar per opinar com a terroristes? I així podríem fer mil i una preguntes crítiques i conflictives. Per tant, l'interrogant segueix: o bé la democràcia no necessàriament és el millor o el més just sistema de govern, o bé cal filar molt prim i excloure com a democràcies aquells que no compleixen amb uns mínims de llibertats i drets ciutadans. No és un oxímoron una monarquia democràtica? Un país que no garanteix la llibertat d'opinar, de votar o de cantar s'ha de considerar democràtic? Per tant, obrim aquí el punt de l'interrogant.
0: Molt bé, Quim, moltes gràcies, eh? Maria José, què destacaries i què hi afegiries d'aquest guió?
2: Potser que els països que es diuen democràtics ho són del tot, aquesta pregunta destacaria. Per no dir que no ho són, absolutament no. I què hi afegiria? Doncs que la democràcia, és a dir, va néixer doncs, a l'època dels filòsofs grecs, abans, segles, alguns segles abans de Jesucrist, i que eren els filòsofs els que reflexionaven i diguéssim, anava a dir, creaven, o sí, o sigui, anaven reflexionant sobre mètodes de govern, i que actualment no hi ha filòsofs. Després jo parlaré d'un filòsof que últimament li han donat un premi de la princesa d'Astúries, un coreà molt interessant, després ho comento. Falten filòsofs, i precisament la filosofia és una de les signatures que està, no, que la volen quasi bé treure, o que ja no li donen gaire importància, no? No interessa, potser.
0: Molt bé, apuntat. Jordi, què destacaries i què hi afegiries del guió?
6: Home, ha dit coses molt interessants. I realment que cada punt potser mereixeria un programa.
0: Gairebé.
6: Això és veritat.
0: Com tots els interrogants.
6: El que passa és que hi ha hagut una espècie com de trasfons en el que s'assimila la democràcia a bondat. La democràcia no és bondat. La democràcia no és un tema moral. La democràcia és un tema de govern, d'opinió. I si tots estem d'acord que matar una persona és bo, la matarem. I si tots estem d'acord que matar-la no és bo, no la matarem. Per tant, la democràcia el que fa és que tots hem d'estar d'acord, o una majoria ha d'estar d'acord per tirar endavant un tema. Quan realment el que hem de tirar endavant està molt a prop de nosaltres, que som els que estem aquí, i hem de decidir on anem a sopar, uns a la pizzeria, les altres amb un puesto de carn a la brasa, etcètera, etcètera, buscarem la manera de que si n'hi ha 4 contra 2, doncs els dos o no sopen o s'ajunten amb els que fan 4. Això està claríssim. Però si realment això és que nosaltres estem parlant per uns que han de venir, que són parents d'uns altres que coneixen a no sé qui, que no sé què, o sigui, estem fent uns estadis, amb una espècie com de tren, de voluntats, arriba un moment en què això es confon amb el joc del telèfon, que on te diem que nosaltres el que volem és sopar, s'acaba dient que demà passat ens trobarem per anar a esmorzar. I això és el que està passant amb les democràcies, penso jo, actualment. O sigui, hi ha una distància tan gran entre el representat i el representant que el sistema que nosaltres hem creat sí que és un sistema que, si l'agafes i el professor l'ha de corregir, potser posaria un 7 o un 8, per dir-ho així. Però a la pràctica, això no passa d'un 3 o un 4, perquè ens estem donant compte que realment que la voluntat de la gent, primera, al meu entendre, per falta de voluntat de la gent de saber realment què ha de dir o què no ha de dir, perquè penso que és important, si no saps el que vols sopar, no soparàs, està claríssim. I jo penso que realment és un tema que mereixeria una mica més de... no té... ho he tret de tu, m'entens? Ho he tret de tu.
0: Joaquim,
6: no és una crítica a la democràcia, sí. Perquè hi ha molts tipus de manera de ser demòcrata.
0: Clar. Carmen, què destacaries del guió i què hi afegiries?
7: Jo destaco una mica, com deia la Maria José, el nom no fa la cosa. Els països que es diuen ser democràtics no ho són del tot. Aquesta pregunta la faig, la poso, no? Un país que no garanteix la voluntat, que no garanteix la llibertat d'opinar, de votar o de cantar, s'ha de considerar democràtic. Llavors, venim una mica també amb el que em diu el que diu en Jordi ara, perquè jo ara m'ha vingut un dubte, no?, amb el que ha explicat en Jordi, què és la democràcia? Aquesta és la pregunta que llenço aquí, que potser no està definit del tot o que es podrien fer moltes definicions. Em plantejo què és la democràcia.
0: Bé, democràcia, la paraula democràcia...
7: Bueno, sí que ho ha dit, però sí. Ell diu arribar a un acord. I també aquí estem parlant de drets, no?, de...
0: La paraula democràcia es divideix en dues paraules, demo i gràcia. Demo, que vol dir poble o ciutadà,
7: sí.
0: I aquests, doncs, decideixen un poder o una autoritat, que és la gràcia, no?
7: Jo demo... realment el que havia posat és la paraula democràcia, com molts altres conceptes, avui per mi, no és allò que realment signifiquen, perquè al meu entendre encara estem en un món bastant hipòcrita, que està caient, però que és hipòcrita. Aquesta és la meva reflexió i que jo afegiria.
0: En col·lapse.
7: Sí.
0: Manel, què hi destacaries i què hi afegiries al guió?
5: Jo una mica alineat amb la que comenta la Carmen, el fet, el que comentava el Quim, no? Aquí la democràcia se li atribueixen qualitats. El fet d'atribuir qualitats és a la vegada aquestes qualitats que no haurien de ser interpretables. Perquè, com deia el Jordi, al final és una arribada a un estat de consens, no? De dir, la població, arribem a un acord, decidim que la democràcia és això. Doncs aquesta, el que es considera com a democràcia, hauria de ser una cosa que no fos interpretable. I malauradament els nostres polítics la democràcia la interpreten
7: a la seva
5: manera. Llavors una mica és el que afegiria en el guió del Quim és això, no? El fet que a vegades la democràcia com a tal, no?, pot prendre com moltes formes, com ell ha explicat, de formes doncs, jurídiques o formals, però després hi ha altres formes que són doncs, disfresses, no? De dir, hi ha moltes vegades dictadures que estan encobertes en forma de democràcia, però no deixa de ser una dictadura. Llavors, això al final forma part d'aquest joc, no? que s'anomena democràcia. No?
0: Per la meva part, Quim, jo em quedo del teu guió que aquí la qualitat ha de venir definida per un criteri de justícia. Si no hi ha justícia, els pobles no funcionen, ni les persones funcionem. O sigui, les coses han de ser justes, I com bé diu en Quim, està clar que un govern que tingui en compte la veu de la majoria tindrà més acceptació que aquell que depengui de la voluntat d'un o d'uns pocs privilegiats, no? O sigui, clar... el que jo afegiria que hem de procurar que quan més vagin a votar, quan hi ha eleccions, millor que millor. Per què? Perquè la democràcia ha de ser participativa i poder escollir allò que realment volem. Si després fan o no fan el que volen els escollits, s'ha de veure amb les majories, no? Però el que no podem fer és que, per exemple, un 14% de la població vagi a votar, guanyi i faci passar el 86% la resta per aquell adreçador que no ha anat a votar. Però això ha passat i hi va venir la Segona Guerra Mundial, no? Els alemanys, Hitler va tenir un 14% de votacions i era una cosa demòcrata, es va acabar la democràcia en aquell país i va haver-hi la Segona Guerra Mundial, un 14% va manar sobre la resta, no? I els hi van fer veure allò que una mentida repetida 1.000 vegades es converteix en una veritat, que és el que ens està passant a lo millor actualment. Quim?
4: Bueno, jo crec que tota la vida els que manen i els que tenen poder han intentat mantenir aquest privilegi i aquest poder i aquest manar. I els manats han buscat fórmules de subvertir aquest control i prendre ells la possessió del control de les seves vides i del conjunt. Hi ha hagut sempre és a dir, les normes s'han intentat posar-les per escrit per tenir una base sobre la que jutjar-se, s'han nomenat persones jutges, la democràcia era una forma de controlar el poder per part del conjunt de la població, en comptes de que estigués en mans d'uns pocs que decidissin. Però jo crec que el poder sempre troba maneres de tornar a cooptar les formes sobre les que funciona la societat per seguir mantenint els seus privilegis. I molts països que es diuen democràtics, on hi ha parlaments, hi ha eleccions, etcètera, etcètera, el sistema està lleugerament pervertit perquè sembla, aparenta que sigui una democràcia, per exemple, en aquest cas, que és el que estem parlant, però en el fons tot està controlat. Hi ha moltes peces que poden acabar controlant i tallant la voluntat de la gent, des de no deixar que s'opinin segons en què, fins al final el sistema judicial, que pot tirar enrere, encara que sigui la voluntat d'uns quants ben expressada.
0: De fet, nosaltres fa pocs anys que gaudim d'una democràcia després de la guerra civil, però abans ja hi havia eleccions també. O sigui, a les repúbliques va haver-hi unes maneres de votar que pues, el poble volia una manera l'ensenyament, per exemple, que funcionés d'una manera que anava diferent del que hi havia, no? Després ja sabem com va evolucionar. Però aquesta democràcia que coneixem és la millor forma de govern? Creieu que es podria adoptar una altra fórmula, com per exemple has apuntat, Joaquim, a Suïssa, no?, que coneixem que per qualsevol cosa voten. Què en penseu d'això?
2: Una cosa és la democràcia teòrica, que en Jordi també n'ha parlat teòricament, però la democràcia portada a la pràctica ja estem veient que no coincideix gairebé res amb la teoria, no? Les democràcies actuals no només no són funcionals, sinó que han esdevingut espectacle i teatre, com deia, fora d'antena, potser. I els polítics són els actors. Tu parlaves fa un moment, Joaquim, del poder. Si és una democràcia, diguéssim, tal com entenem una democràcia, el poder el té el poble, això està... és contradictori, com que hi ha un poder. O sigui, els polítics d'una democràcia, teòricament, haurien de dirigir, haurien de ser els líders i haurien d'estar al servei del ciutadà i al servei del bé comú.
0: Uns gestors
2: i al servei del bé comú. En canvi, el deien Joaquim, són els que tenen el poder. I encara afegiria que actualment no tenen ni tot el poder, perquè no hi ha cap nació pràcticament a Occident que sigui sobirana, sinó que, bueno, són actors i estan pagats per èlits superiors que a les quals obeeixen i fan el que li diuen, no? D'aquí el nou... O sigui, en una democràcia, com podem assumir que ara estan organitzant un nou ordre mundial? És que ens han preguntat si volíem un nou ordre mundial? A nosaltres, aquí, ja no dic als catalans, a l'estat espanyol, a algun país d'Europa, d'Occident, ja no dic ni altres països més... més llunyans, ens han preguntat si volem un nou ordre mundial? L'agenda 2030, ens han preguntat, ens han consultat, ens han explicat exactament de què va i ens han dit, opineu? Això és una democràcia?
0: Sí, sí, per exemple, la Comunitat Econòmica Europea, que va néixer per fer un comerç en tots els països europeus que eren socis, ara es converteix que es volen liderar, pues, i tenir armament en lloc de ser una comunitat econòmica europea, es volen armar, no? O sigui, ens fan anar, com tu bé dius, allà on te volen, Jordi.
6: No, jo volia tornar a el que he dit al principi, Em sembla que estem barrejant conceptes de democràcia, de moralitat, de votació. Vull dir, jo penso que barregem això. O sigui, la democràcia és una manera, diguéssim, que s'interpreta de que hi ha unes persones determinades, ciutadans, pocs, molts, petits, per un tema determinat, i aquells fan servir el sistema de votació per determinar què els interessa. Nosaltres hem agafat aquesta mica, per dir-ho, aquesta pintura, i hem creat, no una democràcia, hem creat un estat constitucional, que és molt diferent. Hem creat un estat de majories. Hem fet una Constitució, i en aquesta Constitució hem explicat una sèrie de coses que hi ha. Qui som els ciutadans, com ens organitzem, com ens manem, i de quina manera els que ens manen s'estructuren amb aquests ciutadans. Això és no és una democràcia, això és un estat constitucional. El que passa que queda molt bé parlar de la democràcia, és que si vas amb la democràcia és com si anessis mudat, per dir-ho així.
0: No, però, escolta, abans has posat un exemple molt clar. O sigui, si es posa a votació, jo ho dic, sí, perquè si es posa a votació anem a dinar, sí, i hi ha un 30% de que, sí, diu anem a dinar, i els altres, bueno, a mi també és anar a berenar com a esmorzar.
6: Sí.
0: I al final surt anar a dinar, però al final fas el que diuen els que han votat un 10% en esmorzar, això no és democràcia.
6: No. La democràcia parteix de la base, aquest sistema de vot parteix de la base que la gent es pot equivocar i que la gent no té, i la gent no té capacitat per entendre les coses que un altre pot tenir més capacitat d'entendre. O sigui, podria ser, per exemple, amb un tema com el de la intel·ligència artificial, si és que poséssim a votació, no sé, amb 200 persones o 300 persones, que l'índex d'edat sigués per sobre dels 60 anys, si s'ha de desenvolupar, si s'han de posar cèntims en favor de desenvolupar la intel·ligència artificial i tot el que comporta la intel·ligència artificial, potser ens trobaríem que no faríem ni 5 de calaix. I en canvi, si agafem 200 persones, que la gran majoria doncs tenen entre 25 o 30 anys o 35, potser ompliríem el calaix de cèntims. I tots dos són democràtiques, les dues institucions. El que vol dir que passa això en les societats. Les societats, quan entrem en aquest sistema de creure que la democràcia és la que funciona, per això hem d'entendre que hi ha un moment que hi ha un trencament entre els que decideixen i els que estem administrats per aquests que decideixen. És clar, individualment pot passar que jo no estigui d'acord, però això no vol dir que els altres no estiguin d'acord, perquè els altres, si aquí tenim un president de govern que té 4 milions de vots, jo puc estar en contra d'aquest president del govern, però hi ha 4 milions que li han donat la confiança. El sistema és així, és un estat constitucional, no és un estat demòcrata. Jo m'agradaria matisar això. Després, la democràcia pot ser de moltes maneres. Hi ha democràcies, doncs, se sol confondre democràcia i majoritarisme. O sigui, som la gent més gran. Com pot ser que llavors resulta que a Sòria un vot val 13 persones i a Girona un vot en val 27? Perquè hem creat un estat constitucional. I llavors, com que tots hem acceptat aquest estat constitucional, perquè els que van anar van acceptar l'estat constitucional. I tu, quan has nascut a dintre d'aquestes normes de joc. O sigui, tu, quan vas a jugar a futbol, tocar la pilota en l'àrea amb les mans és penalti. Si tu no et sembla bé, et muntes un altre joc que no sigui penal. Però tu has nascut en aquí. I si no esteu d'acord amb aquesta Constitució, el que heu de fer és... Hi ha uns mecanismes que la Constitució diu de no estar d'acord amb la Constitució. O sigui, el que passa és que ens equivoquem en aquest aspecte. O sigui, no juguem amb les regles que tenim. No vull allargar més.
5: Correcte, Jordi. Una mica el que començava al principi del programa és que el fet de que la democràcia... El problema és que és interpretable. En el moment que hi ha són unes bases de convivència, unes bases del joc, i aquestes bases són interpretables, i què passa? Que cadascú les interpreta a la seva manera. Llavors, aquí estic d'acord, Jordi, que hi hauria d'haver una manera, uns mecanismes, que, com has comentat, sí que ens podem equivocar. Som sers humans i ens equivoquem. Ara, de la mateixa manera que nosaltres, amb una empresa privada, reps una avaluació cada any o cada mes per part del teu cap de la teva evolució dintre la companyia, nosaltres, com a democràcia, que és el poder del poble, hauríem de poder decidir si el que ens estan governant, els que ens estan manant, estan alineats amb el que comentava el Quim, que moltes vegades els seus programes polítics no es compleixen.
6: Hem fet com l'empresa. Hem fet com l'empresa.
5: Però no, no exigim responsabilitats.
6: I tant. El que passa és que el sistema, a qui li toca exigir responsabilitats, no ho fa. O sigui, tenim tu, a la Constitució, hi ha un opositor, que per això hi ha un cap d'oposició, que diu que aquest senyor el que ha de fer és demanar responsabilitats. I per demanar responsabilitats d'una cosa que fa aquell senyor, doncs el que s'ha de fer és tenir els arguments necessaris per dir-li aquest s'equivoca, aquest no ho fa bé.
5: I s'ha demostrat, vull dir...
6: Llavors, tot això... Van entrant en la manera de pensar. Vosaltres, per exemple, esteu en contra de... Heu demostrat que això és un guirigall, el govern, no sé què, tal, els polítics... Tot, això és un... Bueno, doncs ja teniu una opinió formada, m'entens? Si tan malament estigués, doncs cada dia estaríeu a la plaça de l'Ajuntament, allà tirant pedres a les finestres.
2: No és tan clar, això.
6: Clar que no és tan clar.
2: No està clar que si estiguéssim molt malament, que ho estem, jo crec... la gent sortiria al carrer.
6: No ho sé.
2: Jo
6: soc d'un moment que sortia al carrer. Sí. Per tant, crec que els altres també tenen la mateixa ràbia per poder sortir al carrer. Els meus interessos de fa 50 anys no tenen per què ser els mateixos interessos dels que avui han de sortir al carrer. Sortiran al carrer pel que els interessin ells. Però ja sortiran al carrer, si interessa.
0: Sí. No, amb això que dius, pues aniràs molt a favor de la gent que diu la Constitució actual s'hauria de modificar perquè molt està obsoleta i molts s'aprofiten d'aquesta Constitució per anar-se embutxacant, potser, i fer anar el país tan malament com veiem que està col·lapsat el nostre país.
7: No, jo volia aquí, en aquests moments, sortir al carrer o reivindicar-te d'una forma pública. El que crec que està passant una mica amb el que deia la Maria José és una forma molt, molt sutil de manipulació cap a la societat, que diuen que és pel nostre bé, per la nostra seguretat, però no és fàcil reivindicar-se contra això quan és una cosa que te la van posant com que és bona per tu. És una cosa molt sublim, molt delicada,
6: subliminal,
7: sí. I no està clar, no sé si la forma de lluita ara seria aquesta o és una lluita més de dintre cap enfora, és que no queda una altra.
2: Recordem que tenim la llei Mordassa, per cert.
0: Sí, sí.
6: Mira,
2: que els d'Esquerres no la van revocar.
0: Jo sí que volia dir, perquè en el guió en Joaquim també ha dit, i després si vols Quim m'ho dius també, però o sigui, nosaltres, amb aquesta fórmula de democràcia, tenim un exèrcit que sembla que ens hauria de protegir, però en realitat hem vist que en lloc de protegir, dona garrotades. I diràs...
7: Per exemple.
0: Aquí sí, dona garrotades, i direu... Pues aquí s'ho mereix. Pues no, és que ningú s'ho mereix una garrotada, perquè tothom té dret a manifestar-se i dir la seva. M'entens? O sigui, el que haurien d'anar a buscar són els infiltrats, que són ells mateixos, infiltrats, i aquests els haurien d'anar a perseguir. No? En canvi, la part de la democràcia, això no ho té controlat. O sigui, hi ha una mena de dir... O sigui, jo penso que la democràcia està una mica entre fils i la fan anar com volen, i bé, en aquest sentit... que potser sí que hi ha d'haver-hi un ordre nou per donar pas a una nova democràcia. Per exemple, la Revolució Francesa, hi havia democràcia encara, quan hi va haver-hi
2: era monarquia.
0: Era monarquia.
2: Els Lluïsos.
0: I llavors hi va haver-hi el poble que es va aixecar a la Bastilla i allà va caure.
6: I van acabar?
0: Es va instaurar la democràcia.
6: Sí?
2: La república.
6: La república. I com va acabar aquesta república? Amb en Napoleó davant. Bé. I amb Pepe Botella darrere d'Espanya.
0: Sí, perquè tothom es va agafar a la seva manera, també, és clar, els que tenen poder...
6: Perquè necessitaven aquest sistema.
0: Sí, però bueno...
6: Perquè era una república de burgès, eh?
0: Ja.
5: Jo fa molt de temps que estic estudiant el que està passant una mica a la Xina. I és un clar exemple de que, de fet, es parla de que és una dictadura democràtica popular. És a dir, al final és una democràcia adaptat al que necessita la Xina. Llavors, al final, el concepte de democràcia com a tal és de dir, bueno, és el fet de que el poble entengui de que el que s'està fent és pel bé comú i s'han d'establir unes bases sòlides que dongui sentit en aquesta democràcia real. Perquè al final, el poder del poble, és molt relatiu. Poder, en quin sentit? Llavors, el que és important és pues, protegir els pilars de l'estat del benestar, l'educació... Llavors, tot això, què està passant aquí a Espanya? Que tot això...
7: Perdona, democràcia a la Xina, has dit?
2: República, sí. Democrata,
7: República, no? Democràtica, República Democràtica, sí, però...
6: Sí, sí, i tant.
5: I el bo...
2: El nom.
5: Però, bueno, Carmen...
6: No, recordo que sí.
5: Tinc amics...
6: Jo també.
5: Que són xinesos, i ho viuen així, Carmen.
7: Ja.
5: Perquè nosaltres, però... des del punt de vista occidental, no entenem. Llavors, ells entenen que un país amb 1.500, 1.600, 1.700 milions de persones ha d'haver un ordre. Llavors, per ells això forma part de l'ordre. I se senten escoltats, se senten representats pel seu estat, malgrat que nosaltres ho podríem interpretar com una dictadura. Per ells no ho és. Per tant, la democràcia com a tal, per cada país i per cada societat, és interpretable. Llavors, la interpretació no hauria de ser interpretable perquè cada polític o qui fos que els donem el poder ho interpretessin de la seva manera, sinó que hauria d'haver-hi unes bases clares. El nou ordre, potser sí que cal un nou ordre, per dir, doncs, hem de tenir molt clar quina és aquesta...
7: Però si hi ha un nou ordre, ja potser que hauria una dictadura, vull dir que, clar...
5: No,
7: és que...
5: però en qui m'ho deia, sí. La llibertat d'expressió...
2: Amb el que demanem,
7: sí, clar, perquè potser la gent ho demana... No sé, vull dir, això és molt delicat.
0: Sí, a la Xina, el bo que han tingut, que és molt diferent de Rússia, és que el seu comunisme el van saber passar amb un socialisme i després amb un capitalisme, m'entens? O sigui, i està com està. En canvi, Rússia està com està, també, no? Que amb un verí de granota, igual, doncs, fan callar a l'opositor, no? Bé...
7: Vale, perdona, a la Xina...
6: Però no...
0: No, a Rússia.
6: No,
7: que volia dir que en un documental, bueno, que vaig veure a la Xina... que una persona escrigui un article i vagi a agafar el metro i no pugui pujar al metro perquè l'han vetat al moment, en el moment... Mm. O sigui, no sé. Sí, no.
6: Però és que hem d'entendre una cosa. La societat ha de prendre unes determinacions.
7: Yeah.
6: O fem una societat liberal, individual, on l'individu estigui per sobre de la societat, o fem una societat on la societat està per sobre de l'individu. L'altre dia, amb el de la intel·ligència artificial, vaig intentar apuntar una mica això. Mm. O sigui, el ChatGPT està fet amb la base de que està basat en una estructura liberal d'informació on els individus estan per sobre de les societats. Mm. Per tant, tu estàs per sobre de la societat. I, en canvi, el DeepSeek, que és el xino, allà la societat està per sobre de l'individu. Això no vol dir que estigui ni bé ni malament, m'entens? És diferent. Neixes on te neixes.
2: Bueno, hi haurà opinions, Jordi. Hi haurà gent, que persones que diran que preferiran una opció o l'altra. Per mi l'individu és abans que la societat.
6: Bueno,
2: perquè la societat és una suma d'individus.
6: Democràticament, si tots decideixen que, com va passar a Rússia, m'entens? Que la societat està per sobre de l'individu, o com va passar aquí amb en Franco, que la societat espanyola estava per sobre de l'individu, doncs aquesta societat pot fer mans i mànigues contra qualsevol individu.
2: Ah, sí, és clar.
0: Quim?
4: Bueno, no ho sé, estem barrejant moltes coses.
6: Sí.
4: Però, en definitiva, una democràcia és quan el poble escull i decideix sobre el devenir de la seva societat. I la majoria és la que decideix. I cada decisió important hauria de ser decidida. Per mi això no es correspon amb el que el 99% dels països que jo conec que es diuen democràtics, inclosa la Xina, és una democràcia. Per mi no ho són.
7: Mm-hmm.
4: Tampoc era per mi un partit socialista, un país socialista, ni comunista ho era Rússia. Mm-hmm. És a dir, són unes elites les que acaben decidint amb la parafernàlia que tu vulguis, la poden muntar com a partit socialista, es pot fer el que es vulgui, igual que en la democràcia. Tenim un Parlament, un Senat, que no és ni xitxa ni limona, perquè no és ni representatiu del territori ni de les elites del tot, però Hi ha suposadament llibertat de premsa, però segons què no es pot dir. Per tant, no, per mi no s'acaba de correspondre. Ara, que ens volen fer veure per portar-nos cap on vulguin, diguem, que això és un sistema democràtic i que hi ha una premsa lliure i que la justícia és igual per tots, bueno, pues que s'ho vulgui creure, perfecte, per mi no.
0: La democràcia és la millor forma de govern, aquest és l'interrogant que avui ens formulem, i a tu com a guionista avui aquí m'has proposat una cançó que, quina és?
4: Bueno, he proposat l'Estaca, quan la gent es revolta i enderroca, diguem, el govern que no ha escollit i que és autoritari.
0: L'escoltem, doncs.
4: Com que el relliga.
0: En Joan ens el posarà. Va.

0: La democràcia és la millor forma de govern? Aquest és l'interrogant que avui, al nostre programa, al punt de l'interrogant, doncs en formulem. Fem possible avui aquest interrogant, el Joaquim Palomar, el Manel Benito, la Maria José Leiva, la Carmen Vera, el Jordi Saragossa, qui us parla, el Francesc Clavier, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch i la Mar. Quim, digues,
1: sí, digues. Sí, és que en aquest intermedi musical que hem tingut ha sorgit la qüestió de, a veure, pots anar a votar? Serveix d'algú votar? És a dir, és important votar? Has de votar encara que no et sentis representat per algun dels partits perquè sí?
0: Jo penso que sí.
1: És representatiu al Parlament? És a dir, si hi ha un 60% de la gent que no vota, no haurien de quedar el 60% dels escons buits, per exemple, que quedi clar?
2: No, perquè la Constitució no ho diu.
1: Ja. No, jo estic parlant d'una democràcia.
2: No, què passaria amb una democràcia? Has d'entendre que estem en un estat constitucional. La democràcia és una mecànica, però no engloba tot això que esteu dient.
0: No, esclar.
2: No engloba...
1: Sí,
2: no.
1: Estem valorant si això que se'n diu democràcia a Espanya
2: no
1: és...
0: Maria
3: José. I un estat constitucional, sí, o uns estats constitucionals, en plural, engloben un club Bilderberg, que cada any es troben els poderosos, que no són polítics, o pot haver-hi algun polític, es troben en una ciutat europea.
0: Aquests sí que es reuneixen en un sopar.
3: Sí, sí. Aquests, això entraria en una democràcia constitucional?
4: Clar.
3: Pregunto a tothom, eh?
2: Perquè aquests sembla ser que es reuneixen i decideixen
3: quin govern interessa o quin partit interessa que en aquest país europeu tal X... I llavors, doncs...
0: Són els que mouen els fils.
3: Mouen els fils, paguen campanyes... I qui ens diu, perquè jo ja fa anys que també m'ha caigut la vena dels ulls, com deien el guió, el Joaquim, qui ens diu que els resultats electorals... són tal qual ens expliquen? Qui ens ho diu, això? Jo ja no m'ho crec, ara. Mm. Jo no m'ho crec fermament. Sí. Jo va haver-hi un temps, als anys 70, que pensant parlàvem de la cançó de l'Estat, que m'ha fet pensar, que jo tenia molta il·lusió, jo tenia una ideologia política.
0: Mm. Hi ha un seguiment, poble per poble... Sí, no.
3: Tu creus, hi ha
0: un seguiment de partits... I després hi ha pues, la certificació que va pels jutjats i després això...
2: Passa que ets apoderat i pots entendre que
3: sí. Jo també he estat a meses electorals i de presidenta i
0: doncs allò,
3: i també hi he vist coses també.
2: No és el problema,
0: espera, Maria José.
3: És un dels problemes.
0: El fet és que això es certifica i llavors es ratifica... és o no, i sempre hi ha aquella variació d'uns quants amunt
3: sí,
0: i avall.
3: Imaginem que sí, que ens ho podem creure, però i el Club Bilderberg?
2: Maria José, et diré una cosa. Tu tens unes idees prefixades, entens?
3: Tu... Això ho dius tu, Jordi,
2: no,
3: perdona,
2: ho dic per el que m'has dit ara, entens?
3: No són prefixades. Les he anat...
4: Sí,
3: les he anat, diguéssim, s'han anat creant a mida de la meva experiència i la informació que no són prefixades. Discrepo, no són prefixades les meves idees. Jo he anat evolucionant en el temps segons la informació que jo vaig rebent per aquí i per allà i la meva experiència, que puc estar equivocada. Digues que per tu estic equivocada.
2: Jo no ho he dit, això.
3: Però no, idees prefixades no m'ho diguis perquè no les tinc prefixades.
2: Sí, tu expliques unes coses del Club Bilderberg.
3: Sí.
2: Que suposo que no has estat mai en una reunió del Bilderberg.
3: No, però m'arriba informació per diferents bandes, de fa molts anys.
2: I has posat en dubte que el sistema electoral estigui ben comptat, malgrat el francès t'ha dit que hi ha un sistema no sé què.
3: Sí, sí.
2: Això per mi és una idea prefixada. O sigui, encara que et demostrin
3: això
2: que el sistema
3: dubte,
2: electoral...
3: Això és un dubte, que jo tinc. Això és un dubte, no una idea prefixada. Dubtes que tinc.
4: Es posa en dubte.
0: O sigui... cada persona té el dret de dir, bueno, el que tu ara em pots dir, Jordi, pot ser la teva veritat, però jo ho poso en dubte.
2: Per això,
3: això no és una idea prefixada.
4: Igual que posa en dubte que surti el partit que surti, passarà el mateix, Jordi.
1: Amb permís, com a antropòleg, he de dir que tots tenim idees prefixades.
2: No volia una cosa que serveixin els que escolten, perquè això no, els altres penso que no serveixen els que escolten.
0: Un moment, Jordi.
1: Sí, només... com a antropòleg, només apuntar que tots tenim idees prefixades. Mm. No és ni millor ni pitjor.
3: Bé,
1: tots partim d'unes idees que ja ens hem anat fent al llarg de la vida.
2: El pregunta la democràcia si és el millor o el pitjor.
0: Sí.
2: La democràcia ha de ser el millor, perquè si nosaltres estem aquí, doncs, a sis persones, i de les sis persones creem, diguem que som, ens mourem per la democràcia, vol dir que ens mourem per la majoria i respectarem a la minoria. Això és la democràcia, no hi ha res més. Eh? No és el que diu ella, per exemple, que si tal, que si hi ha països, que no sé quantos, que si la llibertat... No, la llibertat no és la democràcia. La democràcia és respectar que si tu dius una cosa, d'una cosa que estem parlant, tu dius blanc i jo dic negre, i en cinc blancs i un negre, jo me l'envaino. Això és la democràcia. Mm-hmm. Només, entens? Mm-hmm. Interessava en el 78 o el que sigui, fer una Constitució que sigués el més adequada possible per poder passar d'uns senyors que tenien unes idees, uns altres que no en tenien cap d'idea i uns quants petits que tenien unes altres idees, m'entens? Mm. I estic d'acord amb tu que possiblement doncs, hi ha una quantitat de gent avui a Espanya que marxaria doncs, reconsiderar aquesta Constitució, però bueno, muy caro me lo fiáis, m'entens? Mm. Que vull dir en aquest aspecte. Mm. Llavors, jo torno a dir el mateix. La democràcia és un mecanisme, però no és una manera de fer les coses, en general. Tan demòcrata és tenir un representant, com hi havia en l'època de la República, en el partit judicial d'Arenys, i que tota la gent votés en aquella persona de cada una dels partits, o no partits, com votar avui, democràticament, en el partit que està en la circumscripció de la província de Barcelona. O sigui, són dues maneres totalment les dues democràtiques. El que passa que el ressò d'un sistema i d'un altre és completament diferent. Quan jo voto en un partit i aquest partit ha posat unes persones en la seva representació, jo els dono la confiança que aquest partit, en aquestes persones que ha posat, són les més adequades, que no en té de millors.
0: No, podria ser unes llistes obertes i tothom marcant 10
2: però això, 10 però que això no ens assegura, ja. Això no ens assegura la llista oberta, i en països que jo conec que ho tenen, sí. No assegura que la gent tingui el criteri de poder votar en aquella persona, perquè moltes vegades es vota per simpaties i antipaties, perquè si a mi em posen una persona de Manlleu, com sabré jo com és aquella persona de Manlleu, m'entens? Per tant, l'acabaré no votant.
0: Però això passa en els partits, o amb les llistes dels partits, et posen una persona...
2: D'allà
0: on te vulguis.
2: Exacte. Per tant, ningú mira qui hi ha. Com a molt miren el que hi ha davant.
0: Sí, el que s'hauria de mirar la gent abans d'anar a votar hauria de ser llegir-se tot el programa, a veure què ofereix aquest partit.
2: Jo penso que això ens ho fèiem nosaltres fa 50 anys.
0: Sí. Jo penso que la democràcia ha de ser la demostració de l'excel·lència del poble. És a dir, si el poble no té aquesta capacitat encara, vol dir que encara no és adulta, m'entens? O sigui, el poble que no vagi a votar, el poble que menysprea la votació, encara està en bolquers. O sigui, no és un poble adult per poder decidir què vol de la seva societat i què vol de...
2: Això
3: hi ha moltes raons de les persones que no voten.
0: Doncs que vagin a votar en blanc. Que vagin a votar en blanc.
5: No és una forma de castigar,
2: La gent pot estar en contra del sistema i no anar a votar per estar en contra del sistema.
3: Per exemple.
2: Algú diria que és una visió reaccionària de la democràcia, m'entens? O sigui, obligar a la gent que vagi a votar. I sembla que a Andorra donaven una passeta si anaves a votar.
0: No, jo no dic que s'hagi d'obligar, sinó que l'obligació ha de venir per la pròpia persona, de dir, és que aquí m'hi va la meva manera de viure. Correcte. M'entens? M'hi va
3: si
0: la meva manera
2: això.
0: De viure.
2: No tothom pensa així.
3: Però hi ha diferència entre un partit i un altre actualment? No parlo de teoria. Hi ha diferència a l'hora de governar entre un partit i un altre? Una diferència... diguéssim, rellevant?
2: Molta.
3: Jo crec que no.
0: Clar, jo, per exemple, a les últimes votacions em vaig trobar una persona pel carrer i li vaig preguntar, i has anat a votar? I em va dir, diu, no. Diu, doncs, ja m'has donat la raó avui a mi. És a dir, jo avui si voto aquest partit, demà et governaré a tu perquè tu no has anat a votar. Ho sento.
2: Ho has de fer, aquest senyor.
0: I ell va dir...
3: S'ha d'acceptar les conseqüències, clar, evidentment.
0: Bueno, però... Doncs això, doncs sí. Aquest va dir-me... Ah, sí, això funciona així. Ens dic, home, i tant. I se'n va anar a votar.
5: De fet, estem amb el que comentàvem. El fet de crec que és una eina que forma part de la democràcia, aquest poder de poder escollir quins vol governar. I l'altre és si realment... les dualitats, no? Dretes, esquerres... Té sentit avui en dia que hi hagin dretes, esquerres? Perquè quins dels dos és pitjors? Llavors, quan, si he d'escollir entre esquerres i dretes, no em quedo amb ningú. Per què m'he de quedar? És com els protestants. Per què ha d'haver-hi aquesta dualitat? No podria haver-hi un terme mig? Llavors, no ha aparegut cap partit polític que sigui un terme mig... Que
3: encara que no creguis en el sistema, anar a votar. Encara que no creguis en el sistema, anar a votar...
5: Estàs donant poder als
0: que guanyin.
5: Els partits majoritaris, la gent que no surt a votar, els estàs donant el poder.
3: Però, Manel, si no hi ha cap partit que em representi...
0: Blanc.
3: Bueno, són opinions, Francesc, i és respectable. Però jo també penso que és respectable la persona que diu no, jo no estic d'acord en aquest joc... perquè en el fons és un joc,
0: Mira, una cosa, si per exemple, què opineu? Si per exemple jo vaig a votar un partit i el 99%, la resta, vota en blanc, què passarà? Que el que només ha tingut un vot... governarà o dirà aquí alguna cosa passa que no funciona bé, per tant torno a convocar i ens ho hem de replantejar perquè això no funciona.
2: Hauria de ser així, possiblement.
3: Recordem que els governs ja no governen ara ja, els polítics ja no estan en el govern i governen un mínim, però lo important no ho decideixen ells, eh? Estan per sota ells, eh? De les elits.
0: Sí.
3: I això ho sap la majoria, això ja és popular. Fins fa poc era molt secret. Ara ho sap tothom, pràcticament, eh? I llavors, anar a votar amb una gent que després farà el que els hi manen per a dalt, jo ho trobo...
2: Jo penso que no estem bé així.
5: Jo crec que la responsabilitat és nostra, com ha començat el dia del Francesc, la democràcia és el poder del poble, i com a poble... hem d'exigir i sortir. No sé si potser ara el que comentava la Carme, no? Potser no.

0: Vale, vale.
1: Tu m'anomenes unes hèlices. Sí, sí. No vull fer res, doncs spam. Tu em parles del poble, m'entens? Jo parlo de l'individu, m'entens?
2: La democràcia és la millor forma de govern? Aquest és l'interrogant que avui ens hem formulat. I us dono 20 segons a cadascú, sigueu breus en aquest sentit, què se us ha quedat en el tinter? Maria José, què se t'ha quedat en el tinter?
0: Doncs, personalment, jo, la vena dels ulls que parlava el Joaquim en el guió ja em va caure com fa ara uns 6 anys aproximadament. Jo crec que el futur està en fer petites comunitats o mitjanes comunitats més o menys autogestionables i deixar els actors que vagin al teatre i els pallassos que vagin al circ.
2: Manel, què se t'ha quedat en el tinter?
3: Jo, per mi, la importància de poder exercir el dret a vot, i que és la important, de fet és una de les eines que disposa dels estats democràtics, i com a tal has d'exercir aquest dret.
2: Bé, que la gent sigui conscient, correcte, en aquest sentit de poder votar.
3: De responsabilitat.
2: De responsabilitat, a tots ens atany per anar bé. Molt bé, Carmen Vera, què se t'ha quedat en el tinter?
4: Jo, la meva reflexió és que en un món on els que se suposen que han de ser legals, per mi no ho són, em plantejo que és la legalitat, ja fa temps que m'ho plantejo, i que la vida per mi ara és en petit format, amb les persones que estàs, que pots aprofundir, compartir, i de dins cap en fora, sobretot de dins cap en fora.
2: Molt bé. Jordi Serós, aquest se t'ha quedat en el tinter. Ja sabem que moltes coses, però...
1: No, m'ha quedat el tinter l'estructura de portar la democràcia que diem nosaltres en aquesta taula, que arribin al ciutadà. Això sí que m'ha quedat, perquè penso que és el més important, m'entens? És com posem els 11 jugadors al mig del camp, posem la pilota al mig del camp, i la finalitat és fer el gol. La finalitat no és jugar bé, m'entens? Ni lluint davant de l'espectacle. La finalitat és fer el gol. I penso que nosaltres, actualment, en el país... el país més gran, més petit i més petit de petit, passa de que tenim els jugadors allà al mig, la pilota està allà al mig i no fem gols.
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfect.

0: Benvingudes, passen ara mateix 7 minuts de les 9 del vespre. Avui és dimarts, i si és dimarts i és aquesta hora, vol dir que toca escoltar-nos a través de Ràdio Arenys a les imperfectes. Però és que avui és un dia especial per nosaltres, una cosa que ja fa un parell o tres d'anys que estem fent i que ens fa molta il·lusió, i és que avui no som als estudis de Ràdio Arenys. Avui som a la sala d'actes de la Biblioteca Pare Fidel Fita, Arenys de Mar, i som aquí perquè la biblioteca, no entenem gaire per què, però ens convida a venir per fer un programa especial per la Marató. No és que no ho entenguem, sinó que ens encanta que confiï en nosaltres, però de la manera que arribem i amb lo imperfectes que som, sembla mentida que l'any següent encara pensin, va, que tornin a venir. En primer lloc, doncs, deixeu que ho saludi i que saludi a les imperfectes que avui som a la biblioteca, la Míriam Puig,
1: Hola.
0: La Judit Puig, la Marta Manzan, l'Ester Comí, la Soraya Real i la Cristina Soler. Soler, que et tocava i t'he saltat, eh? Em sap greu, m'ha sortit Ester de dins. La servidora, la Marta del Castillo, i avui, ens escolteu, sempre diem el mateix, però avui especialment, si ens esteu escoltant, és gràcies a l'equip tècnic. L'equip tècnic format per en Joan Bosch, que està als estudis de Ràdio Arenys, gràcies Joan, i per en Joan Garcia, que tenim aquí a la sala d'actes de la biblioteca i que fa possible, doncs, que ens escolteu i fins i tot que ens veieu, una salutació als que ens esteu seguint a través de les xarxes socials, doncs que ens estigueu seguint a les xarxes. Avui el que no tenim

0: és el retorn dels missatges que ens envieu. Això suposo que en Joan ens ho pot anar xivant des dels estudis directament, però encara que no ho veiem, ens encantarà, com sempre, que ens feu arribar els vostres comentaris a través de les xarxes socials. Ens podeu dir qualsevol cosa, preguntes per als nostres convidats d'avui, i d'alguna manera o altra en Joan no sé com, però ho farà possible. Ho sabrem, les direm.
1: I tant, Marta, això està fet, ja ho veuràs.
0: Sí,
1: això
0: sí, farem, Joan, et necessitem més arribar. Que mai avui, eh? Més que mai. Sí. A més, hi ha altres coses afegides que anem explicant així, interioritats de la ràdio, que és que l'única que porta avui uns auriculars i que, per tant, senten en Joan, sóc jo, una servidora. Per tant, si normalment és un descontrol amb aquestes imperfectes, avui ja no sé què serà. Total, que després de tota aquesta introducció i de dir-nos que si voleu ens podem trucar, com sempre, el 93-792-7912, no, 795-7912, 93-795-7912, ens podeu trucar i fer les vostres intervencions, com sempre. Doncs, un cop feta tota aquesta intervenció, deixeu que en primer lloc i abans d'entrar de ple en el que serà el programa d'avui de la Marató, donem la benvinguda i passem el micròfon a qui és la directora de la Biblioteca d'Arenys de Mar, a la Montse Abad. Montse, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: I gràcies per haver-nos convidat.
2: És que m'ha agradat molt aquesta introducció que has fet, eh? I m'ha agradat, a veure, aquí hi ha diverses coses a dir. Primer de tot, benvingudes a vosaltres i a tothom que ens escolta, el públic present, no? Que això ens fa molta il·lusió que vinguin.
0: Sí, que m'he oblidat, i és veritat que és un esforç, eh? Perdoneu, moltíssimes gràcies per ser-hi, tothom. Gràcies. Gràcies.
2: A la biblioteca som un refugi climàtic, ja ho sabeu, estiu, hivern, i a la biblioteca s'hi està bé qualsevol hora, o sigui, que benvinguts. Quan la Marta no deia, no, al començament, de quan fa que venim i com és que estem aquí, no? Fa 4 anys, avui m'ho mirava, vam començar el 13 de desembre del 22, el 12 de desembre del 23, el 10 del 24, del 12 del 24, i avui 9 de desembre, 4 anys. Exactament no sé com va anar, la proposta va sortir, no? També la
0: Cristina. Jo crec que aquí hi ha una culpable, també, eh?
2: Sí, sí, per sí. Cristina i l'Anna, de la biblioteca, que també ens acompanyen, i cada any sempre han estat aquí. Però realment fèiem un programa molt especial i molt, jo penso que sou molt especials. Això de dir-vos imperfectes ja d'entrada, però és allò contrari a la perfecció, no ho sé. I també que sou un espai, no, que tracteu temes locals i d'actualitat d'una manera, penso que és molt potent, i a més aquí vosaltres sabeu l'audiència que teniu, les participacions que teniu, o sigui que benvingudes a la biblioteca, nosaltres contentíssims que vingueu aquí, que feu aquesta hora no dedicada a la Marató, que és la biblioteca, fem expositors de fons, no? Fem, a vegades hem fet una conferència només del tema tractat dins de la Marató, no? I aquesta, l'activitat aquesta que venim aquí a la biblioteca és una de les activitats que fem més per col·laborar amb la Marató, val? Llavors, el que sí que vull dir, ja estic, no? I ara me n'aniré, i és que sabeu que les biblioteques del Maresme, la xarxa de biblioteques dins del Maresme són 26 biblioteques. Totes les biblioteques fem coses molt diverses i divertides, eh? I hi ha coses que criden l'atenció, que és el que volem, eh? Però sí que vull dir amb antena, eh? Que som la biblioteca que recollim més diners de la comarca. I això és bonic, no?, de dir, perquè tothom hi col·labora, tothom hi participa, qui posa una bústia, qui compra un metre de llibres, qui fa coses. Però realment la col·laboració que feu vosaltres ens ha fet pujar molt la nostra franja, o sigui, que és la biblioteca que fins ara recollim més diners de la nostra comarca, i això estic molt contenta i us ho agraeixo moltíssim. Estem molt contents, vaja, eh? I res més, endavant i gràcies per venir, que per molts anys, no?, puguem anar.
0: Esperem que sí.
2: Seguint. Gràcies.
0: Gràcies, Montse, a tu. De fet, la Montse ha posat sobre la taula un altre dels temes que treballem, no?, que justament és aquest fet de recollir diners, no?, que al final la Marató el que vol és això. Hi ha una part molt important de sensibilització, hi ha una part important, doncs, de conscienciació, però també d'aquesta recollida de diners per poder dedicar a la investigació. I des de les imperfectes, que no sé què els està passant ara, les imperfectes, ja comencem, eh? El que fem és una llumaneta, des de, ja hem trobat aquesta dinàmica, que és una llumaneta en la qual participeu amb 3 euros de, doncs, les persones que heu participat, i hem fet una recollida de diners i crec doncs, que posem el nostre granet de sorra amb la biblioteca. És veritat que dir-ho que ho fem amb la biblioteca també ajuda molt. I tenim una sèrie de regals. La Judit té clar quins regals són els que sortegem avui, no?
3: A veure si no me'n deixo cap, eh?
0: Vinga, Judit.
3: Doncs la biblioteca ha col·laborat amb 5 lots de llibres que... els tenim aquí sobreexposats, que jo allò només de veure'ls he pensat oh, aquest, no? Aquest voldria...
0: A veure si un o altre sí? ens toca, perquè també sí, col·laborem no? perquè... nosaltres, clar.
3: Després tenim un detall de la botiga Maria Maria, que ha col·laborat. Després tenim una panera de fruites de gentilesa de Fredera, que també ha col·laborat. Llavors tenim un número de la grossa de Cap d'Any, que és la nostra col·laboració en el sorteig, sí?
4: Si ens toca, tocarà les 10 imperfectes més el guanyador. Més...
3: I, per últim, tenim el pernil, com l'any passat, que repetim aquest premi, no? que va tenir molt bona acollida, doncs aquest pernil, bueno, aquest lot, no? que és un pernil i un xorís i un... Bueno, un pernil i embotit. Sí? Aquests serien... Per tant, tenim... Per tant, tenim 9 premis.
0: Molt bé. Al llarg del programa el que farem serà anar-los sortejant. Tenim aquí uns números, que la comiera ha desaparegut, no sé on és, però té aquí uns números i ho farem.
5: Hem de comptar els euros per dir després quan hem recollit.
0: I està amagada perquè sigui una sorpresa sí. que el públic no vegi quants euros està comptant i diguis que no sé què els hi passa, que se n'han anat.
5: A veure. Preparat aquest cartell.
0: Ha estat la Maria, la teva filla, o
3: sí,
0: no?
3: L'ha preparat la Maria, la meva filla, amb el Canva.
0: Molt bé.
3: Per posar aquí amb boli o amb rotulador.
0: Si se't sent, eh? Hauríem d'estar especialment atentes.
3: Perdona. Doncs que hem preparat aquest cartell per escriure a mà, no?, el que s'ha recaptat.
0: I perquè l'any passat vam fer una cartolina i la teva filla es va indignar molt.
3: Bueno, que s'ha millorat, no?
0: Vam fer una cartolina dels que havíem la TGV, vam agafar una cartolina i ho vam ensenyar i aquest any va dir, us faré un Canva, eh? Molt bé, fantàstic.
3: Com que malgrat que les imperfectes busquem de tant en tant una mica més de perfecció, doncs aquest any hem millorat amb aquest cartell.
0: Molt bé, fantàstic. Hem venut molts números, gairebé molts més números. De 200, no?
3: Sí.
0: No sé, no sé al final com ha quedat, però més de 200 números que hem venut i, per tant, agrair a tothom que ha col·laborat. Sí, perquè els hem atracat per WhatsApp. Perquè ho han sentit, però moltíssimes gràcies a tothom. Més enllà dels premis que sortegem, doncs és obvi que és una aportació que es fa a la Marató de TV3 i per de 3CAT, la Marató del 3CAT. I per tant, això, de partida a aquest agraïment. I escolteu, nosaltres que sí que som molt juganeres i que riem hem de fer, però quan ens encarreguen de fer un programa especial de la Marató i aquest any doncs, dedicada al càncer, amb aquest gran lema, em sembla que ara en parlarem, no? que és el detectem-ho, arreglem-ho, que transmet doncs, aquesta esperança no? i aquestes ganes doncs, de continuar investigant i de poder-nos enfrontar solidàriament com a societat també a aquesta malaltia. El que fem nosaltres és intentar buscar algú que vingui a posar una mica de seriositat al programa i que, per tant, pugui centrar-nos en el que estem parlant. I, per tant, avui, ja 20 minuts després d'haver començat, 17 minuts després d'haver començat, el que volem, sobretot, és doncs, saludar els nostres convidats d'avui. D'una banda, a la Nadina Fredera, que és coordinadora d'assajos clínics d'oncologia a l'Hospital Clínic. Nadina, benvinguda. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: A vosaltres.
0: Sé que tenies una altra cosa festa, diguéssim, una altra festa, després de la feina, un dia de cada dia, i malgrat tot, doncs, gràcies per ser-hi, de seguida doncs, parlarem amb tu i un altre convidat que repeteix, que estem encantats de la vida, que pugui ser aquí amb nosaltres, que és el doctor Ramon Buixeda, que és cap de Medicina Interna a l'Hospital de Mataró. Ramon, benvingut.
7: Benvinguts, altre cop.
0: Un plaer. Per nosaltres és un plaer doble o triple, no? perquè d'una banda doncs, els tenim aquí i veureu doncs, que el seu coneixement ens aportarà moltíssim, però també doncs, perquè són persones conegudes, i m'agrada dir-ho, que nosaltres dèiem aranyencs, no? perquè són aranyencs, però en veritat sou tots dos de Canet, que no sé què feu a Canet, perquè sou així com 50-50, podem dir, o no? 50 Canet, 50 Arenys, o què?
6: Jo ja dic
0: Arenys. No, tu ara vius Arenys, és veritat. Ah, sí, molt bé, molt bé. Molt bé.
7: A mi no em deixen. Jo voldria viure aquí, però no em deixen.
0: Però és veritat que sempre, no, ara me n'he donat i tots dos també hauríem de fer una connexió amb Ràdio Canet, també. Molt bé. No, però estem encantades.
7: No, preferim venir,
0: sí.
7: No costa res venir.
0: Que bé, fantàstic.
7: Compartir l'estona.
0: Molt bé, primer de tot, va, vosaltres com comencem primer un, després l'altre, com viviu un acte com aquest, no com el nostre, sinó un cap de setmana que, com la Marató, que dedica tants esforços, tanta, que se'n parla tant, que parlem de sensibilització, que apareix a tot arreu, que tothom més o menys ens hi volquem per parlar d'un tema mèdic, d'investigació, i que al cap i a la fi és del vostre dia a dia. Com ho vius, això? Qui comença, en Ramon?
7: Bueno, des del punt de vista professional, pues es viu amb il·lusió. Parlar de malalties, pues no, il·lusió amb malalties és... Però per això puntualitzo des del punt de vista professional. La medicina és investigació, la investigació és recerca, i la recerca són diners. Però no només quan pensem, quan parlem de la Marató, i si us fixeu en totes les, en tota, bueno, cada vegada les campanyes que es fan, evidentment la finalitat és la recerca, uns diners per fer investigació i per coneixement i per guarir malalties, però també hi ha una gran part que és molt important, que és la difusió de les malalties. Llavors, bueno, per això dic que amb il·lusió, en el sentit de que com a metge, com a persona que ha de curar, pues, si s'ha d'enfrontar alguna malaltia, pues, el que necessita és, en primer lloc, difondre, fer difusió d'aquella malaltia perquè es conegui, perquè es diagnostiqui abans, perquè es visqui el millor possible aquella malaltia. Si la coneixes, es viu millor. És a dir, que la difusió és el primer punt. I després, evidentment, la recerca. I la recerca necessita diners. I si volem tirar endavant i millorar les malalties, penseu que som uns privilegiats, perquè la nostra zona és de les que té l'esperança de vida més llarga de tot el món. Penseu que som, amb això, Catalunya és puntera. I això, entre altres coses, entre la dieta mediterrània, etc, és, doncs, probablement perquè tenim un sistema de salut que, bueno, que n'hem d'estar molt orgullosos, i perquè qualitat de vida, prevenció, investigació, és un cúmul de coses que ajuden a tirar endavant aquestes malalties. O sigui, deixaria les dues paraules, difusió de la salut i de les malalties, i recerca.
3: No, jo estic totalment d'acord amb ell, i sobretot també la part d'investigació, que al final és una part molt important per donar a conèixer noves teràpies, perquè quan un medicament surt i és el tractament estàndard, abans ha hagut una investigació, que és una part que molta gent s'oblida, però hi és, hi existeix. I penso que hi ha una part que, bueno, el que diu, i aquesta difusió falta, i sobretot en que es doni a conèixer que aquesta investigació existeix i que es necessiten diners per fer-la possible.
0: Clar, i també, i aquí ens hi posem, i aquí critica, ja que ens hi posem, i aquí critica que justament això, al final, són les nostres aportacions, vull dir que hauria de sortir sempre de sistema públic, o que hauria de sortir dels nostres impostos, però justament crec que, per això deia que va com més enllà, no, dels diners que recapten, sinó que és un tema de molt de sensibilització, o que és un tema de poder-ne parlar, que estan a les taules dels dinars i dels sopars últimament, i que aquell dia, sobretot el dia 14, no, que és el dia o el cap de setmana del 13-14, que més es concentren totes les activitats, tots som una mica més solidaris, o tots som una mica més conscients, no, de les feines que es fan. Sobretot tu, no, Nadina, penso que si estàs cada dia amb assajos clínics, 365 dies l'any, no sé si és una feina que consideres que és més desconeguda, de dins de la teva feina, potser, bueno, una part, doncs, d'haver d'explicar-ho més sovint, no, el que fas.
3: Mira, començant perquè, per exemple, la posició que jo faig no està regulada. És una posició que existeix, tots els grans hospitals la tenen, però no és una posició que estigui regulada. És com una posició que al llarg dels anys d'investigació ha anat sortint, però no tenim cap tipus de contracte en si. Som tècnics d'investigació, però allà tirats una mica com a la babalà, diguéssim. I llavors jo penso que al final és algo molt important donar-ho a conèixer. Jo, per exemple, a dia d'avui encara li explico de vegades als meus pares, no, és que sóc coordinador de serveis clínics, però i ben bé què fas, saps? O sigui, jo vaig estudiar la meva carrera de ciències, vaig estudiar biotecnologia, després em vaig, bueno, especialitzar en serveis clínics, vaig començar a treballar en els hospitals, i clar, em diuen, però i què fas? I clar, però, ostres, quin rotllo, no? Els pacients que entren a un assaig clínic, i penso, no, o sigui... No, la gent es pensa que quan ets a un assaig clínic és com, ostres, no tens res més a fer i entres. No, els assaigs clínics també aporten teràpies innovadores
6: que l'única manera que un pacient pugui accedir en aquestes teràpies és a través d'aquests assajos clínics, que en un futur, quan tirin endavant, seran la teràpia estàndard, que la que hi ha actualment, fa 20 anys, estava en un assaig clínic. I com que tot va anar bé, ara és un estàndard. Però i així és com es va avançant. Però clar, per avançar es necessita investigar. Llavors, bueno... Jo, a mi m'agrada molt la meva feina, la veritat, perquè també és, jo abans d'estar-hi tampoc ho coneixia tant. També és allò que dius, ai, un assaig clínic, ai, sí, vale. Una persona que té, bueno, un pacient oncològic, dius, ostres.
0: Perquè justament, vull dir que recordem que tu estàs en assajos clínics
6: d'oncologia, eh? Sí. Uh-huh. Jo sí que dos patologies diferents, aquí, cada coordinador pues, està en una patologia específica i amb un equip mèdic específic. Però, ostres, realment veus un cop estàs a dintre de la importància d'això. I jo, doncs, la veritat és que a mi em compensa molt. També és veritat que és una mica dur en el sentit que, al final, el coordinador és el que té el pacient que entra en un assaig clínic, el coordinador és la peça fonamental. És a dir, la meva posició és el pont entre l'equip mèdic, el pacient i la indústria farmacèutica. No ens oblidem que, al final, qui porta aquest tractament, aquest fàrmac o aquesta teràpia, és una farmacèutica que necessita aplicar-la en un hospital per poder fer doncs, aquests assajos. I llavors, clar, jo sóc el primer punt de recolzament del pacient. Qualsevol problema que té, a qui em truca primer és a mi, per coses importants i coses de dir estic desubicat, no sé què fer, no sé... i sóc jo. Saps? Que de vegades dius, em tocaria, no em tocaria, però bueno, llavors aquesta part sí que la trobes una mica més dura, però després trobo que compensa molt i sobretot quan veus que assajos clínics que, ostres, que porten anys funcionant i t'envia el promotor de que ha sigut positiu i que ha sortit endavant i que aquest fase 3 ha acabat i que ja les agències ho estan aprovant, estan autoritzant i que dintre de 2-3 anys aquest tractament que tots estan investigant estarà al mercat. Saps? Llavors trobo que això és molt guai.
0: Clar que sí. I aquesta vegada, tornant una altra vegada a la marató, un any més doncs, es dedica al càncer, entenc que és recurrent, vull dir que la marató es va dedicant al càncer de forma recurrent.
8: 5 vegades, Marta.
0: Això, molt
8: sí,
0: bé, has fet la feina. Sí, ho hem
8: mirat i mira, sí, any 94, 2004, 2012, 2018 i 2025, la cinquena vegada. De 34 maratons, 5 s'han dedicat al càncer.
0: Entenc que és una de les malalties amb què més sovint doncs, podem topar o no. Vull dir, és que a més això del càncer, vull dir, clar, diem càncer, però és que càncer és que és immens, no? Vull dir, és... Jo crec que sí que d'anys enrere cap aquí cada vegada el tenim com més delimitat. O sigui, abans era un càncer, no? Càncer. I ara ja saps... O sigui, de mica en mica anem com acotant més cap on ataca, no?
7: Cada vegada la medicina cada vegada és més personalitzada. Això què vol dir? Que abans teníem un càncer, posteriorment ja no era un càncer, sinó que el càncer de pulmó no tenia res a veure amb el càncer de mama, i avui hem arribat al nivell que el càncer de pulmó o el càncer de mama, el càncer que sigui, ja no és només un càncer de pulmó per l'òrgan, sinó que en funció de la cèl·lula, en funció de les proteïnes, en funció d'aquella alteració genètica, d'aquell marcador, doncs hi ha 30.000 subtipus de càncer. I és per això que cada vegada l'investigació és molt més específica. Quan ara comentaves el tema de per què recerca, perquè hem d'ajudar nosaltres amb els diners, home, jo crec que tot ajuda, però sí que és veritat que les societats més avançades sí que hi ha una... O sigui, la sanitat ha de ser un finançament públic o privat. O sigui, sí o sí ha de ser públic o privat. Evidentment, els serveis públics s'hi han de posar, però, bueno, jo crec que a nivell assistencial la salut no s'entén sense recerca, però el que nosaltres volem, no, dels nostres polítics, que quan em trobi malament, que primer que m'atenguin, no? Evidentment, que amb molt de coneixement, però primer que m'atenguin, amb la qual cosa els recursos són limitats. Llavors, bueno, la pública o privada, doncs, els que ja tenim una edat, recordem que això de les maratons també és un invent que al principi es feien maratons per Nadal a Antena 3, quan feia poc Antena 3 funcionava, i en tot Espanya pues, aconseguien poc més del que s'aconseguia aquí a Catalunya. Jo crec que bueno, això és una sèrie de combinacions que sí que es va trobar en el seu moment la idea de fer lo de la marató, i realment bueno, som un poble que quan hem d'anar tots junts pues, bueno, fem un castell i fem 10 pisos, no? Llavors jo crec que la marató ha trobat la motivació perquè tots participem és a dir, no és tant els diners que aconseguim com tota la mobilització, no? Que les biblioteques, que els col·les, que qualsevol associació, jo crec que és tot aquest muntatge que es mou al mes de desembre per qualsevol malaltia. Per què repetir el càncer? Bueno, penseu que el càncer és la primera causa de mort. Després hi ha les malalties cardiovasculars. Jo no me'n recordo, però les malalties cardiovasculars pues jo crec que l'han fet 3 o 4 vegades, no? Hem vist, no? Ah. Tots tenim la imatge de fent un massatge cardíac a la tele per la marató de TV3.
0: Sí, el bum-bum, el van venir fer des d'aquí fa un parell d'anys.
7: Una mica es mou, sí que de tant en tant s'intenta que sigui alguna malaltia desconeguda, que hi ha per fer més difusió d'aquestes malalties, però sí o sí cada 4 o 5 anys pues, s'han de fer les més importants, les més freqüents, i les que, evidentment, necessiten més recursos. I això ho lligo al principi, quan deia la il·lusió, bueno, des de l'àmbit professional, heu de pensar que tots, a darrere el xip, a darrere l'orella, estem tots en plan, a veure l'any que ve quina serà, per a veure si em toca, per a veure si tinc l'oportunitat de presentar algun projecte per poder tindre algun finançament. És a dir, bueno, i per això està molt bé que de tant en tant pues, es vagin canviant els lemes i els motius.
0: I el fet aquest que aquest any estigui tan... Jo crec que el lema de detectem-ho, arreglem-ho, és, o sigui, aquest any va molt vinculat al que... O sigui, aquesta part de detectem-ho, la prevenció, el pensem-hi, el vigila't, el mirem-ho, no? Jo crec que aquest lema, a mi, no sé, les altres també, perquè hi participin una mica, però crec que aquest any ens apel·la molt, siguem conscients cadascú de nosaltres també de vigilar-nos, no? D'autovigilar-nos.
7: En salut hem d'educar, o sigui, ens hem d'educar en salut. I amb càncer, amb una malaltia tan trencadora, diria, perquè, bueno, no? O sigui, les malalties normalment les associem a l'edat. I el càncer a vegades és d'aquelles malalties que moltes vegades la correlació amb l'edat, doncs tots tenim exemples de que es trenca, no? Llavors és una malaltia molt, molt trencadora. Llavors, bueno, què podem fer pel càncer? Doncs evidentment recerca, recerca, recerca i més recerca. És que en 20 anys, jo de que vaig començar la meva feina assistencial, ara, és que no té res a veure. O sigui, és que abans deien càncer i 6 mesos i comença a caminar. I ara doncs, hi ha molta esperança, perquè gràcies a Déu amb la recerca s'han aconseguit tractaments molt dirigits i que malalties que abans estaven ja molt disseminades i pràcticament no tenien gaires opcions, ara abans era una malaltia terminal, amb paraules grosses, ara es comença a aconseguir que en certs càncers comencem a parlar de malaltia crònica. Això és molt fort. És a dir, hi ha gent que ja, o sigui, ara tots els hospitals tenen consultes monogràfiques que es diuen els grans supervivents. Això què vol dir? Que són malalties que fa 20 anys, doncs, 1, 2, 5 anys, i ara igual porten 10, 15 anys. Amb aquella malaltia curada. Jo crec que quan parlem de càncer, doncs moltes vegades hi han les dues, no? El cribatge, la prevenció, i després, un cop t'has fet un tractament, doncs els controls i el seguiment. Respecte al cribatge, és que la medicina... sempre diem també que en medicina només curem les infeccions. Tu tens un bitxet, li dones alguna cosa per al bitxet, i és el que poc l'únic que a vegades podem curar, les infeccions. La resta, podem fer apanyos i cronifiquem les malalties, però difícilment les curem. Llavors, la millor manera és el cribatge. i per això centrem molt en el cribatge. I s'han fet molts estudis de cribatge, molts. Cada dos per tres, i tots, per exemple, els que tenim més de 50 anys, a tots ens ha arribat la carta aquesta famosa de la prova de les caques, no? Fer una prova, que és fer una caqueta, i doncs això és una prova que si la fem, jo sempre dic, una prova de cribatge que es fa a nivell poblacional, si es fa, és perquè s'ha vist que és rentable. Si no és rentable, la fan a la privada, no? Fent molta hipèrbole. Llavors el cribatge és importantíssim. Les mamografies, la prova que t'envien a casa i has d'anar a portar a la farmàcia. I encara hi ha molta gent, i és de les tasques que hem de fer, que per la por de la paraula càncer, bueno, encara malauradament veiem gent a urgències que ve amb una llaga a la mama, no? I això vol dir que és una malaltia que té de fa com a mínim un any. Encara hi ha molta por, hi ha molta incertesa, i això al segle XXI ho hem de millorar. Perquè si agafem, per el que deia abans, si agafem les seves malalties en el moment adequat, actualment podem tenir tractaments que a vegades no curem, però sí que cronifiquem. I canvia molt. O sigui, en 6 mesos, en un any, en 2 anys de retard diagnòstic, canvia molt el tractament que es pot oferir.
0: Entenc que part de la teva feina, per vincular-ho també a la tasca, a la feina de la Nadina, vull dir, part de la teva feina és estar al dia de tot això que s'està fent, no? O sigui, el que ella va fent, us arriben, com es produeix aquesta comunicació?
7: Jo sempre dic que la millor manera de formar-se és estar al dia investigant, és a dir, quan tu ets metge i ets assistencial, si només fas assistència, és molt difícil estar al dia. Per estar al dia, la manera més fàcil és fer recerca. Llavors estàs molt pendent del dia. També t'haig de dir que, clar, o sigui, la medicina és... O sigui, ja...
0: No pots abarcar-ho, sí, tot.
7: Ara perquè ja tenim els xips i tenim els ordinadors i les nubes, però abans que hi havia llibres es compliríem 10.000 biblioteques. Ara no hi cabrien, o sigui, tot el coneixement. Llavors, evidentment, també és veritat que la medicina cada vegada és més especialitzada. O sigui, pràcticament és el que explica ella. O sigui, algú que fa assajos clínics sobre una patologia i a vegades sobre un càncer específic d'algun òrgan, amb la qual cada vegada qui sap de pulmó, abans els oncòlegs, per exemple, feien pulmó, bufeta i ronyó. Ara, normalment, el que fa un òrgan, perquè és que si no és impossible estar al dia de tot, conèixer tots els assajos, perquè penseu que els tractaments abans era tractament A, B o C. Ara, en funció de la cèl·lula, en funció del marcador, en funció de la proteïna aquesta, en funció, ja l'A, B, el C s'ha convertit en 300 combinacions. I cada dia, no?
6: Sí, és el que vull afegir. Que t'ho has preguntat, retrocedint una mica, que t'ho has preguntat també la manera que ens comuniquem. Si al final, quan estàs en un hospital gran, la comunicació és molt fàcil, perquè al final l'oncòleg assistencial sap perfectament que existeix l'equip de recerca amb uns oncòlegs investigadors que darrere tenen tots aquests equips i que tots aquests assajos estan al seu abast. Però a més també existeixen unes... Bueno, són com unes xarxes que es fiquen que es comparteixen tots els diferents casos que hi ha, perquè si l'Hospital de Puigcerdà té un pacient amb aquest tipus de mutació, perquè és el que dèiem, al final ara no és el càncer de mama o un melanoma o un càncer de pàncreas, no, ara és un càncer de pàncreas amb aquest tipus de mutació, saps? O sigui, ara ja és algun molt més específic i pot haver-hi un hospital que tingui obert aquest assaig clínic per aquest tipus de mutació i un altre no. Llavors, la manera de poder fer que tots els pacients accedeixin a tots aquests assajos, perquè al final no estan oberts a tot arreu, és comunicant-nos tots. Llavors, existeixen unes xarxes que cada hospital, doncs, sobretot com els més grans, abarquen certs hospitals més petits i ens fiquen en comunicació. I, a més, hi ha unes pàgines oficials on tu, com a pacient o com a persona com nosaltres, tu pots accedir allà, ficar el tipus de càncer que tens, amb la mutació que tens, i allà et ficarà tots els assajos clínics que hi ha oberts. i en els hospitals on hi són. És a dir, nosaltres, per exemple, rebem pacients de fora d'Espanya i...
0: Jo t'anava a preguntar si aquesta xarxa era exclusiva
6: exacte,
0: de país
6: sí,
0: o
6: bueno,
0: era una xarxa.
6: Perquè al final és públic, o sigui, qualsevol assaig clínic és públic i tothom pot accedir a les dades que hi hagin penjades, les que siguin públiques, tothom hi pot veure aquesta informació. Llavors, la mateixa EMS o Espanya, doncs, depèn de quina pàgina, la del càncer, la societat de càncer, doncs, allà ho pengen. Llavors, tu, com a pacient, hi pots accedir. I, a més, els assajos clínics, cada promotor, a la seva pàgina oficial, perquè les notícies de... Ah, ha sortit una nova molècula que... Això es veu en el diari. I surt. Aquest laboratori pues, ha publicat que aquesta molècula és supereficient. Aquests mateixos promotors, aquests farmacèutics, pengen on estan oberts el seu assaig clínic. I a mi, per exemple, em pot venir un pacient d'Ucrània dient-me, ei, he vist que teniu obert aquest assaig, et passen pues, l'anatomia, totes les seves proves, tu fas un cribatge de si realment, pues, perquè al final, per entrar en un assaig clínic, has de complir com tots uns criteris d'inclusió molt específics, perquè al final el que vols aquí és treure unes dades per saber si realment l'efectivitat és real, i si ho compleix, doncs llavors ens poden venir, de la mateixa manera que nosaltres els espanyols podem marxar fora. Llavors és algo que realment és molt públic, però trobo que no n'ets conscient fins que t'hi trobes. No és algo que s'expressi molt i que la gent al final ho acaba sapiguent quan et trobes en aquell moment de, ostres, tinc aquest tipus de càncer, amb aquesta mutació, vaig anar al meu hospital i em diuen que no hi és, em diuen que Espanya està tancat, perquè això també pot passar, que s'obri en un moment Espanya i Alemanya estigui tancat, i viceversa, que justament es tanqui a Espanya perquè ja hem arribat al número de pacients que s'havien d'incloure pues, a la fase que estigués, que hi hagi el reclutament tancat aquí, però que estigui obert a un altre país. Llavors, pues, això també és superimportant, saber que hi ha aquesta possibilitat de poder anar tu en busca d'aquest assaig clínic, que també et dic que normalment els mateixos oncòlegs ja són qui et diuen, ostres, doncs mira, hi ha aquest assaig clínic que seria ideal per tu, nosaltres no el podem oferir perquè no el tenim, hem preguntat a nivell espanyol, no hi és obert, mira't aquí. Llavors això també és...
0: Bueno. Clar, el que passa que en el moment dur que suposo que et trobes, no? Jo ara m'hi poso, vull dir que hagis de ser tu que proactivament et busquis a aquests d'allò, és mega complicat, no?
7: No, però aquí hem de confiar en els oncòlegs.
0: Amb els oncòlegs que ho fan, no? Sí, esperem que sí.
6: No, però clar, al final tu com a pacient, és a dir, l'oncòleg et pot dir, ostres, hi ha aquest assaig, al final sí. Si aquí ha tancat és que se'n va fora del...
0: Ja,
6: l'oncòleg
0: ja.
6: D'una persona, com tots nosaltres.
0: Sí, sí, sí.
6: I llavors, clar... Realment també el promotor, que sempre parlo de promotor perquè és com la paraula, però és la farmacèutica, ¿vale? El promotor és al final qui dona aquest tractament i aquest servei. Ell mateix és el que jo, per exemple, dic, ostres, mira, tinc aquest pacient, aquí no podem reclutar més perquè el tenim tancat, hi ha alguna possibilitat, hi ha algun centre, i ells mateixos són els que diuen, ostres, doncs mira, a França, en aquest hospital, queden 3 slots, per què no li oferiu? I ja aquí, ja també... Si sí, al final també és diuen, la farmacèutica només vol guanyar diners. No. O sigui, al final, evidentment, el seu interès és que això tiri endavant. Llavors, ells són els primers que també t'ajuden a dir, pues mira, aquí està obert. Llavors, a l'oncòleg li ofereix a dir, ostres, que sàpigues que allà hi és.
0: Hi ha hagut una cosa ara que has dit, no, això surt als diaris, la molècula nova i tal, però clar, habitualment no ho llegim en els diaris, no? Tu sí, no? La Soraya sí. Però perquè també ets del RAM, perquè també ets del RAM. Jo una mica anava a dir, entenc i m'alegro que surti i que sigui una notícia científica, però és veritat que em sembla que els que no veiem no em surten aquest tipus de notícies.
4: Li vaig fer un màster a la Nadina explica'm exactament de què treballes, i li vaig fer un interrogatori de no estic entenent això, perquè aquest és Exitus, jo pensava que això era bo, no és bo, saps? Però qui accedeix, no? Una cosa que ha dit, que jo pensava que era, vale, quan accedeixes a un assaig clínic és perquè ja no tens res a fer, i em deia, no, és que podem allargar la vida 5, 10, o sigui, no? Gent que no té res i que sí, i d'altres que no, no? O sigui, que realment és un, per mi és un món desconegut que...
6: No, i també vull afegir que abans que has comentat, doncs això, que al final ho fas amb una malaltia crònica. I no només això, és que no només és com fer crònic, sinó la qualitat d'aquest pacient, que vull dir, pot estar amb aquest tipus de malaltia durant anys, però amb una qualitat de vida bona, que a vegades també és important, perquè pots no morir, però estar, saps? Llavors, que puguin viure tinguin aquesta malaltia, però amb qualitat... Jo tinc pacients que treballen, vull dir, i estan treballant a les seves feines i, bueno, van fent els tractaments i ells tenen la seva vida, pues, normal. De...
0: Van vivint, clar, que és un dels objectius. La Soraya té una pregunta per vosaltres.
9: Bueno, jo en la línia del que s'està parlant volia donar un titular i que ells em diguessin si això és veritat o no és veritat, perquè... Això es publica en aquests diaris que jo llegeixo cada dia. I és, el 80% dels càncers es cura. Aquest seria la primera
0: els
9: cosa que...
0: Els titulars solen ser... Ja li deixo el micro, tu ves més parlant.
9: No, i això és una cosa, i l'altra cosa, doncs, insistir en el que ha dit el doctor Buixeda, en què és molt important anar al metge quan creus que tens un problema. Clar, si ve de sorpresa, no et passa res, et trobes superbé, i de cop i volta d'un dia a un altre t'ha passat una cosa, ja s'entén. Però el que ha explicat el doctor, que algú arribi amb una úlcera al pit, això vol dir que fa un any que ja tenia, no sé... un granet, i del granet se li ha fet un forat com un cràter, com un volcà. I ho hem de dir així perquè la gent ens entengui. Eh? Llavors, la gent ha d'anar al metge, o anar al CAP, on sigui, que el derivin, i ha de confiar en el que diuen els facultatius i en el que diuen els professionals de la salut. I amb això, encara que no toqui, jo vull afegir que ara
0: ja
9: estem entrant...
0: Tu, ja no?
9: Sí,
0: ja
9: estem entrant, o ja estem immersos en una epidèmia de grip... I quanta gent que té indicada la vacunació, ja no dic els que tenen 25 i no volen vacunar-se, no. La gent amb una edat que té indicada per patologia o pel que sigui la vacunació, i quanta gent s'ha vacunat. I ara demà a nosaltres ens tanquen, a tota la gent que treballem en residències, hospitals, o sigui, a tornar-nos a posar la mascareta, que jo ho trobo superbé. Però clar, això una mica ho fem entre tots, eh? Entre tota aquesta gent que jo no em vacuno perquè a mi no passa res, i au... Però vaja, quedem-nos amb el titular, que jo voldria saber si és cert això, que el 80% dels càncers es curen.
0: Vinga, tornem aquí. Pregunta-li on t'ha tret aquest titular.
7: Jo el 80 em sembla excessiu. Que retarda la malaltia, que es cronifica la malaltia, això t'ho compraria, però que es curen... és a dir...
0: Quan has donat molt poca informació. Sí, és que, clar, aquí l'has posat aquí...
7: No, però quan tens un càncer... És la idea que he dit abans, eh? O sigui, quan tens un càncer, respecte a fa 20 anys, les perspectives són molt millors, tenim molts més tractaments, es curen moltes més malalties, però es fan consultes dels ja supervivents. És a dir, curar... Nosaltres diem lliure de malaltia. Lliure de malaltia i fent controls.
9: En la línia del que deia ella.
7: No? Exacte. És a dir, són els que nosaltres diem els grans supervivents. Però una categorització com curat, un 80% em sembla excessiu. Si em diguessis un 20% et diria que sí. Però un 80% em sembla excessiu.
3: Ramon, perquè facis la falca com a metge, igual que ha fet la Soraya de la vacunació de la grip, que ja ens ho ha deixat anar, ja ens ho diu cada dia, en la web de la Marató diu que el 50% dels càncers es podrien prevenir amb hàbits saludables. Llavors aquí, no, com a metge, tu ens has de dir que bona alimentació, no fumem, esport, no sé, no?
7: Farà 3 mesos, jo crec que va ser l'estiu, a l'hospital vam fer, una companya ens va fer una sessió preciosa sobre estrès i càncer. I com tota l'eix hormonal i serotoninèrgic i molecular de l'estrès pot ser un dels precursors de ser un estimulador de malalties com el càncer. Això fa molt temps que se'n parla, ens falten molts detalls i pot ser molt, molt cridaner, però amb això que et vull dir, que si, els hàbits saludables són importantíssims. O sigui, la dieta és importantíssima, l'exercici és importantíssim i, evidentment, la relaxació, i es fan molts tallers de ioga, molts tallers de relaxació, i s'ha vist que no només poden ser preventius, sinó que també poden ajudar en tractaments. S'han fet 1.000 estudis amb acupuntura, amb homeopatia... S'estan mirant moltes coses en el sentit de que tot ajuda. Hàbits saludables? Sí, segur, seguríssim. Contraposant els hàbits no saludables. És a dir, no parlarem del tabac.
9: No.
7: Però si parlem de càncer i parlem de marató, hem de parlar del tabac. És a dir, ho sabem per A, per B, per C. Si tu fas la falca de la vacuna, que hi estic totalment d'acord, jo haig de fer sí o, no, sí, o sí la falca del tabac. Sabeu que el tabac és una indústria potentíssima. Jo he arribat a conèixer senyores que m'han dit que el seu metge els hi va dir que fumés per aprimar-se fa doncs, 60 anys, és a dir, als anys 20, els metges deien que es fumés per aprimar-se i en un tractament i després, posteriorment, doncs ja era per, no? Per si volies ser una dona coqueta havies de fumar, si volies ser el Clyde Gable, doncs també, no? Però, clar, vull dir que estem a l'altre cantó. Pues, o sigui, hàbits saludables i hàbits no saludables.
0: Jo ja sabia que passaria això, Falten 12 minuts per acabar el programa i no sé si algú vol fer alguna pregunta als nostres convidats, però si no, el que crec que sí que hauríem de fer, i és de justícia, és que aquestes persones que han participat en la nostra llumaneta i tenen possibilitat de tenir un regal, doncs que els diguem... No? Que juguin ja d'una vegada. Pues ara estàvem tan serioses, no? A veure, a partir d'ara, doncs, a veure, Comí, què ens expliques?
10: Bueno, jo us vull explicar que aquest any hem venut 218 números.
0: Molt bé.
10: Per tant, hem recaudat per la Marató 654 euros.
0: Molt bé, 154. Fantàstic. Dit això. Com ho fem ara perquè surtin els números? Vinga, aneu traient numerets. Sí. Aneu a la gent, que està aquí. Sí. Vinga, Míriam, que és d'hostessa.
9: Triem primer el regal.
0: Primer diem el regal. Tu, Comí, aniràs apuntant, que després ens feiem un embolic. O qui apunta?
10: Lot de llibres, primer.
0: Vinga, lot de llibres. I qui té els noms? Ah, i la Judit i l'Avança ens allà baix tenen els noms. Vinga, un lot de llibres. Som-hi. Tenim el número. Quins llibres són, Soler? A veure... No sé si se't sentirà si no estàs en el micro,
11: A l'altra banda, de Marta Orriols.
0: Molt bé.
11: A l'altra banda de la por. És que estan lligats. Sí,
0: per darrere, veu.
11: I
0: estan molt ben embolicats.
11: Catalunya Industrial, de Daniel Romani.
0: Molt bé.
12: I el número és el 166.
0: I 166, a veure qui el tinc. La persona guanyadora...
13: En Josep Maria Soler.
0: Molt bé, cap a casa, Soler. Fantàstic. Vinga, un altre lot de llibres. Ah, sí? Si no sabeu els problemes que hem arribat a tenir en el grup de WhatsApp, amb els números.
11: La veritat sobre la llum.
0: I?
11: Ai, d'Urava, bueno, és un nom així.
0: Sí.
11: I amb dents i amossegades.
12: El 2, Mònica Danés.
0: Oh, molt bé, la Mònica Danés. No sé, veus que bé? Ja, mira, ja podem donar a la família que se l'endugui. No sé, vinga, tercer lot de llibres. Anem... Potser algú podria ajudar la Soler i així anirem més de pressa.
11: L'escola de mitjanit. I aquest.
0: I... Ai, que es desfà.
11: Grandes mujeres de la història.
0: Vinga, i aquest lot de llibres és per... El número? 140.
11: 190.
0: 190, 190, que és...
13: Mira, l'Anna González i l'Eva Nujo.
0: Molt bé, fantàstic.
13: Vinga. Lot número 3.
0: Lot número 4 de llibres.
11: Aprendre a esquivar les bales de Xavi Coral Trullàs i el mar terra endins de Mariner Abgarian.
0: Molt bé. N'hem venut... és que alguns estan sueltos. El 267 hem de mirar si el tenim venut o no. Aquests últims...
12: Sí, l'hem venut. És per la Cristina Freixas.
0: Ah, molt bé! Fantàstic.
9: Et persegueixen els llibres, Cristina.
0: I últim lot de llibres, Cristina?
11: Cor fort, de Sílvia Soler.
0: Sí.
11: I aquí... La maledicció del Maure. Del Castel Maure.
0: 110. Venut.
13: El 110, la Teresa Fàbregas.
0: La Teresa Fàbregas, home. Superlectora, la Teresa, Aquesta la vam atracar a la placeta. Pobre, que la va comprar.
14: Molt bé, doncs vinga. Vinga, una bossa obsequi de la botiga Maria Maria. Aquesta bossa obsequi de la botiga Maria Maria i treu el número la Maria, com no podia ser d'una altra manera. I és 22. Ai, l'has venut tu. Molt bé, per la mare. Ah, era dels teus, però l'havia venut la Comín. Molt bé.
10: Vaig tirar jo. Bueno, va tirar ella.
14: Molt bé.
10: Sí, és dels números d'ella.
14: Fantàstic. El número de loteria, vinga.
15: El número de la grossa.
14: De la grossa.
15: La grossa de les imperfectes.
14: La grossa de les imperfectes. Aquesta vegada és...
16: És per 138.
14: El 138.
16: El 138.
17: A l'Isaac.
14: A l'Isaac, mira que bé. Si ens feu rics, us fareu molt bé. Si ens toca, ens tocarà molt. Mare, home, ja clar. És que l'atracament aquest amb armada que fèiem de vendre números.
18: La panera de fruita.
14: Vinga, la panera de fruita. Això és com el primer premi, que vas esperant allò que et toqui a tu. No sé, encara tinc possibilitat.
16: El 99.
14: 99. Venut i és per...
17: A l'Isabel Roig.
14: Mira, l'Isabel Roig, també. Una altra víctima de dissabte al matí al mercat. Molt bé.
18: L'últim ja el pernil.
14: I ara l'últim.
18: El gros.
14: Que és el pernil.
19: Va, Feliu.
14: Va, Feliu. És el...
16: 21.
14: 121.
17: Posa Isabel.
14: Posa Isabel.
19: Isabel Romano.
14: L'Isabel Romano, molt bé, fantàstic, estarà molt contenta.
15: A la parella a menjar pernil, tu.
14: Doncs vinga, fantàstic. Moltes gràcies a tothom per haver participat i gràcies a tothom també que ens ha donat aquests regalets per poder-los fer i aquests més de 600 euros que portem a la biblioteca perquè sumeu els vostres i se'n vagi tot cap a la marató. Fantàstic, mira, és que potser hem començat abans, ens queden 6 minuts encara, eh? No sé si us havia quedat alguna pregunta pendent. Què dius?
19: Que tanquin ells.
14: Sí, home, que tanquin ells, però si hem de fer dir alguna cosa. Quina pregunta tens perquè tanquin ells? Passeu-li el micro a la Soraya i que tanqui el programa.
20: No, jo dic que tanquin ells, que tanquin la Nadine i que tanquin home, sí, el Ramon, sí. I no sé, que ens donin algun consell, que ens diguin alguna cosa, eh? Vosaltres sou els professionals.
14: Vinga, doncs va.
18: No, jo consell en si, i al final ja crec que ho hem dit tot, simplement conscienciació, anar-nos a fer les proves quan ens toca, i res, que al final, el que dèiem, que la investigació és important, que avui, per molt que sigui de manera pues, més petita, però estem donant a visualitzar algú superimportant, i res, que...
14: Fantàstic.
18: Seguirem.
14: Per Marc Arstora, doncs enhorabona també per la teva feina, que desconeixíem, no? I mira, un dia podries venir tranquil·lament a les imperfectes explicar-nos com és ben bé un dia teu,
18: Quan vulgueu.
14: Míriam, la lligues per un altre dimarts, sí, d'aquests sí. Que, d'allò, que vingui allà a l'estudi tranquil·lament i ens expliqui com és la seva feina. I el doctor Buixeda?
21: Res, una mica el que ja hem dit. És a dir, que el càncer, que és una paraula que a vegades ens fa molta por, que no faci tanta por, que hi hagi una mica... Bueno, cada vegada hi ha més tractaments, hi ha més oportunitats i això. I aquesta por, que la sapiguem transmetre i digerir i que quan ens fa mal la panxa, quan fem caca hi ha una mica de sang, quan fem pipí hi ha una mica de sang, quan tenim una tos que no marxa, quan hi ha qualsevol signe d'aquests que a vegades ens espanta, que aquesta por que ens fa el càncer, que la veiem en positiu, en el sentit de que anar al metge, mirar-s'ho, i si tenim la mala pata, que és un càncer, quan abans agafem el toro per les banyes, abans el sabrem vèncer, o el sabrem curar, o el sabrem torejar. Però que aquesta por, el que dèiem abans, no? Que aquesta por, que no ens inundi la por, i ens anem fent petits, i tenint aquest patiment, perquè en definitiva patirem nosaltres perquè no ho diem, que tenim allò i no ho diem, patirà al nostre voltant perquè no ho compartirem i després la cosa s'anirà fent gran. Llavors, treure'ns aquesta por, que és una malaltia que sí que és veritat, que fa molts anys era molt terrible, però cada vegada estem aconseguint que sigui una malaltia més curable.
0: I gràcies per aquest missatge d'esperança. I només doncs, per acabar, que sí que és veritat que avui també teníem lligada una altra convidada que està justament des de l'any 2002 en diferents tractaments, i que primer quan li vam dir que vingués, no ha pogut venir al final per temes logístics, però primer quan li vam dir que vingués, doncs sí que va dir, oi, oh, jo he de venir a explicar, però no sé si va veure un 30 minuts o no sé si va veure algun programa a la tele, i va canviar d'opinió justament en aquest sentit, no? De dir, doncs, crec que si puc donar esperança a algú de pensar que, escolta, que això si conviu, se supera i que vas fent diferents tractaments i que no és tan horrorós, doncs ho faré. Lamentablement, doncs al final li ha sortit una cosa d'última hora que no podia arribar, però que també volíem doncs, portar aquest missatge justament que és el que ens estaves dient, de poca por, d'afrontem les coses i confiem doncs, en els professionals que des de la banda de la investigació fan moltíssim, des de la banda assistencial doncs, també, i per tant, si esteu en aquest moment doncs, passant per això, endavant i crits i tota la força i la solidaritat. Imperfectes, crec, ja estem, n'hem fet una altra. Sí, què tenim? Un minutet? Un minut, just. Doncs ja és això.
1: Sempre, eh?
0: Sí? Perquè et quedes aquí, escoltant, avui ho trobo que heu parlat poc, les imperfectes, eh?
2: No, jo volia dir una cosa, doncs i va, és que ja, sí, diumenge animo a trucar a tothom, perquè de 10 a 1 estaré agafant telèfons.
0: És veritat, que és una cosa que et fa com molta il·lusió, oi?
2: I per tant, potser, si truca algú d'un donatiu...
0: Perquè això, ara així molt ràpid ho pots explicar. No, t'has hagut d'apuntar un sorteig o alguna cosa així, no?
2: Fa 3 anys que m'apunto i aquest any m'ha tocat per fi.
0: La tercera me l'ha vençuda.
2: Perquè he ficat de 10 a 1 de la nit. Si no, jo crec que no m'hagués tocat.
21: Jo crec que per l'any que vens has d'explicar l'experiència de faltar l'any.
2: No, t'ho juro que tinc... Bueno, he fet una formació
21: ja
2: d'una hora
21: programa.
2: Sencera per saber omplir una butlleta, o sigui que
0: I com l'has fet, la formació online? Ja està, hem de dir adéu. Moltíssimes gràcies, sobretot a la Nadina i al doctor Buixeda, moltíssimes gràcies a la biblioteca i escolteu, ens anem escoltant per Ràdio Arenys. Gràcies.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Compartint la música de Ràdio Arenys.

Radio Arenys, la primera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Ràdio Arenys, primera.
6: Connecta amb la primera música.
7: Ràdio Arenys.
6: Ràdio Arenys.

Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
4: Sabies que...
5: El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat, i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics. I la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure's soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
7: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
8: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
9: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
10: Hola, Anna.
11: Hola, Àlex.
10: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
11: Va, sí, va, comencem.
9: Museu Particular.
10: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
11: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
10: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina, per tant. Estem parlant del segle III, segle V... on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entre mig, fins i tot un punt sexy, no?
11: Sí, una mica com ara, realment, no?
10: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també, amb aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança, vale, i deixar passar... no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però, és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
11: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
10: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, no? d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
11: Ah, sí?
10: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
11: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
10: És català i és montblanquí, mal que et pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
11: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
10: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
11: Això em sona haver-ho vist.
10: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs vam fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
11: Supersostenible.
10: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava aquestes petites baules. Evidentment no les soldava. Sents, eh?
11: Val, és la màquina.
10: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna a Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
11: Ple de mosques, clar.
10: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que, evidentment, la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I, doncs, el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drugueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda, que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
11: Que això serien les cortines de cadenetes.
10: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
11: Des de Montblanc al mundo, que fort.
10: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
11: Uau, brutal, eh? Quina història. Trobo que és d'aquestes allò que... Els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots clar, molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic,
2: amb aquestes sí, cortines, sí. Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no soc montblanquina.
2: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. No? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna. Vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor? Ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que, de fet, és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques, literalment, el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí, però no.
0: És un sí... Sí, però no m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha... no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
2: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
2: dir, es poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
2: Aquest sí, però no.
0: Que... I és que ja et veia riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
2: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés
0: una altra.
2: Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
2: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Cas que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa... Però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellosa. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits de Saturn. Saturn té una gran família de satèl·lits. De fet, darrerament n'hem descobert molts de cop i ja anem per uns 230 satèl·lits descoberts. Set d'ells són prou grans com per tenir forma esfèrica. Un és Tità, el segon satèl·lit més gran del sistema solar després de Ganímedes. I Tità és l'únic que té una atmosfera al seu voltant. De fet, podríem parlar que Saturn, vist una mica l'engròs, té milions i milions de satèl·lits, si considerem que les partícules que formen els anells són petits satèl·lits. Però bé, parlant una mica més seriosament, en té uns 200 i pico, que són bastant més grans. Com en el cas de Júpiter, els satèl·lits de Saturn es poden dividir en diferents grups. En primer lloc tenim a Tità, el més gran, massiu i amb una densa atmosfera. Després tenim satèl·lits mitjans gelats. Són de mida mitjana, amb una superfície gelada i tenen molts cràters. Aquí trobem a Mimas, Encelade, Tetis, Dione, Rea i Hiperió. Després tenim satèl·lits en els anells. Són petits satèl·lits que es troben dins dels anells del planeta i creen regions aparentment netes de material. La seva gravetat ha buidat aquelles zones. Trobem satèl·lits d'aquests com Pan, Dafne i algun altre. Després tenim satèl·lits pastors, que són satèl·lits amb òrbites properes al sistema d'anell dels planetes i que contribueixen a modelar l'estructura dels propis anells. Aquí trobem a Prometeu i a Pandora, que ajuden a modelar l'anell F. Després tenim satèl·lits troians. Són satèl·lits que orbiten a la mateixa distància de Saturn, però a 60 graus pel davant o pel darrere d'algun dels seus grans satèl·lits. Aquí trobem a Teles, Calipso, Tetis, Dione, Helena i Pòlux. També trobem satèl·lits corbitals. Són satèl·lits que comparteixen la mateixa òrbita, per exemple, Janus i Epimeteus, que intercanvien les seves òrbites sense arribar a xocar. És a dir, un s'acosta molt a l'altre i el que anava davant passa darrere i el que va darrere passa davant. Com veiem, doncs, hi han molts satèl·lits diferents al voltant de Saturn.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril tallat. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres de la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència.
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: És un planazo, com se sol dir, això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no?, sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins a les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics, després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res...

0: de l'eclipsi d'avui i els fans doncs, de la cultura popular i de la festa.
1: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
0: Això mateix.
1: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
0: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
1: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya els nostres oients, els oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
0: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
1: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
1: Quin temps farà aquest vespre sobre 8:45? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
1: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
1: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
1: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I al Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
1: Vaja que sí. Marc Jaureguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Jaureguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a l'AP7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives

0: actives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a l'AP7 per veure l'eclipsi.
1: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
0: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
2: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
0: Jo sí, jo no em mouré pas.
2: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
0: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
2: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
0: Exacte,
2: clar que sí. Es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
0: Efectivament.
2: Un punt social. Tina Forès, des de Sant Cugat, moltes gràcies, companya, bon dia.
0: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
2: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
3: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
2: Per poder observar l'eclipsi. Ah, no és a Santo Domingo, Santo Domingo de Burgos.
3: No.
2: A Burgos.
3: De Silos.
2: M'havies espantat.
3: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sí. Sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
4: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
3: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi, que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també, companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
3: Que vagi molt bé.
2: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran del mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
5: Molt bon dia
2: a tots. Sí que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
5: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això... Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
6: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar doncs, obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
7: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt única i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
5: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
2: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'escala.
5: A vosaltres, que vagi
2: bé. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
2: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi, també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
8: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana, doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
9: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones, i per tant una crida a la prudència en els ciutadans i a les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
8: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però, Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
2: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
8: Seguirem, Núria, que vagi bé.
2: Fins ara, Arnau.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Walking on Sunshine. Anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
2: Quin ambient, hi ha? Quin ambient hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tot per veure.
11: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuiran unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també doncs, es recomana que tothom les porti, eh? Però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol doncs, a poca distància de l'horitzó, i de fet ara mateix, si fos ara, el veuríem, eh? Perquè de fet no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, eh, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, eh?
2: No és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, eh? Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes amb aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
11: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, eh? Per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
2: Sí, Pep, no te'n vagis de les rambles.
11: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
2: Que a més li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
11: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi. Doncs,
2: I a més de casa, eh? I a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
11: I a més tarragoní, que a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà o a punt d'anar-hi, eh?
2: Va, que el saludem.
11: Joan Anton Català.
2: Joan Anton, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Et veurem aquesta nit a la tele, eh?
12: A veure, si tot va bé, sí.
2: T'han fitxat per ajudar en les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
11: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
12: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí a Amposta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
11: Bueno, queda poquet, eh? Mira, no sé si també ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, eh? I és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
12: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, als ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar el Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
2: Pep, jo de totes les 1.000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies em quedo amb de tot el que ha explicat superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, sí, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada ho certifiqueu, eh?
12: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja
2: està. Ja està.
12: Amb pell de gallina.
2: Ets sensible, sí,
12: és immediat. És dir, recordar això. I a més, okay, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, i ara ho tornaré a intentar, no? Però Això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò. Hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls. I el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
2: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
12: No ho vam explicar, això, sí.
2: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar? Sí.
11: Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar a hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que n'escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
12: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol era molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
11: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
2: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dir sort, molta merda, que no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
12: igualment.
2: Aquesta nit.
12: Gràcies, Joan Anton. A tots.
2: Una abraçada.
12: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
2: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
11: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
2: Fins ara.
10: Obert per vacances.
2: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, de Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
13: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió, amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
14: Llavors vam tindre la sort que un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? i llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
8: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
14: No és ben bé com un croissant, no? Però l'hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan l'enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
8: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
14: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, fent nada és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podrem fer? 2.000, 3.000... No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
8: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Grammy en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Grammy també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
14: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
8: Però el Grammy de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i aubergina i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
14: Des del Grammy hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Grammy. Si nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendre moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
8: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
14: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I s'hi van portar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Grammy de Forners cap a casa.
8: Així, doncs, el Grammy de Forners de Lleida també té el seu propi eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
2: Arnau Vila, Demunt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones amb aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: Sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia!
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu
0: no
1: Vella de Lleida.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: He pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental, en aquest moment regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria en totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons tan màgics, no? I tan especials.
2: És el primer que vam pensar. Per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatori de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, s'han donat a la ciutat no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
2: Està el servei eclipsi. Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també, unes llançadores, aquest bus eclipsi, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot, correcte. No? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí.
1: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
1: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
1: Doncs allà
2: sí,
1: ens veurem. Millor acomiadament impossible, amb els Vetusta Morla sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, ja saps que aquí t'acollim sempre.
3: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
3: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i, per tant, això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, sí, la propera connexió es du cap a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, pero ocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros, donde se ha activado el Plan Comarcal de Protección Civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que descampado total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Jabalambre en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Mucho.
0: Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. Tres trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en tres minutets, ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. La
3: Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carrer tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carrer tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
10: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones.
9: La Generalitat, com sentíem, ha tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
8: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya, a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'Estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
11: Correcte.
0: I ara te pillem a Sòria.
11: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
0: Ah!
11: Estic a meitat de camí, just.
0: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
11: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
0: D'acord. Eh? D'acord, doncs ja.
11: Tenim allà, és el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un puesto per allà i no hi havia manera.
0: Uh-huh.
11: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
0: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
11: Sí, anem amb, sí, amb una furgoneta, eh? Anem amb un tibant, anem 6.
0: Però vaja, que...
11: Allà tenim un reservat, tinc reservat un hotel, un hotelet.
0: D'acord.
11: I estarem allà, sí.
0: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
11: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant a l'Ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella, sí. I bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, una... a l'hora de dinar, vaja.
0: Molt bé, així, amb temps...
11: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
0: Ja aneu...
11: El lloc ideal.
0: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
11: Correcte, correcte.
0: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I 3 mesos fa, 3 mesos que vau carregar-ho.
11: Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la... Bueno, estaré de piedra, després anem a fer més ràfting i dissabte tenim que anar a fer castell. O sigui que,
0: sí, doncs...
11: A Bisbal.
0: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
11: Exacte, i tant.
0: A disfrutar-ho molt.
11: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Pere, una abraçada gràcies. Forta. I bon igualment. Viatge, aneu en compte,
11: gràcies.
0: Bon viatge.
11: Adéu.
0: Vinga, i es queden un parell de connexions encara perquè per ser

0: Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic, els problemes dels desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
1: Molt bé.
0: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
1: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
0: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
1: Que guai.
0: Està molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
1: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una horxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
0: tomàquet,
1: de pícnic.
0: Sí.
1: De pícnic totalment avui per allà per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada, gràcies. Són Connexions Llampec, i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya, i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques, fins i tot?
2: Bueno, a tant no he arribat, perquè estem de vacances.
1: Clar.
2: Però sí, tot una mica més organitzat, per poder...
1: I ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els que us dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
2: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
1: Eivissa, normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
2: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, hi ha bastant de moviment.
1: Val.
2: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
1: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
2: Sí, una mica setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
1: Ah.
2: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
1: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé aquesta nit.
2: Gràcies, igualment.
1: Adéu. Doncs Vic, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa, i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
3: Bon dia, som aquí.
1: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
3: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
4: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo, però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8, doncs no està malament. Una abraçada.
3: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
5: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport, perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut, i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols, i al final ho veurem a Tarragona també,

0: que estarem ben a prop de vosaltres, perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
1: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
2: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el que és la xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit nord a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, aquí...
0: Digues. Sí. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insistixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres fins d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara fins a uns 150 anys més. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Excepcionalitat
0: queda clara,
2: però...
0: queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues, a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa. Ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot enterbolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com ens hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, Estarebre.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disc-jockey, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fora, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora, que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Grosreus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple en Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens dupa el territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Descampat en descampat, avui, ara. No té massa glamour, tot això, però aquesta nit en tindrà. Aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encara a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, és que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar. Tots. I no.
7: Doncs no, error. Error.
0: Serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que sona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, però això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Quina veu?
8: A veure com va el dia, sí, una miqueta.
0: Amb mascareta, tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap a
8: casa. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Mm-hmm. Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: Mm. A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor. Prendreu
8: entrepans sí,
0: alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després el
8: tornem? Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, eh? Hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
9: sí
7: senyora.
9: Molt, tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies. Gràcies.
9: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'Ona la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
9: de casa vostra. Una abraçada
7: forta. It's a
9: god-awful small affair. Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
10: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
9: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
10: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants i avui possiblement el doblarem.
9: Sí, sí, sí, sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
10: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
11: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans com va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població, hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite i a la vegada està força, força ben comunicat i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
10: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi haurà diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
11: Sí, sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse, o sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga i faríem el tancament amb una festa al ball, doncs, bueno, un ball de festa major.
10: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
12: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se'ns va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga via Augusta. Tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries, i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
10: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
11: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres, que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres, que pel que estic veient a dia d'avui és com or, que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir al punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
10: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
12: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí, a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
11: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
10: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
10: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
10: No. Núria, això no. Més a no. la zona del Delta, això és
0: sí,
10: més a l'interior,
0: no
10: més a la plana... Aquí no n'hi ha tants, no n'hi ha, quasi
11: no,
10: gens.
11: No. La plana no tenim mosquits i bien. Això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
10: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giner de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
10: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tot uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
13: Bon dia,
0: una
13: Núria,
0: mica bruixot et veig jo tu, eh?
13: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
14: Molt bon dia, Manel.
13: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
14: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món... I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
13: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot. Anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
13: sí,
0: també.
13: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
14: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
13: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
14: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato, i, bueno, pues, res, he escollit pues, que veieu una mica el que faig, i igual que l'eclipse, pues, és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
15: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De, el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada, m'agrada.
13: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa o no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
14: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
13: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
14: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
13: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
14: Jo demà no faria res, i ja dia 14, pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
13: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
14: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
13: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
14: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què està, en què tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica... Mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
13: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades.
15: De
13: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
14: L'11 i el 22.
13: Sí. 11 i 22.
14: Sí.
13: Molt bé.
15: Ah, per què?
14: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
13: I fins que s'apagui, eh?
14: Fins que s'apagui.
13: Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Helena.
15: No, simplement anem tancant, i m'agrada molt aquest concepte, em queden molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
14: I avui és un dia...
15: Clar que sí.
14: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar, eh? A vegades... El simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
15: L'11 i el 22.
13: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
14: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
13: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
15: Ens ho apuntem, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
13: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
14: Gràcies a tu.
15: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les voltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions... Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que estem, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha rei, avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
16: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
17: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
16: I bé. També estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
16: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
17: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas. I bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, és polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
16: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí baix.
18: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest, que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
16: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional? Perquè és això, no? Que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
17: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem.
16: Mm-hmm. Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
18: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir, són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada. Per tant, crec que és espectacular.
16: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
17: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la cadena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
16: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant és un molt bon espai.
18: En teoria queda just per damunt o sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, eh? Està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
16: Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
17: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
16: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
18: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres, sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui, que seguim les normes i tot anirà bé.
16: Doncs Jordi Jovany, dels Finyarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
18: A vosaltres, moltes gràcies.
16: I també al Josep Loren, del grup d'Estilats. Moltes gràcies i molt bona sort, també, per actuar aquesta nit.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
15: I gràcies també a Eric Rossi, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
19: Bon dia, Núria. Amigues, estiguem molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
15: Toma, ja. Vas avitllat. T'has posat una samarreta específica.
19: Home, clar, bueno, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha un agent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
20: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
19: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
20: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem. I també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
19: Per tant, això no és un simple telescopi. Aquí hi ha telescopi. Molta més tecnologia.
20: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a l'estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa, que es diu. I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
19: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
20: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera, el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull, l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
19: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu? O això no funciona?
20: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu. I això llavors ja és segur.
19: Ha quedat clar. Millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
20: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
15: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
19: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
15: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya. Sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forès, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
15: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
1: Gràcies a tu, Núria, igualment.
15: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets, ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
21: Estem molt emocionats.
15: Sí.
21: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya i tinc moltes ganes, jo.
15: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà a la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem
21: sí.
15: I demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
21: Exactament, fer Vinga. Fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
15: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
21: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
15: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Han passat la...
2: Ràdio Arenys.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
10: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
9: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
10: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
9: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
10: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
9: Reserves al 930-234-522.
10: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 7:45 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5 quilòmetres i mig de cues en sentit Tarragona entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 quilòmetres més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a la P7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona la B20 que manté 2 quilòmetres de retencions en sentit Nus-Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: el programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur tot, va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

King Africa. Música de festa. Que ajuda a fer festa.

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful, and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de la...

CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye, bye, va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tilé. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajo en corra, paso gallina y paso menino. Opa, yo viajo en corra.

I més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia ser un corrat. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, poma. Anem al 2007.

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy
2: caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. Tonight, tonight, tonight, tonight. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar. Don Omar.

0: Estàs ballant amb el Coco, eh? És música de festa. Són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't. Mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
1: Amb l'Albert Malla.
0: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Better.

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: ...2015. Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número als Estats Units.

com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando. Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018...

0: Aitana i Ana Guerra. Lo malo. El 2019, sens dubte, la cançó de l'estiu, el fenomen de l'any, es va dir Rosalia.
1: La Rosalia. Casa seca.

0: Ei. El que voldries tenir. Només vull veure bitllets de 100.
1: La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu Cold

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
1: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
0: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
1: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
0: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
1: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
0: Daima, es tanqui papereria.
1: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
0: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
1: 93 792 53 44.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, en direcció Lleida per l'A2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però, obert al trànsit en tot moment. I un jove de 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Granyena i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrilos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels, i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No, I knew they'd really smart. Joyce Newton. The jumper and the only fool will do anything for you. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles, però, també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia.

L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolig perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promig entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promig. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història? Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70 i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però, com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. Dic en poques paraules, li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit, i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex. Eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dóna bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sessió de Ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un disc jockey triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etcètera, etcètera. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983, es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Ràdio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals,
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.
1: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai.
1: Be happy.
0: Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà.
1: He may have to litigate, don't worry.
0: Be happy.
2: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament.
1: Don't worry, be happy.
0: I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges el coco al teu costat.
1: Be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després, el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la pel·li. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball. El grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel!

Cap Changel, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83. Billy Joel. En el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes, també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. I hear the sound of el gran clàssic de 1966 dels Beach Boys. En el seu moment, la cançó més cara de la història, la gravació de Good.

Original, espectacular, Good Vibrations, Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA, Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que sí, repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore. Són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel, Uptime Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran.

El gran Freddie Mercury, amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament, no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

0: Ràdio Arenys.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els gats tenen un GPS natural que els ajuda a tornar a casa? Aquest fenomen, conegut com a homing, permet que molts gats trobin el seu camí de tornada a casa fins i tot després d'haver estat portats a quilòmetres de distància. Tot i que no es comprèn completament com funciona, els experts creuen que aquesta habilitat està relacionada amb diversos factors, com ara la memòria espacial i un sentit agut de l'olfacte, a més d'una sensibilitat especial al camp magnètic de la Terra. S'han documentat casos de gats que recorren grans distàncies durant dies o setmanes per tornar a la seva casa original. Alguns científics pensen que poden captar lleugeres variacions als camps magnètics de manera similar a com s'orienten les aus migratòries. A més, la seva aguda percepció sensorial permet registrar detalls específics del terreny i el seu entorn. Aquest instint és una habilitat sorprenent que demostra una impressionant capacitat d'adaptació i supervivència dels felins. Encara que no tots els gats tenen la mateixa destresa per tornar, aquest fenomen continua sent un motiu de fascinació per als científics i amants dels animals i destaca com de complexes poden ser les habilitats naturals en els animals domèstics.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
4: Molt bon dia. Avui, dimecres 12 d'agost, és moment de parlar d'un dels fenòmens més esperats dels últims temps, com és l'eclipsi solar, que serà visible a tot Catalunya, però només serà total al sud del país. Oriol Leo, bon dia.
5: Bon dia. A Arenys de Mar i a la resta del Maresme no s'amaga el sol en la seva totalitat, sinó en 99,5%. Des de l'Ajuntament informen que les zones del Canyadell, Andersen i Maltemps són els punts des d'on a aquella hora encara es pot veure el sol i, per tant, hi haurà una millor visibilitat per l'eclipsi.
4: I al marge de parlar de l'eclipsi, ja s'ha col·locat la segona de les baranes d'acer a la platja de la Picòrdia.
5: És un dels elements pendents del seguit de millores que s'estan fent a les platges d'Arenys de Mar aquests darrers dies.
4: I d'altra banda, la pintura i l'art és el tema central de la cercavila nocturna de gegants d'aquest divendres 14 d'agost per Sant Roc, el primer dels actes de la tripleta aranyenca pel vot de vila.
5: Enguany, la nocturna commemora 30 anys i arrenca des de la plaça de les Olles.
4: I d'agenda per avui, el Festival d'Arenys de Contes presenta avui els contes del domini del món.
5: La narradora Teresa Puig arriba amb una proposta sobre les passions humanes. L'acte serà a les 10 de la nit a la Biblioplatja.
4: I com sempre acabarem parlant d'esports i avui novament de l'aranyenca Marta Mitjans, qui s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu a Birmingham, que seran demà al migdia. També ha millorat la seva marca personal i ha aconseguit, entre altres, el rècord català absolut de 800 metres llisos després de completar la prova de 800 metres llisos en 1 minut 58 segons i 52 dècimes.
2: L'informatiu migdia.
4: I avui, 12 d'agost, ha arribat el dia i aquest vespre haurà arribat el moment. Després del bombardeig insaciable d'informacions de mitjans de comunicació, institucions i també les xarxes socials, finalment avui és quan es viurà l'eclipsi solar visible a tot Catalunya, però només serà total al sud del país, especialment a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també les zones de Lleida, on el sol quedarà completament ocult durant, com a màxim, un minut i mig.
5: L'última oportunitat de veure un eclipsi solar total al nostre territori va ser fa 121 anys i no n'hi haurà cap altre fins d'aquí 154 anys. L'eclipsi travessarà la península Ibèrica del nord-oest al sud-est i acabarà per Mallorca. A Catalunya el fenomen començarà a 8:15 del vespre i la franja de totalitat passarà a 9:15. I repetim, només al sud, en el territori entre Vilanova i la Geltrú i Lleida. Arenys de Mar, per tant, queda al nord d'aquesta franja i aquí no es veurà un eclipsi total, però sí que el sol s'amagarà en un percentatge molt elevat. Diego Rodríguez, del grup d'astronomia Cosmos de Mataró, destaca que a l'àrea del Maresme les muntanyes que l'envolten taparan el sol a aquella hora i cal anar a un punt elevat per veure-ho. I espera que no faci el mateix dia que ahir i hi hagi menys núvols.
6: El problema que tenim aquí a Arenys és que, mirant cap a ponent, tenim els tres turons. Tenim una sèrie d'alçades estrelades que ens impedeixen veure el sol a ponent. Sempre tenint en compte que no veurem la totalitat. veurem un 99,5% aproximadament la totalitat, sempre també que no tinguem núvols. Malauradament tenim molta nuvolositat acumulada en alçada. Segons el model, tindrem un 100% de nuvolositat acumulada en altitud.
4: El Maresme, recordem, no s'amaga el sol en la seva totalitat, sinó un 99,5%, però encara que es tracti d'un percentatge elevadíssim, en astronomia tot el que no sigui el 100% canvia i molt, i no té res a veure observar un eclipsi total que un de parcial.
5: En un eclipsi total, com el que veuran al sud, quan els rajos del sol es mostren entre els cràters de la Lluna, apareixen les perles de Biela, una cadena de punts brillants de llum al voltant de la Lluna. Això passa en els moments anteriors i posteriors a l'eclipsi total, i l'últim raig de sol abans de la totalitat provoca un altre efecte òptic que es coneix com anell de diamant, un punt de llum intens sobre el fons de la corona solar que forma un anell tènue i lluminós al voltant de la silueta fosca de la Lluna. Amb tot tapat i sense ulleres podran contemplar la corona solar. Res de tot això es veurà des d'Arenys ni cap punt que estigui de Vilanova i la Geltrú cap amunt. Tot i això, Diego Ribas no desanima a ningú que no es pugui desplaçar i explica que des d'Arenys veurem almenys que es fa fosc abans d'hora, faci el temps que faci, i notarem també que refresca.
6: Aquest eclipsi suposarà un enfosquiment molt notable, encara que hi hagi núvols. És a dir, l'enfosquiment i el refredament de l'atmosfera la notarem. Part de l'efecte el tindrem. Anem a gaudir del fenomen important, que és la baixada de la foscor. Baixarà quasi completament la foscor. Tindrem un enfosquiment molt evident. Això ho podem gaudir encara que tinguem tots els núvols que vulgueu. Veurem que a mesura que baixa la llum, també baixa la temperatura.
5: En el cas concret d'Arenys de Mar, l'Ajuntament ha informat que les zones del Canyadell, d'Andersen i el Maltemps són els punts des d'on a aquella hora es pot veure encara el sol. Caldrà estar, això sí, en espais oberts, sense vegetació ni edificis que puguin tapar l'horitzó. El punt màxim el tindrem a les 8:29 del vespre.
4: I a banda del fenomen purament astronòmic, l'eclipsi també suposa un repte important per la gestió de la mobilitat a tot el país, per arribar especialment al sud, on els municipis d'aquesta àrea preveuen una arribada massiva de persones.
5: La consigna del Servei Català de Trànsit és esglaonar les sortides avui dimecres durant tot el dia i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7, ja que de Cambrils avall sols hi ha dos carrils. Per això la Generalitat recomana anar per autopista només si el destí és el Delta de l'Ebre. Diego Rodríguez, de Cosmos Mataró, ha volgut també fer una petició, i és que, un cop passat l'eclipsi, la gent no llenci les ulleres com si no tinguessin cap valor pel fet d'haver costat barates o regalades.
6: No ens hauria de veure que la gent les llença al carrer una vegada que les fet a servir, o que les fa malbé perquè pensa que són gratis. Aquestes ulleres tenen un valor, tenen una utilitat i tenen un valor, i si no les podeu fer servir aquest eclipsi pel que sigui, penseu que l'any que ve tenim un eclipsi, un altre eclipsi, que també serà parcial aquí a casa nostra. Veurem l'any que ve també com la Lluna es menja una part del Sol, per aquestes dates, i un altre eclipsi l'any següent, també a Ponent.
5: Com deia l'astrònom, aquest és el primer dels tres eclipsis solars de l'anomenada tripleta ibèrica. Tres eclipsis solars consecutius per damunt de la península. A banda del d'avui, el dia 2 d'agost de l'any vinent n'hi haurà un altre al sud d'Espanya, i el 26 de gener del 2028 hi haurà un eclipsi anular de sol. És el que produeix l'anell de foc visible en zones també del centre i sud de la península.
4: I l'actualitat també ens porta altres qüestions, perquè ja s'ha col·locat la segona barana d'acer a la platja de la Picòrdia. És un dels elements pendents del seguit de millores que s'estan fent aquests dies a les platges d'Arenys de Mar.
5: La primera

0: a la platja de la Picòrdia perquè els nens i no, no nens i nois juguin allà a la platja.
1: De moment no es preveu la instal·lació d'una barana d'aquestes característiques al Cavalló, tot i que no es descarta fer-ho en un futur. A més, pel sector juvenil i infantil també s'instal·larà una nova plataforma flotant a la primera platja i jocs gegants a la tercera platja a partir de setembre, un seguit d'inversions que s'han pogut dur a terme amb el romanent aprovat al ple del passat mes de juny.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: 93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la Riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres. I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la Riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys.
2: Oh, yeah. Ràdio Arenys, notícies.
5: I precisament parlem de Sant Roc perquè la pintura i l'art és el tema central de la cercavila nocturna de gegants d'aquest divendres 14 d'agost, el primer dels actes de la tripleta arenyenca pel vot de vila. Enguany la nocturna commemora els 30 anys i arrenca des de la plaça de les Olles.
1: Fa 3 dècades, els geganters d'Arenys de Mar van tenir una idea original i pionera, fer una cercavila nocturna amb els gegants amb música de xaranga, un model que va funcionar i que ha estat imitat per incomptables poblacions que ara organitzen també cercavila de nit. Per això els geganters d'Arenys afirmen que la nocturna és l'autèntica, l'original i la que va obrir el camí. Abans de començar la cercavila d'aquest any, la festa ja haurà començat. A les 8 es fa el sopar popular de la nocturna, una botifarrada en col·laboració amb el casal Norai, i la nocturna arrenca a les 10 des de la zona de l'escorxador. Els geganters també han posat a la venda un element emblemàtic de la nocturna, el mocador. Els gegants baixen al carrer Pau Costa fins al carrer de la Perera, a la Riera agafen sa Clavella, Bonaire, Andreu Guri i de nou a la Riera per finalitzar davant del mercat. Escoltem Oriol Colomer, un dels caps de colla.
6: La majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs vec al principi i després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no? En comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no? Per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa. Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint.
1: Des de la colla gegantera han volgut dedicar la trentena nocturna a l'art i a la pintura i la defineixen com una gran tela en blanc, i els gegants diuen que seran els artistes disposats a omplir-la de colors, formes i emocions. Oriol Colomer ha explicat que aquesta edició està dedicada a això, a pintors i a colors.
6: Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions.
1: En paraules de la colla, serà una cercavila on cada racó pot ser una pinzellada, cada música un color i cada pas dels gegants una nova obra d'art. Els carrers poden convertir-se en un gran museu a cel obert.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
5: I d'agenda per avui, el Festival Arenys de Contes presenta Contes del Domini del Món. La narradora Teresa

0: Puig arriba amb una proposta sobre les passions humanes i com aquestes poden arribar també a dominar el món. Serà l'última jornada a la Biblioplatja abans de traslladar-se a les escales del port. L'acte serà avui a les 10 de la nit. Ernest Arranz, bon dia.
1: Bon dia. La jornada d'aquest dimecres reflexiona sobre les passions humanes i com poden arribar a moure el món. Teresa Puig considera que l'avarícia, el poder o la supèrbia són alguns dels elements que el condicionen. A partir d'aquesta idea, la narradora ha recollit històries i llegendes per crear un espectacle que busca despertar emocions i fer reflexionar el públic sobre el món actual. Ens ho explica ella mateixa.
2: Estan passant moltes coses al món i que ens passen molt de prop perquè el món és més petit. Tot el que passa a l'altra punta del món de seguida ho sabem, no? Però que és un moment de moltes desigualtats, no? I de molta guerra també, no? I darrere la guerra, si vas pensant per què un país fa guerra amb un altre, perquè no hi ha una fraternitat universal. Sembla que el que mogui el món és el negoci de la guerra i del tràfic de persones.
1: Aquesta serà l'última sessió a la Biblioplatja. Les dues jornades restants del Festival de Contes es faran els dies 19 i 26 d'agost a les escales del port a les 7 de la tarda. I inclouran una passejada amb la golondrina a la marinada.
3: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
0: I avui de nou parlem de Marta Mitjans perquè l'atleta arenyenca s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu Absolut d'Atletisme Birmingham amb 800 metres llisos. Ho ha fet amb un temps que és la seva també millor marca personal.
4: I no només això, el seu temps d'1 minut 58 segons 52 centèsimes és un nou rècord d'Espanya Sub-23, rècord català absolut i la millor marca d'una atleta espanyola en un campionat europeu. Ho ha aconseguit a la tercera de les quatre sèries classificatòries, una cursa molt ràpida que ella mateixa va poder controlar. L'escoltem.
5: La cursa va sortir exactament com l'havia pensat que sortiria. Vaig veure que feia una mica de vent, llavors vaig decidir quedar-me al final del grup. Era un ritme còmode per mi i vaig intentar passar la contrarrecta. Vaig veure que encara no era el moment perquè tothom estava accelerant i llavors doncs, res, a la recta final va ser quan es va obrir tots els espais i vaig dir, doncs ara a donar tot el que puguis i va ser quan vaig veure la marca que havia fet.
4: Així, Marta Mitjans ha batut una marca feta fa 24 anys, el registre que va marcar l'atleta Maite Martínez l'any 2002, un registre que converteix a Marta Mitjans en la tercera millor atleta espanyola de tots els temps. Ella mateixa ha explicat que no s'ho esperava ni tan sols al creuar la meta, que va arribar cinquena.
5: Al veure que la primera havia corregut amb 1,57 llargs i que havíem arribat totes juntes, no vaig acertar l'opció d'haver fet marca. La pantalla de la pista posava l'aproximació del temps que havies fet i posava com a aproximació 1,58,60 i allà ja va ser quan vaig dir, hòstia, perquè sabia que baixava 2,59, que no ho havia fet que hi havia ningú i que era bastant una barbaritat i que no hi comptava, llavors no se'm va passar pel cap tot el que havia fet.
4: Les rondes de semifinals es disputaran demà dijous al migdia i també hi prendrà part una altra atleta espanyola, la madrilenya Rocío Arroyo.
3: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I moment, doncs, de finalitzar aquest informatiu. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i ja us hem parlat Ernest Arranz, Oriol Leo i Gemma Roig. Això sí, abans d'acabar, com sempre, us deixem ara amb la previsió del temps i amb Marc Llauréguizar. Que vagi bé.
6: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
7: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al carrer Pau Costa, número 39. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer Andreu Guri està tallat fins a les 6 de la tarda i demà el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins a les 12 del migdia i els carrers Andreu Guri de les Escolàpies de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres. I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern d'Itella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la Cortés se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que este entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los bajos y me puse al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels miralls de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Thank you. creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant. Gràcies. Em dic Joan.
4: Vol Saire?
5: Millor?
6: Sí. Tranquil. Gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No. És el quart dia que estem a aquest vagó. Són com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost. Fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré. No hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó. Han passat 3 dies i re.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
7: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
9: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
7: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
7: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irun, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que els reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o s'és espanyol o s'és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers, alguns maquis. Hi ha un senyor que els delata per diners. Van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen per un xivatazo i la munten en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i amb unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja al... a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Cidiaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar la gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, que nos ponían en fila y no podían moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, bueno, no pudo aguantar el frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga, a los barracones. Y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües, que era, llavors allò, no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'assinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar, i molts van caure, doncs, víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà, els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llite.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgil. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokoves, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que sabien, eren poloneses, sabien, bueno, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el Comando Post-Schachar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis. Establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop bé? Què ha passat?
7: Lasi auf der Hut sein! Heu fet la vostra feina, però sou molts. Ens sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
8: Pau, no!
6: Un plaer, Jacinto.
8: Pau!
6: No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
6: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
6: Cremareu a l'infern!
7: T'he dit atega!
6: Tots pagareu!
7: Stoppen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
6: Fill de puta! Cremaré l'in...
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Veit!
9: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
10: Ei, para. Ets boig o què?
9: No, i merda, jo... És que...
10: Escolta una cosa.
9: En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons. Qui ets? Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui. Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
10: Molt bona sort, Boix.
11: M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
12: T'envia Boix?
11: Ets l'Anna?
12: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies.
11: Jacinto. Sóc en Jacinto.
12: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

0: Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos, hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista.
1: Ràdio Arenys, 24 hores. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Molt bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
13: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
14: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
15: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
16: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
11: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
17: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. I pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
11: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
18: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura però que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
11: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
18: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
19: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
11: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
18: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
11: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
18: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
11: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
18: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
11: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
20: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur, lluny del Camp Nou.
11: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
21: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de 3 eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 1.000 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
13: Suposo que vindré aquí a la Rambla. M'interessa molt els planetes i tal. I és un tema que, la veritat, m'apassiona. I per això el veuré.
14: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es un buen lugar para verlo.
15: Farem un parpadeig. Pam,
0: ya se ha acabat.
15: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
3: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
22: M'agradaria veure oral, però estaria en un lloc que és impossible veure oral. Per la tele, home, sí, clar.
16: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
21: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
11: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
18: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
11: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
23: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
24: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
23: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
11: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
11: Canal Reus, Paula Jansà.
25: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a

0: la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
1: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
2: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
4: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
3: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
2: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
5: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
6: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant al cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
5: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
2: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
7: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
8: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
7: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
2: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala, ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
10: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda, situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet.

0: insòlit és l'eclipsi.
1: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar de fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
2: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret la Ona Fàbrega.
3: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
4: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
5: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
6: A Osona, a Osona.
7: A Torelló.
6: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
8: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que... Els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'l des de com podem.
9: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendido totes.
10: Sí, sí. Intentarem o a Centelles o a Tona. No, veurem.
11: O al Puigcegordi o al Castell de Tona.
7: Les ulleres, sí.
6: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
11: A la 11. La 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
12: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipsi, bueno, havia fet altres coses, no sé.
2: En punt un quart de 3 de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona. Per cobrir aquest fenomen es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
13: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
14: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
13: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
2: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem, evidentment, a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
15: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent d'arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de lo passador de Delta Ebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Delta Ebre.
16: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més, efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80, uns entre voluntaris també de l'Eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats. O sigui, nous mercats de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic, hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut, hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
15: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interpolir, perquè no hi hagi res que pugui interpolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en aquest moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
2: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
0: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la penya fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se, com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
7: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
0: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la penya fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
17: Notícies en xarxa.
2: 11 minuts i dos quarts de 3, i eclipsi a banda, aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
18: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
2: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
18: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
2: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
18: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú, i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
20: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
19: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
2: I arribarem als esports amb música.
21: Bulería, bulería.
2: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
18: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
2: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart, de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Ronnie Bardaggi. A més del citat Ferran Torres, el tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia, al municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Xavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano al conjunt londinenc. I en handbol, el Frenkie Malomana Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Ràdio Arenys.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
8: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
9: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
8: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
9: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
8: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
9: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
8: Daima, es tanqui papereria.
9: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
8: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
9: 93 792 53 44.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
12: Molt bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
14: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
15: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
16: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
17: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
12: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
18: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat ciutat de Tarragona. Núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
12: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
1: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
12: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
1: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
19: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
12: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
1: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
12: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat.
1: Que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
12: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
1: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèrics.
12: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
20: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club, per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
12: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
22: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
14: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
15: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
17: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
23: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
24: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lugar que es imposible ver oral. Por la tele, home, sí, clar.
17: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
22: L'eclipse també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
12: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
1: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
12: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
0: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
3: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
0: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
12: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
12: Canal Reus, Paula Jansà.
4: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques cas de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
5: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
4: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
12: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
25: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
6: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
12: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
26: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
27: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
26: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria, el dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
12: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva, la nova Ràdio Sandra Simón.
2: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
7: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
2: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
12: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
9: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlit que és l'eclipse.
8: I després de l'eclipse, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
12: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
10: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
11: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
10: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
12: En punt 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi. Ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
13: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
16: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
13: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil. I és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la Lluna tapi el Sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
12: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de Sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
1: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
12: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells s'han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
14: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet i han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
15: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
14: Pues después de Líbia, a ver eclipses en concreto, va ser el de Mongòlia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
15: La illa de Pasqua, espectacular per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
14: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'illa de Pasqua perquè va ser més llarg, va ser de més de 4 minuts i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
15: Però no va ser el mateix perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipsi. El que sí recomanaria a la gent que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipsi, i al moment de l'eclipsi, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
18: Notícies en xarxa.
12: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salsa, sucres, melmelades o mantegues.
1: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
12: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
1: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
12: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
1: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
12: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
17: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
3: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
12: I arribarem als esports amb música. Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava.
1: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
12: I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
19: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
20: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
19: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxià al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
21: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
19: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. L'escoltem.
22: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
19: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
23: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar, hem tingut opcions fins al final, i bé, partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
19: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Coruña. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà el Camp Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb dos duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
12: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els castells formen part de l'essència dels catalans i catalanes. Sempre que ens pregunten per la nostra cultura popular, ens agrada parlar-ne i ens en sentim ben orgullosos. Però aquestes torres humanes són precisament això, humanes. És a dir, tenen sentiments, conviuen entre si i les formen moltes singularitats. Kevin Prados en parla a Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, un assaig publicat per Arpa Editores. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, analitzarem la dada de Núria Redó i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició Dona, fotografia, presó, que podeu visitar al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc de Barcelona fins al 10 d'abril. La mostra reuneix 14 fotografies realitzades per dones internes de diversos centres penitenciaris de Catalunya i nosaltres en parlem amb la directora del projecte, Marta Fàbregas. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
4: Hola, Laura. Avui parlarem d'una història divertida o almenys diferent. I és que anirem a tocar neu, no per pujar muntanyes, sinó per parlar d'un fet que per mi és històric. Se'm podrà criticar, però em sembla increïble que Gabriel Gledhill acabés una cursa de la Copa del Món completament borratxo.
2: T'he de dir que aquesta no me l'esperava. O sigui, comences a estar a l'altura de Pere Sánchez sorprenent-me setmana rere setmana. Aviam. Explica'm alguna cosa més d'aquest tema, d'aquest cas, perquè no sé ni de quina Copa del Món m'estàs parlant.
4: No, a veure, tens tota la raó, Laura, perdona. Et poso en context. Gabriel Gledhill és un esquiador britànic de 23 anys que va competir a la cursa de 50 quilòmetres de la Copa del Món d'esquí de fons a Oslo. I tot i no guanyar, se'n va quedar ben lluny, s'ha convertit en notícia pel nombre d'alcohol que va prendre durant la prova. Em sembla més difícil, almenys a mi, acabar-la begut que no pas quedar primer.
2: A mi em sembla difícil començar-la sense ni una gota d'alcohol, però bé, per què va acabar la cursa borratxo? No estic entenent res.
4: Clar, aquí ve la part divertida de la història. Sembla que no hi ha cap motiu aparent més enllà del que es va trobar durant el recorregut. Durant els 50 quilòmetres, el públic va donar-li alcohol de manera continuada i en total va dir que s'havia begut unes 10 o 12 cerveses i al voltant d'uns 5 xupitos de Jägermeister. De fet, un periodista al final de la carrera li va dir que feia olor d'alcohol.
2: Sospitosament, no? Mare meva. Abans m'has dit que no va quedar primer, però en quina posició va acabar? Perquè sí que la va acabar.
4: Clar, no, arriba a quedar primer i és per fer-li una estàtua, sincerament. Va quedar en 67a posició, molt enrere, i de fet el van arribar a avançar atletes de la prova femenina que havien començat doncs més tard. Jo crec que va ser tot plegat, eh? Aquesta posició va ser perquè un aficionat en comptes d'alcohol va donar-li col·lutori. Okay. Que és veritat, eh? Tot real, eh? Tot real. O sigui, no hi ha cap dada inventada encara que us sembli. I doncs, després de prendre-se'l, va començar a vomitar 20 segons just després i durant tot el recorregut des d'aquell punt doncs va estar vomitant de tant en tant a causa d'haver ingerit allò, que pensava que era alcohol ell.
2: És que m'estic fent la... Hi ha imatges, això?
4: N'hi ha.
2: Les hauré de buscar perquè tot plegat em sembla bastant surrealista. Clar, la pregunta del milió és què en pensen des de la competició.
4: Clar, molta gent ha pensat en les conseqüències. Molts aficionats estaven decebuts o indignats amb l'actitud de l'esquiador, però lluny d'imposar-li una sanció, l'organització de la Copa del Món va reaccionar amb humor als fets. I ara que em preguntaves per imatges, doncs fins i tot van compartir a les xarxes un vídeo de l'esquiador agafant cervesa del públic i va vèncer-la amb el següent missatge. Avui també han estat els últims 50 quilòmetres per un noi que s'ha convertit en una gran figura de l'esquí de fons. Gràcies per la teva personalitat, el teu humor i per la visibilitat que has aportat a aquest esport.
2: Això, que sembla un comiat, no?, en tota regla, però m'havies dit que té 23 anys.
4: Sí, és més jove, i tot i que hem començat fent broma...
2: És més jove que jo, anaves a dir.
4: De fet, sí, de fet té un any menys que jo. Però hem començat fent una mica broma, i ara ve la part una mica més seriosa, perquè és molt jove, però la situació que té a Noruega és complicada. Fa 5 anys va mudar-s'hi per entrenar, però les autoritats del país han rebutjat la seva sol·licitud de residència permanent per no complir els requisits d'ingressos. Segons ha explicat l'esquiador, si ha de marxar del país, es retirarà, ja que tot el seu entorn per entrenar és allà i haurà de deixar-ho. El que ha començat amb una història de broma s'ha posat una mica més seriós,
2: sí.
4: Perquè jo el que volia fer la reflexió és que tots tenim dret de viure on vulguem sempre que no fem mal a ningú, com és el seu cas. De fet, ell el dia de la carrera va fer el que va voler, sí, però sense fer mal a ningú. I segurament, com que té aquesta situació, potser ho va fer per aquest motiu.
2: Hem passat de l'eufòria a la llàstima en qüestió de segons, eh?
4: Això, sí. Això ho té l'alcohol. Això ho té l'alcohol, també.
2: Sí, sí, sí. Són efectes. En fi, Carles, esperem que s'hi pugui quedar i que rebi els ingressos necessaris. Gràcies per aquesta història. De seguida ens retrobem. Però ara és moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: Que Jessie Buckley guanyés l'Òscar a millor actriu no es pot considerar una gran sorpresa. Abans dels premis més prestigiosos del cinema, l'actriu irlandesa es va emportar el Globus d'Or, el BAFTA, els Premis de la Crítica i els del Sindicat d'Actors pel seu paper d'Agnes Hathaway a Hamnet. L'estatueta del 15 de març passat corona una temporada de premis en què Buckley ha arrasat completament. Però totes aquestes distincions no sembla que hagin de fer campiar gaire una actriu que, quan s'apaguen les càmeres, fuig del protagonisme. Després d'uns quants anys de carrera a l'esquena i amb una nominació a l'Oscar fa 5 anys per La filla fosca, Buckley continua fent una vida molt discreta a molts quilòmetres de Hollywood, al comtat de Norfolk, Anglaterra. I és que, per molt que s'hagi convertit en una estrella, el seu camí no és el típic de les grans actrius de la Meca del cinema. De fet, es va fer coneguda quan, als 18 anys, va participar en un talent show televisiu que buscava la protagonista del musical Oliver, al West End. No va guanyar. Va quedar segona i va continuar formant-se com a actriu fins que van començar a arribar-li les oportunitats. No ha volgut que l'èxit li capgirés la vida. El que sí que ho ha fet ha estat Hamnet. Més enllà dels premis, el paper de mare marcada per la pèrdua d'un fill és un abans i un després per Buckley. Pocs dies després d'acabar el rodatge, va saber que estava embarassada. Ara, quan la criatura ja té 8 mesos i pocs dies abans de la cerimònia dels Oscars, li va sortir la primera dent. En agrair el premi, Buckley va voler dedicar-lo a la seva filla, de qui per primera vegada va dir el nom, i el bonic caos del cor d'una mare.
2: Els castells són un pilar fonamental de la cultura popular catalana i, a més, involucren moltíssimes persones. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos.

0: l'esperit dels castells, no?
1: Sí.
0: L'esperit dels castells és cooperació, anar tots a una, però si hi ha un imprevist, poder-ho arreglar
1: poder
0: per treure...
1: Sortir endavant.
0: Sortir endavant. És el que té el jazz.
1: M'encanta.
0: Per què té el jazz això? Perquè el jazz són tios que s'han tocat molt bé, s'han fet la seva feina molt bé, han d'estar tots compenetrats, s'han d'entendre tots molt bé, i després un es posa a improvisar. I si un es posa a improvisar, els altres tenen que seguir i que no quedi un pastitxe, que quedi bé a la sonoritat de l'oïdor que està escoltant aquella música. Pues com els castells, potser un falla perquè s'ha equivocat al posar el peu o fer alguna cosa, els altres ho arreglen i el visor que està mirant el castell diu, ai, que sembla que ha passat alguna cosa, però, ah, no, segueixen cap endavant. Pues és el mateix esperit.
1: Te la compro.

0: Doncs una molt bona decisió i selecció una setmana més de Pere Sánchez.
1: Sí, clar, vull dir, ja no cal que em preguntis de què parlarem, perquè més o menys ja ens han fet una introducció i és que avui ens posarem la camisa i la faixa per parlar de castells. Aquesta tradició tan nostrada que sempre s'analitza des de l'espectacularitat, paraula molt llarga, ja se m'havien liat totes. Sí, molt bonica. Però on queda la part més humana? Doncs Kevin Prados, filòsof i membre de la colla Els Nens del Vendrell, de la qual també va ser cap de colla, ataca aquesta qüestió a Contra la gravetat, la filosofia dels castellers. Un assaig, editat per Arpa Editores, que es llegeix com si fos una novel·la i parla dels valors que emergeixen en l'esforç col·lectiu, el risc assumit i el contacte físic.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'avui, Kevin Prados. Kevin, benvingut, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Escolta, s'ha parlat molt de castells, però hem parlat potser massa poc de castellers?
2: Jo crec que hem parlat massa de castellers i poc de castells. O sigui,
0: sí?
2: Que...
0: al revés just, eh?
2: Sí, sí, bueno, o com a mínim, tinc la sensació que últimament enfoquem molt la pràctica en persones concretes. Si et fixes en com ha evolucionat en relació també a les xarxes socials el tema de les fotografies que es fan durant una diada castellera. Mm. Hi ha moltes persones individuals. Bueno, és un tema, eh? És un tema.
0: De fet, el fet que els castells siguin oberts a persones de totes les edats, sense importar gènere, origen, això es converteix en una representació del que seria la societat catalana, no?, d'alguna manera.
2: Sí, és una activitat molt particular. En aquest sentit, és una activitat que també d'alguna manera és gairebé un laboratori moral. No hi ha gaires activitats que tinguin aquesta particularitat de ser tan transversals, no?, en edat i en condició, en orientació, ideologia, no?, en totes les línies de la realitat que tu puguis traçar en una colla castellera, més o menys estan representades. I això ho fa una activitat d'un interès molt gran des d'un punt de vista filosòfic, antropològic, etnològic. Tenim un tresor, jo crec que tenim un tresor i que hem de cuidar-ho i potenciar-ho.
0: Tenim un tresor que jo imagino, des de fora, almenys així m'ho sembla, es cuida moltíssim des de dins d'una colla, de les colles. Des de fora sabem apreciar prou, creus?
2: Nosaltres també crec que hem de fer un esforç per explicar-nos de manera diferent a com ho fem. És a dir, en el moment en què d'un temps cap aquí hem centrat tota l'atenció del que fem, tota, o potser ho estic exagerant, però molta atenció mediàtica, perquè nosaltres també ho provoquem, va centrada en la competitivitat, en qui fa el castell més gran, en qui guanya la diada, si ens classifiquem o no ens classifiquem per aquesta edició del concurs, bueno, doncs, clar, nosaltres també contribuïm d'aquesta manera a que la gent ens miri com nosaltres ens expliquem. De fet, el llibre que jo he fet té la intenció d'explicar les construccions, les execucions, els castells, d'una manera artística, i les colles castelleres com a comunitats on es practiquen una sèrie de virtuts que et permeten, com a persona que està dins d'aquesta societat superfragmentada moralment, tenir un espai on tu saps el que vas, quins són els

0: models d'excel·lència morals i on pots exercir aquestes virtuts. Per tant, a la pregunta de si es valora prou, no ho sé. Jo crec que ens hem d'explicar millor o que ens hem d'explicar de maneres diferents i que, en tot cas, es valorarà allò que nosaltres posem per davant, no? Allò que a nosaltres ens sembli més important és el que segurament a la gent de fora mirarà amb més atenció.
1: De fet, ara comentaves, no?, que aquesta transversalitat no deixa de ser curiosa en un àmbit en què totes les persones que formeu part d'una colla aneu a la una, no? És a dir, perseguiu un mateix objectiu i treballeu conjuntament per fer-lo possible, que és una cosa que jo crec que a la societat actual costa moltíssim de trobar. Tot i així, creus que els castells s'han d'allunyar de la vessant més competitiva? Abans parlaves del concurs, no?, per exemple. La competició pot posar en perill els valors que representen els castells?
0: Els castells van néixer de la competició. Això és un fet. Al finals del segle XVIII, principis del segle XIX, quan existien dues colles a Valls, que són les dues colles que van inventar-se, per dir-ho així, els castells i que vam tenir el monopoli dels castells, almenys fins al 1926, quan neixen colles al Vendrell i a Tarragona, la competitivitat és un fet, eh? Però també el que jo vull explicar és que la competitivitat no és un tret que hagi de fer veure els castells com una cosa, per exemple, netament esportiva, no? Vull dir, l'ésser humà competeix en tots els àmbits tota l'estona. Es competeix en política, es competeix en art, es competeix en l'empresa. Vull dir, la competitivitat és un factor que és humà i que els castells no només han integrat des del principi, sinó que segurament podem... Jo això ho discuteixo en el llibre, però hi ha molts arguments per pensar que són el bressol dels castells, allà on neixen, el seu germen constitutiu, no? Ara, el que és evident és que si ho convertim tot, absolutament tot, en competició, i si la mirada és tota l'estona des de la competitivitat, el que estem fent és fer els castells o l'expressió dels castells o, la no, o el consum per part del públic dels castells en tant que espectacle molt més estret que si expliquem els castells des de múltiples perspectives. Aleshores, jo crec que l'ideal, perquè no és realista i tampoc sé si és desitjable abolir la competitivitat dels castells, no em sembla necessari, per mi l'ideal és saber conviure amb diferents coses. Quan els castells es fan al concurs, els castells són competitius, però quan els castells es fan en una festa major d'un poble, home, són més rituals. I quan els castells es fan en una diada on no hi ha colles que competeixen entre elles, que són la gran majoria de les diades que es fan durant l'any, on les colles van a fer els seus castells i a intentar fer els seus castells, bueno, doncs allà els castells s'expliquen per si sols, no? No li cal a un castell estar en comparació amb un altre castell d'una altra colla per emocionar el públic o per donar-nos una dimensió del que és. Per tant, jo crec que la solució és que sapiguem que en cada moment els castells es poden comportar de maneres diferents. Poden ser competitius, poden ser artístics, poden ser litúrgics, i jo crec que aquí està la gràcia.
1: De fet, Kevin, has anat deixant conceptes que crec que són clau, no? Has parlat d'espectacle, de ritual, de comunitat, de construccions artístiques. Per què fem castells, els catalans i catalanes?
0: Uau! Jo crec que els castells són una expressió popular que va néixer a finals del segle XVIII, principis del segle XIX, al Camp de Tarragona, concretament a Valls, però... I el que jo intento explicar al llibre és que crec que comencem a fer castells per... Sí, són una evolució de les figures de les danses del Ball de Valencians, és a dir, els Balls de Valencians, que són agrupacions que fan un ball, acabaven els seus balls fent una construcció humana, que era una torre de cinc alçades, normalment. D'acord? I és d'aquí d'on surten els castells, quan diferents colles de valencians comencen a competir entre elles, però jo dic que no només això, sinó que pel moment en què neixen els castells, pel moment, és a dir, en què aquestes torretes, aquestes torres petites dels valls de valencians, les traiem del vall i les comencem a fer molt més grans, molt més complexes, molt més expressives, molt més dramàtiques, ho fem perquè estem en un moment de la història on el procedir polític en aquell moment, no?, en un regnat absolutista, borbònic, que està implementant una política il·lustrada, mal importada de França, mal entesa i mal importada, però al cap i a la fi il·lustrada. O sigui, està fent despotisme il·lustrat. En aquell moment en el que les polítiques espanyoles van en contra de tot el que és cultura popular, jo crec que els castells deixen com a rebel·lió contra aquest fet. Aleshores, vam començar a fer castells per defensar-nos d'aquest despotisme il·lustrat que volia abolir les nostres costums. I per què els fem ara? Bueno, jo crec que els fem ara per el que he dit al principi, perquè són un espai especial, únic, singular, on podem practicar l'utopia, o sigui, el simulacre d'una utopia. Allà entrem, deixem de banda la nostra individualitat, deixar de banda la nostra individualitat té una conseqüència superpositiva, i és que amb la nostra individualitat, quan la deixem fora del local o de la plaça, també se'n van els nostres problemes, els nostres patiments, les nostres... I aleshores ens sumem en aquella massa de carn i deixem de ser nosaltres per passar a ser una cosa més gran, que és el castell, no? I jo crec que la pau que es troba en això, en aquesta unió, en aquesta abolició de la individualitat, en el col·lectiu, va, és espectacular. I qui és capaç de ser lo suficientment altruista per entregar-se de manera honesta i decidida al col·lectiu, sense esperar res a canvi, aquestes persones troben l'essència dels castells, que és aquesta pau i aquesta tranquil·litat d'esperit que et dona estar dins d'una pinya.
1: Tant de bo tot això ens ho poguéssim aplicar a la vida, al dia a dia, estava pensant, no? Aquest entregar-se sense esperar res a canvi, el passar a formar part d'una cosa més gran, com comentaves. Com d'important, Kevin, tu que ets casteller també, com d'important és la part social per a una colla? Perquè més enllà d'aquest objectiu, no?, i d'aquesta cosa gran que tots voleu aconseguir conjuntament, com d'important és aquesta part més social?
0: Bueno, jo crec que és essencial, com a mínim des de final del segle XX, quan va succeir una cosa que és cabdal per entendre els castells avui en dia, i és que fins aquell moment les colles castelleres no deixaven de ser un grup d'homes, en aquell moment només homes, que cobraven per fer el que feien, i bàsicament eren unes agrupacions d'acròbates, no?, que anaven pels pobles oferint un espectacle, que era aquests castells, no? A partir del 1980, més o menys, a les colles es deixa de cobrar per fer castells i s'imposen nous valors com l'altruisme, la resistència, la solidaritat, una sèrie de valors que fan mutar l'activitat. I passa una cosa essencial, que és que fins aquell moment es considerava casteller a qui pujava al tronc o al pont de dalt, i a partir de finals del 20 la gent que fa la pinya també comença a considerar-se casteller o casteller. Aleshores, en aquest moment, els castells canvien radicalment i és aquest el moment en què les colles comencen a constituir-se com a comunitats. I aquí és on entra la part social, no? Tu, quan estàs dins d'una comunitat, sigui, jo què sé, una església o qualsevol comunitat secular que existeixen, tu tens l'oportunitat, d'alguna manera, de fer la teva vida allà. I fer la teva vida al servei d'un model que és el que defensa la comunitat, que està regit per una sèrie de valors que són X, no? Cada comunitat els seus i pels seus motius, no? Aleshores, no només anem a fer castells, anem a conviure amb una gent que comparteix ideals, que al final es converteix en part de la nostra vida, que són més que companys i companyes de colla, passen a ser això, la nostra comunitat, el nostre nucli de vida. I jo sempre explico una cosa que em sembla bastant il·lustrativa del que fem. A les colles, i això passa a totes les colles i tothom ho pot entendre, hi ha gent que ve a fer castells i que normalment està a la pinya, que si no tinguessin els castells es passarien tota la setmana sense parlar amb ningú. I això és així. I en canvi, venen allà amb les seves limitacions socials, que ho són pel que ho siguin, és igual, i troben companys que els tracten d'igual a igual i que amb els que comparteixen un objectiu i una manera de veure la cosa i uns espais fora del simple fet de fer castells. I a mi això em sembla, bueno, d'una importància i d'una riquesa que crec que per això hem de cuidar tant el que fem, entre altres coses, però per això també.
1: Jo diria que fins i tot frega un punt màgic, no? I sentint-te parlar amb aquesta passió que desprens, Kevin, sobre els castells, em fa pensar si els castellers no sou uns romàntics, al final, no? En un sentit positiu, vull dir.
0: Sí, sí, de fet jo defenso això precisament, que els castells són una pràctica romàntica, perquè van néixer al final dels 18 i principis dels 19, en ple moment històric del romanticisme, perquè vehiculen estèticament una sèrie de conceptes romàntics, com el dramatisme, el risc, la lluita contra les determinacions tant polítiques com naturals, etc etc. I en el sentit en el que crec que ho dius, no? Doncs també és romàntic com una celebració de lo popular, del poble, de la comunitat, no? De certa resistència contra allò més burocratitzat, més, no sé, racional en el pitjor sentit de la paraula, no? Hi ha un problema aquí per caracteritzar-los com a romàntics, no? Però, bueno, té línies de defensa, que és que el romàntic normalment és molt individual, no? Molt, és una doctrina del jo, molts cops. Però sí que és veritat que hi ha un romàntic que és un romanticisme que té més a veure amb lo nacional, amb lo popular, i jo crec que ens enquadrem aquí. I sí, sí, és un, jo crec que al final els castells, en el moment històric en el que estem, es converteixen en un espai de resistència, resistència contra la fragmentació, contra l'heterogènia, contra les xarxes socials, contra la solitud, contra aquesta mena de distància que estem teixint els uns amb els altres, que estem parlant tots els dies els uns amb els altres, però no ens toquem mai, no? Això és el que té, això té de paradògic, de paradoxal, el WhatsApp, per exemple, no? Estem tot el dia parlant amb gent, però no ens toquem, no ens mirem. Bueno, doncs, en aquest sentit, els castells crec que exemplifiquen un espai de resistència.
1: Això és només un tastet del que trobareu dins del llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castellers. És el llibre que ha publicat Kevin Prados, que és filòsof i, òbviament, també casteller, com ha quedat demostrat. Kevin, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquest assaig.
0: A vosaltres per entrevistar-me. Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs n'he subratllat quan ha parlat de què impliquen els castells per molta gent que potser durant el seu dia no parlaria amb gairebé ningú, perquè potser no té un cercle social molt àmplit, i que gràcies a tenir assajos, gràcies a formar part d'una colla, doncs se senten integrats en la societat i segurament no se senten tan sols.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. És una secció on Núria Redó, Toni Rodón i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també té versió radiofònica de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai. És la doctora en biomedicina Núria Redó. Núria, com estàs? Ben tornada.
4: Bon dia. Molt bé.
1: Avui de què parlem? Quina dada ens portes?
4: A veure, he de confessar que la dada d'avui és, si més no, curiosa, però és per sobre de tot anecdòtica. La dada en la que ens volem fixar és que una enquesta diu que als Estats Units només un 4% dels casaments són entre una persona del Partit Republicà i una persona del Partit Demòcrata. D'acord, en principi això no tindria res més, però ens porta a pensar com de segmentats vivim i com influencia la nostra ideologia o les nostres per viure en bombolles ideològiques, si m'ho deixes dir així. Això podria portar, no tenim aquesta dada, però aquella, jo no em podria casar mai amb algú del Barça, o jo no em podria casar mai amb algú del Madrid, o jo no podria estar mai amb algú de PP, la CUP, Vox, PSC, el que sigui. I ens porta a pensar això com de divers és el món i com de poc divers és la nostra vida, que sempre tendim a relacionar-nos entre iguals i sempre tendim a la homogeneïtat. No hem volgut fer en cap cas cap judici a ningú, que tothom es casi amb qui vulgui, només faltaria, o que no es casi, però sí que vam voler acabar la nostra reflexió recordant que més enllà, òbviament, d'en qui ens casem o del partit de l'equip de futbol que siguem, no ens oblidem que existeixen polítiques públiques en contextos, polítiques públiques reixides que han funcionat, que han afavorit la mixticitat, han afavorit la diversitat i que han augmentat la cohesió social, malgrat trobar-nos i conviure amb persones d'ideologies diferents. I que potser, hauríem de tirar cap aquí. I després, ja, si de cas, no ens casem.
1: És curiós perquè al cap i a la fi la ideologia o la política en si té aquesta capacitat, sembla, d'alterar les nostres petites decisions, no? Aquelles del dia a dia, fins i tot.
4: Exacte, sí. De fet, això és la reflexió que volíem transmetre amb aquesta dada.
1: Doncs ja ho veieu, als Estats Units només un 4% dels casaments són entre una persona fill del Partit Republicà i un altre, el Partit Demòcrata. M'ha agradat molt la comparativa que has fet, Núria, a l'inici, que crec que molta gent segurament li serà familiar, de jo no em casaria mai amb algú del Barça, del Madrid o d'un partit concret, no? Jo crec que, encara que sigui mig en broma, mig seriosament, qualsevol ha fet aquest comentari alguna vegada. Per tant, això ens dona moltes pistes de la influència que acaba tenint, encara que sigui de manera inconscient, la ideologia en el nostre dia a dia, no?
4: Sí, i ens oblidem de com de divertit seria si estiguéssim més entre diferents. Però vaja, aquesta ja és la meva opinió.
1: Haurem de fer algun experiment per mirar com seria. Núria Redó, moltíssimes gràcies per aquesta dada i fins la propera.
4: A vosaltres, fins la propera.
1: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral, com sempre, de la mà de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Enguany ja sabeu que estem recuperant contes publicats a la revista Valors i aquesta setmana el que escoltarem es titula Paradís perdut i és de Roser Ribosa Noguera.

i amb la seva arribada tot va canviar. Fins aleshores ens bastàvem nosaltres set, però ella ho va capgirar tot. Enyoro aquella joventut meva tan innocent, tan plàcida. Era un temps en què els dies eren tranquils com l'aigua del llac. Sovint no recordava la meva edat i necessitava comptar les osques que els meus germans havien fet a la capçalera del llit cada vegada que era el meu aniversari. Ara, en canvi, els dies són imprevisibles com l'aigua del rierol. A estones són immòbils i d'altres un remolí. I tinc ben present quin dia és i quants dies falten per tornar-la a veure. I sé que avui faig 60 anys i que ella vindrà a felicitar-me. Abans ho celebràvem tot. La sortida del sol, l'anada a la mina, l'hora de l'esmorzar, l'hora del dinar, l'hora del berenar i l'hora del sopar. Sempre estàvem alegres i cantàvem cançons dels nostres avantpassats. No ens recava fer la feina feixuga. Cada cop que un de nosaltres trobava un diamant, fèiem festa grossa. Deixàvem de treballar, ballàvem al ritme dels xiulets i passàvem la resta del dia descansant. El nostre contacte amb els altres humans era gairebé inexistent. Al cap i a la fi, necessitàvem molt poc per viure, perquè menjàvem de l'hort, bevíem del pou abastit per l'aigua subterrània i teníem la nostra pròpia petita granja. Ara, hem entrat de ple en el món dels altres. Quan va passar aquella tragèdia, ens vam veure obligats a renunciar a tot el que teníem per salvar-la. I, en certa manera, vam deixar de ser nosaltres. Des de llavors, el vergonyós i jo som els únics que continuem amb el negoci de les pedres precioses que hem mecanitzat. Els altres es passen el dia a ciutats fent altres feines. Ja no tenim temps de conrear la terra i alimentar els animals. I és veritat que tenim molta més varietat de fruita, verdura i carn, però trobo a faltar les peres imperfectes, els tomàquets macats, el gust del que és realment autèntic. Ja no celebrem tantes coses com abans. De fet, molts dies menjo sol perquè fem torns a la mina amb el meu germà i se'm fa un nus a la gola quan veig les altres 6 cadires totes buides elles soles. Què és millor? No ho sé. Només sento que no podria viure com abans encara que tot tornés enrere. Puc continuar sent feliç, tot i que només estones. He sentit massa de prop la mort, la maldat i l'amor. Crec que continuo sent bo, però ara per elecció. Potser té més mèrit? No ho sé. I escric aquest diari per deixar constància de tot el que m'ha passat i perquè m'ajudi a entendre'm de nou. Malgrat que he après a parlar, continuo sent el més aïllat de tots. Només amb ella sento que retrobo la felicitat plena. Sé que el meu parer en la seva vida és secundari, però no puc evitar que cada respiració meva sigui un compte enrere per tornar-la a veure.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Dona, fotografia, presó, que podeu visitar al Centre Cívic Ateneu Fort Pianc de Barcelona fins al 10 d'abril, tot plegat en el marc de la programació del 8M. La mostra és particular, és especial, perquè reuneix 14 fotografies que han estat realitzades per dones internes de diversos centres penitenciaris de Catalunya i, a més, forma part del projecte que es diu Traspassant l'objectiu, que s'impulsa des de la Fundació CETBA. Nosaltres avui volem saber més parlant amb la directora d'aquesta iniciativa, que és la Marta Fàbregas. Marta, com estàs? Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Un plaer. Escolta, ja fa uns anys, des del 2020, que vau engegar aquest projecte. Explica'ns una mica d'on va néixer la idea. No sé si era en ple confinament o si encara no havíem entrat en època de pandèmia. I quina intenció teníeu en aquell moment?
1: Doncs mira, sí, va ser just en època de confinament. De fet, la proposta va néixer abans del confinament, però sí, aquesta idea neix de la Fundació CETBA, que rep un encàrrec de justícia on els hi encarreguen, diríem, que una de les, un del col·lectiu, diríem, que necessita en aquell moment activitats o reforç, diríem, és les dones que estan en centres penitenciaris. I en aquell moment doncs vaig rebre una trucada de la Cristina Sampera, que és la directora de la Fundació CETBA, que ja ens coneixíem per haver col·laborat juntes en altres projectes, i em fa una mica l'encàrrec, no?, de dir, mira, tenim dones, tenim centres penitenciaris, tenim que tu ets fotògrafa, perquè no fem una proposta, diríem, en aquesta direcció, no? I a partir d'aquí doncs vam fer una proposta amb un clar objectiu, que era visibilitzar aquest col·lectiu per una banda, i per una altra banda doncs sobretot empoderar-les, no? I treballar tot el tema de l'autoestima, tant des de la implementació de coneixements com des de la seva pròpia autoimatge. Vam fer la primera edició va ser el gener del 2020, i actualment ja en portem 17.
0: Déu-n'hi-do. M'he quedat, Marta, amb una paraula que has dit, que era visibilitzar aquestes dones. De fet, les dones internes en centres penitenciaris aquí a Catalunya representen, vaja, un 6%, em sembla, de la població reclusa. Quines desatencions provoca això, o com arriben a estar invisibilitzades pel fet de representar un percentatge tan petitó?
1: Bàsicament diríem que al ser un col·lectiu tan petit, diríem, dintre d'un món tan masculinitzat, totes les instal·lacions, per exemple, de presons única i exclusivament de dones en tot Catalunya, només n'hi ha una, que és Batràs, que és una presó preventiva i una presó de mares, però la resta de presons de dones són mòduls de dones dins de centres penitenciaris d'homes, no? I això fa doncs que les instal·lacions, per exemple, doncs siguin molt pitjors, les oportunitats també siguin molt pitjors i els recursos també siguin molt inferiors.
0: I en aquest context, què passa quan una dona privada de llibertat rep una càmera i amb ella l'oportunitat de mirar el món des de darrere d'aquell objectiu?
1: Jo crec que passen diverses coses, no? Primer, que se'ls dona un vot de confiança conforme elles podran utilitzar i que són capaces de fer l'activitat, això per començar. Després també tot el tema de, que poder aprendre un llenguatge nou com és la fotografia i poder aprendre i a utilitzar eines noves, doncs sempre és gratificant. Després hi ha un tema també de, no només dels coneixements, sinó de la imatge, no? De com em veuen a mi les meves companyes i com em veig a mi mateixa. Hem de pensar que en els centres penitenciaris no hi ha miralls com a tal, per un tema de seguretat. Són una mena de plàstics que fan l'efecte de material, de mirall, però que amb el temps doncs estan ratllats, estan deformats, per tant pràcticament no es poden ni veure, i per tant la seva imatge està molt, molt deformada, no? I elles mateixes també són estrictes i dures, no? I llavors, bueno, normalment hi ha un tema de que no s'agraden, de que no es troben bé, de moltes coses que, diríem, durant aquestes sessions, aquestes 10 sessions d'impartir coneixements de fotografia centrat en el retrat, doncs anem treballant. I després també hi ha una cosa que a vegades sembla molt sutil, però que també és molt important de destacar, i és que, evidentment, en una presó el que no hi ha és llibertat, i quan poses una càmera entre les mans, doncs, si més no, tens la llibertat de decidir amb qui vols treballar, a qui vols fotografiar, quin enquadre faràs, què poses a dins i què poses a fora, i tot això ja són petites preses de decisions que comencen a generar, doncs, una autonomia, una petita autonomia i que, evidentment, impacta en la teva pròpia autoestima.
0: D'això, Marta, en surt una exposició, també un llibre, ara en parlarem, però què hi trobem a Dona Fotografia Presó? Què hi podem veure?
1: Doncs en aquesta exposició hi ha un recull de les fotografies que han fet les dones que han estat mentoritzades. Aquestes dones són dones que han participat en el projecte Traspassant l'Objectiu, en aquestes 10 sessions de fotografia, i que en l'acabar se'ls dona l'oportunitat de fer com un aprenentatge individualitzat amb una fotògrafa de referència. Són 4 sessions individuals on se li planteja un tema. Hem fet 24 hores a dins de la presó, hem fet resiliència, hem fet la natura dins de la presó. Ara actualment estem treballant el concepte del temps i elles en primera persona tenen l'oportunitat de relatar fotogràficament aquest concepte, acompanyades de fotògrafes com han pogut ser, doncs, mira, la Tanit Plana, la Yolanda Cebé, la Laia Abril, la Sandra Balcells, la Laura Galvez Rain, la Lourdes Basolí, ara tenim a l'Adriana López Sant Feliu i jo mateixa.
0: Allò que aporta, no?, el retorn que suposa per a aquestes dones aquest projecte, crec que ens ha quedat molt clar amb el que ens explicaves, però i per vosaltres, Marta, què us endueu d'aquesta experiència quan hi participeu?
1: Doncs jo crec que ens n'enduem moltíssimes coses. Primer de tot, un bany de realitat, un bany de realitat bueno, d'altres situacions, no? Que a vegades si no les veus en primera persona i les vius en primera persona no ets conscient de quines realitats tenim al nostre voltant. I després també, doncs, diríem, fer una feina d'autoconeixement, de quantes creences, quants prejudicis i a vegades quants judicis fem, no?, sense tenir context. A mi la veritat és que és un projecte que m'apassiona, que m'omple moltíssim, que és veritat que té una part de duresa, però també té una part de molta llum, no?, de veure com a través de la fotografia pots obrir petites finestres, petits espais de llibertat i al final, doncs, bueno, veure com, sobretot com a través de la fotografia, al final podem transformar poquet a poquet la nostra realitat.
0: I ja per últim, molt ràpidament, Marta, et demanaré que em parlis, facis 5 cèntims del fotollibre que heu presentat també, que es diu Batràs, dones invisibles.
1: Doncs aquest llibre és el segon llibre, el primer va ser Brians, aquest és Batràs, està centrat a la presó de Batràs, és la compilació de 4 edicions que ja hem fet en allà, i en aquest fotollibre, doncs, bàsicament podem trobar fotografies que han fet les participants del projecte, fotografies, un reportatge fet per la Sandra Balcells, també, i fotografies de retrat de les mentores i les mentoritzades, i també fotografies meves, és a dir, és un projecte, és un llibre, diríem, que explica el projecte més enllà de la part, diríem, escrita, no?, sinó que és un document, i a més és un document que creiem que tindrà molt de valor perquè teòricament la presó de Batràs se'n va a terra. La faran desaparèixer i la traslladen cap a la zona franca. I, per tant, doncs, bueno, d'aquí uns anys serà un document molt interessant.
0: Marta Fàbregas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquest projecte traspassant l'objectiu que dirigeixes i que surt de la Fundació Setba i del qual en resulta en aquest fotollibre, però també l'exposició Dona Fotografia a Presó, que recordeu que es pot visitar fins al 10 d'abril al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc de Barcelona. Marta, gràcies i enhorabona.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Salvar alguna cosa del temps en què ja no hi serem mai més. Aquest és l'objectiu dels anys, d'Anny Arnaud, un llibre que admet moltes mirades. 16 fotografies personals li serveixen a l'autora per cohesionar un relat que explica 6 dècades de la seva vida i de la història col·lectiva de França. Arnaud alterna els records de la seva família, el seu marit i la seva feina amb els grans esdeveniments de l'època, relatats en tercera persona, en una fórmula narrativa que barreja autobiografia, història i sociologia. Amb una prosa directa, concisa però molt emocional, Arnaud ofereix la seva mirada de dona d'esquerres sobre els esdeveniments més importants des del final de la Segona Guerra Mundial fins a l'inici del segle XXI. La guerra d'Indochina, el maig del 68, la crisi del petroli, l'arribada de Mitterrand a la presidència de la República, la caiguda del mur de Berlín... Tampoc s'oblida d'esmentar els canvis en l'educació sexual i la moral, el llarg camí cap a l'alliberament de la dona, la legalització dels anticonceptius i la despenalització de l'avortament, així com l'expansió del consumisme d'internet i de la precarització del treball. Explica aquestes transformacions socials a través dels seus records, les seves converses, els diaris, els llibres, la música, mostrant com la història penetra dins de les persones. Així aconsegueix que els coetanis que llegim el llibre trobem fàcilment paral·lelismes amb les nostres vivències. Arnaud retrata molt bé el transfugisme de classe d'aquells anys, com la classe obrera ha passat a ser una classe consumista, esclava primer de la televisió i ara de les xarxes, i com aquesta pulsió ha substituït la ideologia. En canvi, l'alliberament de la dona ha seguit un camí progressiu, amb guanys significatius de llibertat gràcies a la lluita feminista. Alguns crítics assenyalen que és un llibre més eficaç que un manual d'història per entendre la segona meitat del segle XX des de l'experiència viscuda.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Ràdio Arenys. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional.
8: fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Primera en música. Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on surt Servi, però només serà el sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
2: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
1: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentaria amb morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador. Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat aquest dimecres la preocupant batalla partidista oberta entre el PP i PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Esquerra lamenta que es perdi el focus amb decisions que tenen expectatives polítiques. I un breu apunt per acabar, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.
4: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no?, una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors, només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors, has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però, bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment en una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. i al final vam preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, vam veure que era perquè el procés d'assecament el sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata,

0: sigui molt més fàcil i tu puguis anar lletant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El lletar és, no? El meu projecte es diu La Lletadora, perquè les senyores que lletaven eren les lletadores o lletadors. Què és lletar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és lletar.
1: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
0: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, doncs em vaig fer les alfombres. Òbviament, era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, doncs se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar. I ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses. Que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en este cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En este cas jo ho faig amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
1: D'altra banda, la palma és un producte resistent, tal com ens explicava.
0: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així, doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho tenien tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que pues, tenia una durabilitat important.
1: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia lletar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
0: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara, ASMR,
2: ah, sí.
0: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones lletant. I totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... lletava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa estava al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets, o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, doncs una botiga meua.
1: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de rasquera.
0: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha 2 cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
1: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement

0: o el lluïment?
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos, per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo mas. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a llatar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llatar, no? Jo vaig tindre una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, doncs, pues, claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues, anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, doncs és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i ja fent-ho bé perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, la llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? pues, totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors me podien més les ganes i no quedar-me amb i si ho hagués fet, i si m'hagués dedicat, que hagués passat, no, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a que rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel i que té aquesta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc equips cadena, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i tu enduries bastant nen. Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. L'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicàvem amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers. O... No n'hi ha. No? O sigui, jo que he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de Maiaia. Però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pugués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
0: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una paella amb els amics.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Radio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Radio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Radio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual. Interior també ha activat la fase d'alerta del Procicat davant d'una jornada de màxima expectació, en un gest de prevenció que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment a Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Així ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
6: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió, malgrat tot, és que sigui una jornada tranquil·la i festiva. I en ple dispositiu de mobilitat per l'eclipsi, una incidència obliga a reduir a 2 trens per hora i sentit la circulació a l'R2 Sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, es tracta d'una incidència a la infraestructura a prop de Castelldefels. Els combois que facin el recorregut faran parada a totes les estacions del tram. Fonts de DIF han detallat també que es tracta d'una avaria que afecta el canvi d'agulles. seguim amb les incidències, ja que un problema en l'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. Aena ha assegurat en un missatge a xarxes socials que la falla del subministrament elèctric de la torre de control a hores d'ara ja s'ha recuperat i que les sortides i arribades s'estan operant totes de manera gradual. El servei s'està restablint lentament, però encara no ha estat normalitzat. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
8: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys, perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I perquè hi ha persones simpàtiques i alegres. I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la Riera, a mirar els arbres i a buscar estels. Doncs jo a la nit passejo per la Riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del papasseig, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. Perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissall, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. I dic, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina il·lusió. L'Ester és
1: tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la
1: ja
0: fortuna...
1: Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guardà.
1: No, ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament. Perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també a mi. M'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: molt. Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat? Quina és la música que et va acompanyar, o quan eres petit, o com... Tantes preguntes se't podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment... És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat has de tenir vocació, per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important, perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen al bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental, la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important, perquè jo preguntaria quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses, perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat del que et fot la clatellada, però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demanes, sinó on arribes amb aquesta persona, amb la qual cosa el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, aquests s'estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió, si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmana, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa, o sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre?

0: el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. Amb el pitjor dels casos, arriba un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
1: Però, aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
0: Culpable, qui ho diu?
1: Culpable ho diu el judici, clar.
0: No, ho diu la societat. Per ser culpable d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
1: Però clar,
0: si
1: és un mite, el mite
0: que deia. Aquí vull arribar. No, ningú és culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu, no, però si està aquí el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Clar. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge o una jutgessa que és el que posa ordre. El tercer, un discòrdia, que diu, oiga, senyores, és culpable o inocente. Estaríem fotent a la presó amb molts innocents i a la recíproca.
1: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
0: Sí.
1: Perquè deu
0: problema.
1: Ser que no volen defensar-ho.
0: Aquest és el problema.
1: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona, o perquè com fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
0: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè... la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat, no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? ¿Dos años de prisión? Pues pago la multa tal y acepto un año. Y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los dos años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. No cal cosa. N'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable, per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busquis les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
1: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes, seguim escoltant una mica la música.

Xavier Prats, li llegiré un poema que es diu Cançó de la tolerància, que és del Comediants, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana, la teva moto, japonesa, la teva hamburguesa, caqui, el teu Crist, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc ni tot és negre. De tots colors, millor. El teu avi, un vell, el teu veí, un discapacitat.

ciutat, el teu germà, un gai, la teva amiga, la ciutat, el teu planeta, la gent, el teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Javier. Entre tots, el farem millor.

0: advocat Xavier Prats Jiménez. Escolta'm, et volia preguntar una altra cosa. Sobre aquest poema que he llegit, què diries tu?
1: És que té molta profunditat, perquè vivim en un món molt globalitzat que tot el que tenim no el tenim aquí, el tenim a tot arreu. I al final està tot tan interconnectat que aquest poema és la realitat del que estem vivint. Que ja era hora de que tot estigués una mica més connectat. Tot el que tenim. Mira, l'altre dia el Donald Trump sortia amb una gorra, la gorra vermella, que era made in China. Vull dir, a on hem arribat? Que fins i tot ell, que és Estados Unidos, també té accés a aquesta globalització, que la seva gorra no està feta als Estats Units, que està feta a Xina. O sigui, perquè se la... Li va donar la volta a la... No sé si vas veure a les notícies.
0: Sí, claro.
1: El pájaro aquest, i estava... Ponia made in China, i han agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
0: El poema,
1: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
0: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
1: Doncs precisament...
0: És molt forta aquesta pregunta,
1: doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatellada. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia de les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
0: Gràcies a Déu, molt.
1: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Codi Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. Ens està costant molt, eh? Perquè tenim ara un caos en aquest país, ara el Zapatero semi-imputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama. El Pujol...
0: Dificilíssim.
1: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
0: Dificilíssim.
1: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posi'ns les piles.

Em fas pensar en un poema d'Hermínia Mas que diu així: passat el temps, potser ara se n'adona que no ho ha fet tot bé. Esborraria amb una goma o taparia amb tinta blanca algunes coses que l'enorgullien. Però els passos enrere costen molt de fer. Què et sembla si encara no ha après a perdonar-se?

Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la Nina sense ulls i el paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui perquè ell s'esforçarà per fer-ho. I de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira què et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

0: I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré d'aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana. El fenomen de la corrupció, de gairebé tot, i sobretot del periodisme. I, si voleu, de la propaganda, en definitiva de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Xavier?
1: Doncs, Miquel, primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorci una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona, no sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem el dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front humà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no hem anat ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 3, fa 500, i és que ara, és que estem, allò que dius, bueno, és que estem com atascaus, amb el freno humà i que no sortim amb la roda, allò que estàs al fang i que intentes sortir, i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Toma de esto, no sé què, no, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Zapateros, zapatos, anem a cadascú a concentrar-nos en el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, on recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni. Rovira,
0: avancemos tú, Toni Rovira, que és la nostra amic de tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, mirem-nos a l'interior, deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els demés. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep la parla molt del ferrocarril, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grassa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molt de mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no tens on agafar-ho.
0: No sap ni on agafar-ho.
1: Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable, ha d'haver proves. Doncs, per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Clar. Ara està dit mediàticament, però igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa hi ha. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu El ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i, en general, de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers, es produïren alguns accidents i, fins i tot, algun sabotatge contra les obres. Encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

El català estigué disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobó un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: seguim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure, que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau, jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capritxit, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se al Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir una cerveseta i unes tapetes amb uns amics un partit de futbol. Però no donen la felicitat, però donen la pau per poder tenir aquesta estabilitat que et permet viure més o menys amb equilibri.
0: En tranquil·litat.

els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca.

Diuen Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions, així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hankin' of me. Don't make me feel this way.

Don't be cruel. Diu Ferran Adrià, l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

amb tomàquet. A l'estiu, en aquests litorals, una de les coses que tenen més èxit és el pa amb tomàquet, que en l'època de la meva adolescència solien donar a l'estiu als nens per aquelles famílies que no arribaven a donar pa amb xocolata. Ara el pa amb xocolata és el més important i el pa amb tomàquet té un èxit vastíssim. L'oli que s'hi posa ha de ser poc àcid, amb molt de compte. En els nostres dies, la gent sopa poc, una truita, un tall de pernil i han sopat. Són les facilitats que dona el pa amb tomàquet en l'actual alimentació. En el llibre hi ha la interpretació del dibuix que ha fet en Ferran Adrià amb els escuradents.

0: Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com l'explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa. Com has dit que volies ajudar tothom, ha trucat un nen i ha dit jo vull que m'ajudi, doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som acompanyats de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema per pagar el lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: Ja poden trobar a la tele, amb el Toni...
1: Ens poden trobar amb el Toni...
0: O poden trobar a la ràdio, no?
1: O a la ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar
0: amb ell. Molt de temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin, et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni, i si volen trucar aquí, i algun dia que tu creguis a dir que vols que col·labori amb tu, jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també.
1: Vagi per davant, eh? Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser agafes el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15?
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: No, només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera. Surs del meollo. No dic que aquí no hi hagi estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on es poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema, curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes, podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. Vull dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un exemple a seguir, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules, eh?
0: Escolta, el cas més raro que has tingut?
1: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè... Com començàvem amb el principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja els legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúric, que la meitat de la gent és un de França, l'altre és romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
0: Ara.
1: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional, Convenio de la Haia, Convenio de Roma, perquè quina llei apliques? que n'hi ha estrangers per tot arreu, de funcions pel mig, que has de repatriar al seu país, quina és la llei que es regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, amb perdó, els presos de su padre, su madre, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculado en Francia, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho aquí a Espanya, portar-nos el foro, l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
0: Que difícil.
1: Complicadíssim, Assumpció.
0: Que
1: probablement
0: difícil.
1: És el cas més així...
0: Més complicat que heu tingut.
1: Més complexa i més de renom.
0: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Lau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Pla. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Pla, el primer, Jaurès. El segon, Trotsky. El tercer, Cambó. I el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
1: Pues anava a dir això.
0: Era l'any 67.
1: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que
0: m'acaba... Mare meva.
1: No trobarem a ningú, t'ho anava a dir.
0: Ho és ha que dit ara, ell, el Josep Pla.
1: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són ben de motos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de coincidir totalment amb tu,
0: vale,
1: amb aquestes paraules.
0: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan l'operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut, afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. Elemental, perquè com el tema se'n va llenar orris, n'hi ha la pàtria potestat que et deia abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món, ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que, dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver pogut guanyar? Perquè no guanyem els temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los, també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè a vegades n'hi ha clients que ens ajuden a perdre'ls, també.
0: Clar, i que, home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I, a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit i tot el que sigui, o d'una renda que potser no la portes tu, la porta un company...
0: Clar, i t'omple, diuen, parla amb ell, parla amb ell, parla amb ell.
1: I t'omple poder resolucionar aquest problema que estava molt enrocat i que gràcies, no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a flote en tot això.
0: Què és el que diu? La vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

fins aquí pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adéu!

0: Ha estat un plaer estar amb tu.
1: Ha valgut la pena venir.
0: Ha valgut la pena, mare meva.
1: Vindràs un altre dia, ens ho promets.
0: Amenaça un tornar, eh?
1: Vale.
0: A veure, fem un molt bé. Gràcies per tot. Som molt macos, grans.
1: Adéu.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
0: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descrit l'eclipsi solar total d'aquest dimecres com un regal de la natura i ha demanat que la ciutadania el visqui amb prudència i civisme. Fa unes hores, en l'acte institucional Catalunya mira el cel amb què s'ha iniciat el seguiment de l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, Illa ha celebrat que s'arriba a aquest moment amb els deures fets i ha volgut agrair l'entrega dels serveis d'emergència i les autoritats corresponents per oferir totes les garanties de seguretat.
2: Hem pres les decisions que s'havien de prendre en aquest sentit. Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi, i també vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme. Acabo ja agraint la feina que s'ha fet, al comissionat, a la consellera, i a tots els cossos i forces de seguretat, i a tots els voluntaris i personal que avui treballarà perquè en puguem gaudir nosaltres de l'eclipsi.
1: Recordem que el Ministeri d'Interior manté activada de manera preventiva la fase d'alerta del Procicat per mantenir tots els serveis d'emergències coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat de l'eclipsi. I en relació amb el dispositiu de seguretat i mobilitat del dia d'avui, el Servei Català de Trànsit ha registrat diverses retencions a l'AP-7 en sentit sud, derivades dels desplaçaments cap a les zones de més visibilitat de l'eclipsi solar. La major intensitat es concentra entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i també entre Roda de Barà i el Vendrell. La P7 al seu pas entre Subirats i Gelida, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola, Vilaseca i Reus o Tarragona són altres trams on hi ha retencions. També a l'accés de la 2 a l'alçada de Martorell o a la B10 a Barcelona. A Lleida hi ha circulació amb congestió entre Granyanella i Cervera en uns 5 quilòmetres. I els bombers treballen amb prop d'una trentena de dotacions, entre elles diversos mitjans aeris, per extingir un incendi de vegetació forestal que crema a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, a la zona del Castellot. L'incendi crema en descendent, però ha fet algun focus secundari i també hi hauria algun turisme afectat. En aquests moments, els efectius estan intentant tancar la cua de l'incendi. I el conductor d'un tractor ha mort avui, aquest dimecres, en un accident de trànsit després de sortir de la via i volcar a la carretera T10-25 en sentit Santa Bàrbara, al terme municipal de Mas de Barberans, a la comarca del Montsià. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat, els serveis d'emergències han rebut l'avís indicant que el conductor del tractor havia quedat atrapat al vehicle. Finalment, l'home de 75 anys i veí de Mas de Barberans ha mort i ara s'investiguen les causes de l'accident. Arran de l'accident s'han activat 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 unitats del Servei del Sistema d'Emergències Mèdiques. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

De la mateixa manera que Venècia no es pot entendre sense el so de l'aigua, tampoc es pot explicar sense el ressò de la seva música. S'ha dit que la música penetra l'ànima de Venècia com les aigües de la seva llacuna es filtren en el cor de la ciutat. I és que al llarg de segles, a la República Sereníssima, la música no va ser un ornament, sinó una part vital de la ciutat. Se sentia als carrers, a les cases, a les gòndoles, als palaus, als convents, als teatres. Totes les festes, fossin pomposes i nobles o populars i veïnals, estaven sempre amarades de música.

Tanmateix, un dels secrets del poder de la música a Venècia portava nom de dona. Era l'únic lloc al món on orquestres femenines d'altíssim nivell, formades i sovint dirigides per dones, van elevar la perfecció interpretativa a nivells tals que els visitants de tota Europa feien parada obligada a aquesta ciutat només per escoltar-les. Eren les anomenades filles del coro, les filles del cor, noies orfes o abandonades que el municipi acollia als Hospedali, donant-les aixopluc i una formació musical d'elit a canvi d'una dedicació exclusiva. I van ser sobretot elles, guiades per alguns dels més grans compositors de l'època, qui van forjar la llegenda de la Venècia musical. Avui, doncs, descobrirem els secrets de les filles del cor, qui eren, com vivien, quina música feien i per què se les amagava darrere d'unes reixes. També quin era el seu destí, no sempre feliç. Ho farem a través de les obres que elles mateixes interpretaven, peces que representen el cim de la música italiana dels segles XVII i XVIII. Indiscutiblement, bona música.

0: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: Venècia va ser una república independent al llarg de 1000 anys. Va ser la major potència marítima dels segles XIV i XV, el bordell d'Europa al segle XVIII, la suprema destinació turística a partir del XIX. Poques ciutats poden enorgullir-se d'una història i una cultura pròpia més prolongada i més gloriosa. La ciutat mateixa es pot dir que és una obra d'art, una obra que es plasma en els seus palaus i esglésies i que avui reviurem a través de la música.

El domini absolut que tenia la República Veneciana a la Mediterrània va començar a declinar al segle XVI. Paradoxalment, aquesta va ser una bona notícia per l'art, perquè molts dels recursos econòmics que abans es destinaven a sufragar guerres i campanyes militars van passar al gaudi, les celebracions i la cultura. S'ha dit que Venècia mai va ser tan bella i encisadora com quan va començar el seu declivi. I una altra característica pròpia de la ciutat va ser l'especial cura que va tenir a protegir els desemparats, els pobres i els malalts. Per això van proliferar els anomenats hospedali, cases d'acollida per a persones vulnerables. I hi havia, a més, un motiu clar per l'existència de fins a 40 institucions d'acollida. La quantitat de nens abandonats i orfes era enorme. I la raó d'aquest fenomen era complexa. Per qüestions successòries, fixeu-vos, bona part dels nobles venecians optaven per no casar-se ni formar una família legítima. Simplement volien gaudir de la vida, dels plaers de la vida. Llavors, en una ciutat on hi havia més de 10.000 prostitutes i amb carnavals que duraven de, atenció, 3 a 6 mesos, per tant, pura bogeria sense límits, on es menjava, es ballava, es bevia i l'amor era gairebé lliure i secret, doncs, evidentment, nens i nenes no desitjats o il·legítims naixien a dotzenes i eren abandonats contínuament a les portes dels convents, a les portes dels hospicis, etc. I la passió de Venècia per la música va reservar la major part del pressupost municipal a 4 d'aquests hospicis. I per què? Doncs per convertir-los en anomenats hospedali grandi, on sobretot s'acollia a noies amb la principal finalitat de convertir-les en músics professionals de primer ordre. Acompanyeu-me, si us sembla, a visitar un d'aquests hospedali, l'Hospedali dei Deleriti, com es deia, o l'Hospedaletto. Allà hi va.

Un punt que cal destacar és que aquestes noies estaven protegides de la mirada pública. Actuaven en unes galeries elevades, darrere de reixes de ferro o de fusta. Això creava una autèntica aura de misteri. El públic sentia veus, sentia una música angelical, però no podia veure les cares de les cantants, de les instrumentistes, fet que alimentava la llegenda de la seva bellesa i el seu talent. Aquestes virtuoses, aquestes filles di coro, van arribar a ser una de les principals atraccions turístiques de Venècia. Però a quin preu? Doncs bé, ho anirem veient al llarg del programa.

Sentíem l'ària Lumi potete piangere, extreta d'una de les òperes de Giovanni Legrenzi, mestre de música del Ospedaletto. I és molt possible que aquesta ària que hem sentit fos interpretada per les noies del cor en el seu hospital, i atès que les mateixes cantants d'òpera de Venècia es veu que s'hi acostaven per escoltar les brillants interpretacions de les noies.

L'Ospedaletto, situat a prop de la Basílica de Sant Giovanni e Paolo, era el més petit dels quatre, però probablement el més refinat pel que fa a l'acústica i la intimitat de la seva sala de la música. Aquest hospital havia estat fundat al segle XVI, però va ser amb aquest músic que dèiem, amb Legrenzi, ja entre els segles XVII i XVIII, quan va brillar com institució musical. Va ser un autèntic referent durant un segle o poc més d'un segle, i el seu darrer director musical, ja amb una estètica diferent, neoclàssica, no pas barroca, va ser un altre gran compositor, Domenico Cimarosa.

0: Hem escoltat el concert, l'inici del concert per oboè de Domenico Cimarosa, un reconegudíssim compositor d'òperes, coetani del primer Mozart i que també va deixar la seva empremta a l'Ospedale dei Deleriti, això abans que les tropes de Napoleó entressin a Venècia i l'ocupessin, posant fi a 10 segles de república i d'independència.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Sortim ara de l'Ospedaletto i ens dirigim cap a un altre hospici, l'Ospedale dei Mendicanti. Va ser un dels primers a crear-se, ni més ni menys que al segle XII, i en aquell cas va ser per acollir leprosos. També va ser el primer en fer, diguem-ne, institucionalitzar el paper de les fille di coro, convertint un simple hospici en un autèntic conservatori musical, capaç de recuperar d'alguna manera la inversió que feien les noies amb les generoses donacions del públic i les institucions.

L'Ospedale dei Mendicanti era conegut sobretot per la seva excel·lència en la polifonia i en el drama sacre. Les dones d'aquest centre, vestides amb un característic hàbit blau cel, eren vistes com les guardianes de la tradició coral més pura a Venècia. Si la Pietà era l'orquestra de la ciutat, els Mendicanti eren la seva veu col·lectiva. I seguim escoltant música de Legrenzi, perquè aquest compositor també va estar a la direcció d'aquest ospedali. Legrenzi assoliria tant de prestigi que acabaria dirigint la música de la Basílica de Sant Marc. I encara més, fixeu-vos, es creu que va ser allà on probablement Legrenzi va dirigir el pare d'Antonio Vivaldi, perquè aquest havia format part de l'orquestra de la catedral. Va passar, per tant, l'estil de Legrenzi a Vivaldi a través del seu pare? Doncs probablement sí.

Sentíem el Dies Irae del Rèquiem de Giovanni Legrenzi, que va sonar a les esglésies venecianes i va ser interpretat de ben segur per les noies del cor sota la seva direcció.

He sentit una música meravellosa. Les veus són d'una claredat increïble. No m'havia imaginat mai que una veu de dona pogués tenir tanta força i alhora tanta dolcesa. Hi ha una mena de tristesa lluminosa en el fet que aquestes veus tan perfectes estiguin destinades a viure rere els murs d'un hospici. Johann Wolfgang Goethe. Però no totes les noies acollides als hospedalis rebien classes de música. Era només una minoria selecta, evidentment la que mostrava aptituds. De fet, les internes es dividien en dues categories ben clares, les filles del comú i les filles del cor. Les filles del comú es dedicaven a les tasques domèstiques, costura, bugaderia, infermeria, etc. Portaven una vida, en fi, certament dura, anònima. Només els era permès sortir de l'hospici, per exemple, un cop l'any. Les filles del coro, en canvi, eren, en certa manera, l'elit. Estaven exemptes de les feines més pesades per no fer-se mal a les mans o cansar la veu. A canvi, la seva jornada era una autèntica marató musical. Es diu que a tota Europa, probablement, ningú estudiava més hores de música que elles. I sentim de fons la música instrumental d'un dels grans mestres que va ensenyar a l'Ospedale dei Mendicanti, Baldassare Galuppi.

Galuppi, com dèiem, va ser un altre dels grans mestres venecians. Amb una estètica ja propera al primer classicisme, també va viure el declivi de la institució i de la ciutat, també, poc abans que fos ocupada pels francesos a finals del XVIII. Galuppi va néixer a Venècia, en concret a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom Il Buranello, i va ser considerat el millor compositor de la ciutat a mitjans de segle, això quan Vivaldi ja era mort. Galuppi va portar a la institució dels Mendicanti una nova era de sofisticació i de perfeccionament. Va ser nomenat director musical l'any 1740, càrrec que va ocupar durant 8 anys abans de passar a dirigir la música de Sant Marc. I d'ell sentim ara el motet Dixit Dominus, una obra que de ben segur va ser interpretada també amb un virtuosisme notable per les noies del cor de l'Hospedale dei Mendicanti.

Cada diumenge i cada dia festiu es pot escoltar música vocal i instrumental a les seves capelles, interpretada per les noies des de galeries elevades. Pocs llocs a Europa poden competir amb la seva execució. L'harmonia és tan perfecta i la disciplina tan estricta que sembla que un sol esperit dirigeixi totes les mans. Edward Wright. Aquestes paraules del viatger Edward Wright, escrites quan feia el seu gran tour per Venècia, es refereixen en concret a l'ospedale que va assolir més fama mundial de tots quatre, l'Ospedale de la Pietà, especialment els anys que va estar sota la direcció d'un senyor que es deia Antonio Vivaldi. Efectivament, encara que l'estructura dels hospicis era gairebé idèntica, tots estaven sota la supervisió de l'estat venecià, hi havia algunes diferències segons la institució. I la Pietà era el més ric de tots, cosa que significava que les noies disposaven de millors instruments i de millors cordes, cordes de més qualitat. Vivaldi va ser contractat inicialment com a mestre de violí per reforçar la secció de corda i distingir-se d'aquesta manera d'altres ospedali. I feia assajar les noies d'una manera gairebé obsessiva. Va ser aquesta disciplina ferotge la que va permetre la Pietà assolir el nivell instrumental més alt d'Europa. I tot i que el mestre donava classes en grup, componia i supervisava els assajos generals, la major part de la docència la feien les pròpies noies, les filles més experimentades. Aquestes noies, que sovint portaven 15 anys o més a la institució, eren les encarregades d'ensenyar a les més joves. I aquesta és la part més interessant de la Pietà. Les dones ensenyaven a les dones. És a dir, la gestió diària les portaven les maestre. Eren noies que havien decidit no casar-se i quedar-se a l'hospedale per sempre. Elles eren les autèntiques professores de violí, de cant o d'orga, creant així una estructura de poder femení única a l'època.

I sentíem música d'Antonio Vivaldi, evidentment, en concret, d'un dels seus molts concerts per a violoncel escrits perquè fos interpretat per les noies de l'Hospici. Quan un aprecia la dificultat d'aquests concerts, pren consciència del grau de virtuosisme que van assolir aquestes dones virtuoses.

Vivaldi va ser un gran virtuós del violí i va ser fill d'un violinista, del qual va rebre les primeres nocions de l'instrument. Però les seves extraordinàries facultats li van obrir, sens dubte, les portes a la institució femenina de més prestigi, l'Ospedale de la Pietà.

La cara negativa d'aquesta esplendor és que aquelles músiques virtuoses vivien totalment tancades, enclaustrades, fins i tot quan es confessaven ho feien a través d'una reixa. L'únic contacte amb el món eren els concerts de cada diumenge i les sortides puntuals a palaus i esglésies per fer música fora de les quatre parets. Això sí, sempre sortien protegides de la mirada dels ciutadans per mantenir l'aura de misteri d'aquells àngels musicals que vivien entre reixes. Elles van ser l'orquestra d'excel·lència, diríem que la Filarmònica de Berlín del seu temps, amb la qual Vivaldi va poder experimentar els límits del virtuosisme. Aquest laboratori sonor el va portar a crear la seva gran primera obra instrumental, la que el faria popular a tota Europa i que fins i tot el mateix Johann Sebastian Bach arribaria a estudiar i a transcriure als concerts de l'Opus 3, l'Estro Harmonico.

Però les noies havien de pagar un preu. Si una noia era massa rebel o intentava escapar, se la podia castigar, prohibint-li tocar el seu instrument, cosa que per una filla del coro era el pitjor dels turments. I encara ens frapa més saber que en ingressar a l'institució passaven a ser propietat de l'estat venecià i com a tal se les identificava, atenció, marcant-les a la pell, a foc, el símbol de l'hospital, i talment com si fossin bestiar. Aquesta pràctica brutal dels primers segles va ser suavitzada posteriorment, primer passar tatuant-les i finalment ja els últims anys només portant una etiqueta identificativa. Més essencial per la nostra comprensió del que era la pietà és l'enorme quantitat de música que va inspirar. I certament no tota va ser de Vivaldi. La historiadora Jean Baldouf va estimar que al llarg de 3 segles es van compondre més de 4.000 obres originals pels Hospedali per part d'almenys 300 compositors. I sabem fins i tot el nom d'algunes d'aquelles virtuoses, especialment les que van destacar com a grans professores, algunes favorites de Vivaldi. Una va ser l'anomenada Pellegrina, per a qui es va escriure el concert per oboè en do major. I, sobretot, Anna Maria de la Pietà, la més destacada i la preferida, en aquest cas, del mestre. Sembla que més d'una dotzena de concerts van ser escrits a mida per Anna Maria, una violinista, laudista i mandolinista, el talent de la qual va inspirar un poeta anònim a escriure que quan ella tocava, innombrables àngels s'atrevien a planar a prop. Per ella va escriure precisament aquest concert per mandolina que estem sentint.

Malgrat els seus freqüents viatges, Vivaldi dirigia els assajos i escrivia dos concerts al mes per l'Orquestra de la Pietà, esperats per locals i forasters. I malgrat estira i arronses amb la institució, Vivaldi va exercir a la Pietà un total de 37 anys en diferents etapes. Aquells anys de treball constant i perfeccionament instrumental el van dur a escriure algunes de les pàgines més originals del seu temps.

De pedra segurament es van quedar els espectadors que assistien per primer cop a aquesta tempesta de l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi. Ens atrevíem a pensar que potser Vivaldi no hagués escrit el seu recull de concerts del Cimento de l'Armonia de l'Invenzione, un recull que inclou les famoses quatre estacions, si no hagués estat envoltat d'aquelles virtuoses que tenia a la seva disposició tots els dies de l'any sense restriccions. Dels 500 concerts que es calcula va escriure Vivaldi, més de la meitat van ser escrits per elles.

Però el virtuosisme de les noies de la Pietat no es restringia al violí. Violoncel, teclat, fagot, oboè, flauta, mandolina, llaüt, trompa... En fi, gairebé tots els instruments eren interpretats per les noies i de la mateixa manera encisaven les veus perfectes del seu cor i les seves solistes. Un visitant que en va ser testimoni, el polític francès Charles de Brosse, afirmava haver vist les noies d'amagat a través d'un enreixat durant o després d'una actuació. I ell deia: "No hi ha cap instrument, per pesat que sigui, que les pugui espantar. Estan tancades com monges. Són elles les que actuen i unes 40 noies participen en cada concert. Us juro que no hi ha res tan entretingut com la visió d'una noia jove i maca amb un hàbit blanc i un ram de flors de magrana sobre l'orella, dirigint l'orquestra i portant el compàs amb tota gràcia i precisió imaginables."

0: Sentíem l'inici de l'Stabat Mater de Vivaldi, una obra que ell escriu el 1713 per a l'església de Brescia i ensenya a Venècia per demostrar les seves capacitats en la música vocal i religiosa. Un any després, l'Ospedale de la Pietà li dona permís per escriure no solament música instrumental, sinó també religiosa.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: I només ens queda per visitar el darrer ospedale, el dels Incurabili, i ho fem amb música d'un dels seus mestres més reconeguts, Niccolò Giomelli. Vaig anar a l'ospedale degli Incurabili. El conjunt és realment sorprenent. Les noies toquen amb una precisió i un vigor que rarament es troben orquestres masculines. És realment curiós veure, així com sentir, totes les parts d'aquest concert executades per dones: el violoncel, la trompa i, fins i tot, el contrabaix. Charles Barney. Doncs a l'Ospedale de Incurabili s'interpretava efectivament bona música instrumental, com es deia aquest gran cronista que va ser Charles Barney. Però sembla que el seu fort era la música coral. Situat a la zona de l'Etzatere, l'arquitectura d'aquest hospedale era el marc perfecte per escoltar un cor de primer nivell. Allà s'hi van interpretar oratoris que semblaven autèntiques òperes espirituals. En aquest lloc, la distinció entre teatre i església es difuminava completament.

El Rèquiem de Jo Meli, interpretat en el seu moment per les noies de l'Ospedale de Incurabili, ens acosta ja als darrers minuts del nostre espai. Però no podem abandonar aquest Ospedale sense sentir música d'un altre dels grans compositors que hi van deixar empremta.

Johann Adolf Hasse, compositor alemany i un dels favorits de la noblesa europea, va aportar la seva experiència en l'òpera seriosa a l'Ospedale dell'Incurabili. I el seu oratori Serpentes Ignei és una obra mestra de gènere que exigeix una pirotècnia vocal que només les millors solistes de l'època podien executar. Aquesta música que elles probablement haguessin interpretat ni que fos un fragment recorda que les filles di coro dell'Incurabili eren vistes com autèntiques divas, tot i la seva

amb la caiguda de la República Veneciana a l'any 1797, les veus es van apagant. Però el llegat de més de 4.000 obres originals escrites per aquestes dones encara és viu. Aquelles nenes abandonades que la societat havia rebutjat van acabar sent les mestres de referència a tota Europa i l'atracció principal del gran tour dels aristòcrates. La música es va convertir, per tant, en el mitjà pel qual aquestes noies, conegudes com les Figli de Coro, deixaven de ser invisibles per esdevenir autèntiques celebritats internacionals. Doncs bé, estimats i estimades, fins aquí la nostra visita a la llar de les Figli de Coro de Venècia, un moment molt especial a la història de la música on les dones eren protagonistes, però això sí, darrere les reixes, enclaustrades, pagaven un preu molt alt per la seva glòria. En Pere Sánchez, al control de les vies de so, i qui us parla, Lluís Benomusa, ens acomiadem per avui, però us convidem a tornar a acompanyar-vos d'avui en vuit. Aquí ens trobareu, si voleu, en la nostra exploració de tots els camins que porten a la bona música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
3: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
2: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
3: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
2: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
3: Reserves al 93 158 60 65.
2: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
3: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
7: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot evacs. Que en voldràs una?
8: No, gràcies. Tinc una tot evac plena de tot evacs.
9: Museu Particular. Capítol 12. La Totebag.
10: Ei, Anna.
11: Hola, Àlex.
10: Què, parlem de les Totebag?
11: Ai, sí.
10: Sí?
9: Museu Particular.
10: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments... Tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Mm-hmm. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que evidentment doncs era una miqueta més no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Papers Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més, Tenim primer aquells nens que a la cantonada, sí. No? Chicago Tribune, Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciant i de més, doncs portaven una bossa de tela on allà hi anàvem posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més doncs, potser més americana, no? d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no?, o els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja et deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no?, per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení. No? Com a bossa, no? de portar doncs, qualsevol cosa. I encara avui, WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb aquesta icona d'aquestes Bean Carrier, o Bean Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic, una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic. Que el traduït és jute sí, plàstic no. Jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, de que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més, acabava tenint com una connotació com de hippie. Saps? Aleshores, no...
11: Segons qui no li agrada.
10: Ah, exacte. Clar. No era com... No tothom l'abraçava perquè... Exacte. Era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
11: Punt.
10: I ja està. Uau. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra, ostres, a la nostra botiga.
11: Però res d'ecologisme, eh?
10: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
11: Sí.
10: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, eh? UTC, sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat per fins a l'actualitat. Al final tampoc estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat, eh? I per això doncs s'anirà creant aquest relat que encara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag, o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o aquest merchandising, no? o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquesta iniciativa. En alguns casos, fins i tot, estan acusades de greenwashing, no? És a dir, a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que sóc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no? O contamino no sé quines platges amb pellets, perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no
11: el
10: pensar
11: carro,
10: exacte, no, amb el carro, i doncs, si havies de comprar o portar a la uera, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú, que a vegades sembla que l'haguem

0: cas en la seva fabricació, i la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre, al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció, no? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes i a vegades milers de litres, no? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més, i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per començar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
1: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
0: Però és que, a més, si vas com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
1: I en tinc 30!
0: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I diria, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? Que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta, per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% no s'arribarà mai a reciclar perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics i que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades, o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
1: Quin bajón, eh? Ara,
0: o sigui, ara ho has de remuntar.
1: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30 de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
0: Sí, potser en el cas de la pell no, uh-huh. Com un dels materials, però la part de la roba jo diria que sí.
1: Sí, no només.

0: Jo t'he de dir que quan vam dir que faríem aquestes...
1: Benvinguts a la classe dels Esquirols.
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé, és una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com desfà una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que...

0: volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors, potser un antecedent molt, molt immediat de la de Tote Bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 Tote Bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell. Doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove. I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Com pots dir, ressaca?
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant varis dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca, i un nen no t'hi cap a la butxaca. Oh. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, recordes, puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom, aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya, i aquesta pujada, ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta, tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, Alfie Jukes, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor que en algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada, i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure això. També em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones?
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar a altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda, i en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap, la nostra amiga la Rosalía.

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Per què he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó? Perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomene a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Corre. També. No ens paguen, és també una bona... Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapperdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps què és un Benji?
1: Sí, són
0: no, perquè tampoc ens tinc un mai a la mà.
1: Or, saps?
0: Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Va. Veus, un altre pobre com jo que no, no sap què no, són no. Els Benjis. Clar, aquesta cançó és com es diu... l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti cebes que el mòbil, que el bols que els clínex, no? Que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Ràdio Arenys.
1: escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
5: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Catalunya ja viu el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen s'allargarà fins a les 8:30 de la tarda, quan al sud i l'oest del país el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. L'enorme expectació que ha generat aquest eclipsi ja està tenint conseqüències en la mobilitat, tal com preveien les autoritats i els serveis d'emergència desplegats arreu del territori. Protecció Civil ha posat en prealerta al pla Ferrocat després que Renfe i Adif hagin informat de fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Es demana a la població que segueixin les indicacions de les autoritats i que ho facin amb molta prudència. El corredor sud és avui un dels que noten més l'increment de mobilitat per veure l'eclipsi solar total. De tornada, s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Pel que fa a la xarxa viària, durant la tarda també s'han enregistrat quilòmetres de cues i retencions en sentit sud derivades dels desplaçaments. Les autoritats insisteixen als conductors que no s'aturin els vorals de les vies ni estacionin vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que el Departament de Salut insisteix que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles. Per tothom que no pugui o no vulgui viure l'eclipsi en viu, el govern el retransmet en directe des de l'Observatori de l'Ebre. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentrin els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. I actualitzem també la situació de l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Els bombers informen que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. El cos, que treballa amb 40 dotacions terrestres i 15 aèries, explica que un cop tancat per complet el flanc esquerre, es treballarà per acabar de tancar la part del cap i el flanc dret. De moment es manté el confinament ordenat per Protecció Civil fa unes hores, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinetes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat bombers, es tractaria d'una zona que abasta 1.725 hectàrees i compta amb prop de 169 persones domiciliades. I un breu apunt per acabar, les primeres mesures del reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus d'envasos comencen a aplicar-se aquest dimecres a tots els estats membres. Entre altres canvis, la normativa comportarà en pocs anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues. La comercialització d'aquests envasos quedarà limitada a partir de l'1 de gener del 2030. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor.
1: I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts que ens escolteu, també ho gaudiu.
0: I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon, de la ràdio, que és el... Preneu nota, si voleu, o memoritzeu, perquè és molt fàcil. 93 795 79 12. 93 795 79 12. Ens podeu trucar en el directe que ara comença o enviar-nos un missatge de veu si el tema us interessa i voleu saber més. Doncs res, ens poseu en contacte amb nosaltres i us contestarem.
1: Ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Ràdio Arenys. Allà podreu veure cada setmana la foto de qui ha fet el programa i així també... I així podreu posar-nos la cara i també escoltar-nos a través del podcast, si no heu pogut fer en directe, que ara comença. Us parla Rim García, Victòria Ibars, i en el so tenim el Joan Bosch.

0: La cultura és el conjunt de rasgos distintius, espirituals, materials i afectius que caracteritzen una societat o grup social. Ella engloba, a més de les arts i les lletres, les formes de vida, els drets fonamentals del ser humà, el sistema de valors i creences, tradicions d'un conjunt de valors que s'adquireixen per donar sentit a la vida. I amb aquesta introducció, comencem la secció Tots som cultura.
1: Tots som cultura.
0: Tots som cultura, que ens la porta la
1: Victòria Ibars. Que sóc jo. Avui, és una secció on parlem dels diferents àmbits del món cultural i avui us oferim dos àmbits diferents del món del cinema i el món de les arts plàstiques.
0: Tenim amb nosaltres avui l'associació Cinema Art, amb el Marçal Mora i la...
2: Sílvia Molins.
0: I la Sílvia Molins, que se m'ha anat. I ens acompanya també el Joaquim
3: Vergara,
0: un component i actor d'aquest any, recent, del projecte que s'ha acabat d'Aretusa. I per les arts plàstiques, un artista de les arts plàstiques, tenim el Ramon Faucon. Molt bon vespre, Sílvia, molt bon vespre, Marçal, Joaquim i Ramon.
4: Bon vespre.
0: Benvinguts a Mediterrània per fer un nou Tots som cultura, on cadascú de vosaltres, Cinemart i la part de Cinemart i la part del Ramon, ens explicareu els projectes que teniu entre mans. Perquè és això, avui va de projectes. Per començar, tenim una música que ens posarà ara el Joan i veureu per què. És...

0: La música que està sonant és una música composada per el David Torner, creada en especial pel projecte d'aquest any, i ell ens diu, parlant de com i què, diu que és un àlbum amb reminiscències fantàstiques i mitjavals que li van com anell del dit al projecte. I quin és el projecte, Marcel?
1: Doncs mira, aquest any encetem El baró de Montpalau, que és una pel·lícula medieval, i que arrenquem amb molta il·lusió aquest mes per acabar el mes de setembre projectant-la al Festival de Cinema de Curs que fem a Pineda de Mar.
0: L'anem escoltant, la música de fons de la banda sonora, en contraposició amb la de l'any passat, Aretusa.
1: Sí, de romans.
0: De romans, del segle II. Sí. Que ahir vam visionar Canet, sí, la vam passar a Canet per presentar el projecte per la gent, perquè Canet sempre participa, i surten la gent participa i alguna filmació també a Canet, i aleshores la vam passar per presentar el nou projecte que avui presentem aquí, a Arenys.
1: Exacte.
0: Si hi ha gent d'Arenys que es vol vincular, que també hi ha gent que també ha participat d'Arenys. No?
1: Que aprofitin.
0: Que aprofitin, sí, per això el presentem. Però anem enrere, no? Primer va ser a Aretusa i aquest any va de Castells.
1: Sí. A veure, el de l'any passat era una pel·lícula de romans, però, bueno, com sempre explico, cada any fem un projecte basat en un personatge històric de la vila de Pineda o d'un monument o d'alguna cosa que tingui, ara que parlàvem de cultura, no?, algun reconeixement, algun pes històric dintre la ciutat.

0: D'allò de...
1: Saps què passa? Sí. És que hi havia molta gent que... Bueno, ara em ve al cap en Joan Caimel, que és el fotògraf de, del grup. Volia dir... Tothom el coneix perquè sempre està fent fotos, no? I diu, jo és que vull sortir fent una foto. I penses, bueno, però a l'època romana una foto és com que no casa, no? I d'aquí va sortir una mica la xispa de dir, bueno, saps què? Posem elements una mica fora de context que la gent li farà gràcia. I, evidentment, quan surt ell vestit de romà i de sota la taula, treu una càmera moderníssima, doncs clar, la gent es posa a riure, no?
0: Sí, sí.
1: I com aquest, doncs, la Rim quan porta un micròfon, un altre, fent altres coses. Hi havia aquest joc una mica expressament que la comèdia fa que es perdonin aquesta mena de coses fora de to, no?
0: Vull dir, bueno, és...
1: Fem una pel·lícula romana, però era comèdia, vull dir, ens assaltàvem.
0: Sí, però estava molt... Trobo que trobar aquest punt pues, és com és un aire fresc,
2: totes
0: no?
2: Totes les pel·lícules que hi ha abans de la Retussa
0: eren molt sèries, sí, molt sèries.
2: I teníem que riure una mica.
1: Sí, sí. No,
2: passàvem bé.
1: Canviàvem, no?
0: A més, és que Aretusa té una història, que ha sigut 3 anys d'Aretusa.
2: Sí.
0: Bueno, es va començar abans de la pandèmia, sí, vull dir que ha sigut com especial.
1: Sí, sí. Era una espina que ens havíem de treure. S'ha d'acabar sí o sí. Sí.
0: I amb humor.
1: I sí, ja, acabar amb
0: Centrem, perquè no hem explicat que Cinema Art és una associació de Pineda que fa un festival un cop a l'any de curtmetratges.
1: Que aquest any estem de celebració.
2: Sí, és el DC.
1: Fem, sí, fem 10 anys.
0: 10 anys que s'està fent.
1: I ja, bueno, ja fa temps, però ja estem preparant precisament que amb 10 anys doncs una espècie de resum del que s'ha fet com a producció pròpia cada any. Perquè hem fet pel·lícules sobre bandolers, sobre pirates, sobre folcloristes... l'any passat aquestes romans, aquest any de medievals, perquè tenim un castell també, bueno, un castell, el que queda al castell,
0: castell
1: amb runes, però hi ha un castell. Vull dir que ens permetrà els dies que passa el festival, que és tota una setmana seguida, fer com una espècie de memòria històrica i cada dia passarem una d'aquestes pel·lícules que s'han fet.
0: Has dit una coseta que queda així, que és obrim el festival amb un curt producció pròpia, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que és aquest el que Aretusa, tots els dels
1: que estem parlant, sí, que és el projecte aquest que nosaltres arrenquem, que el que fa és aglutinar una mica la col·laboració ciutadana, ja no només de Pineda, estem parlant de les poblacions veïnes, de tot el Maresme, que qui vulgui participar s'apunta, i...
2: Que ja no és un curt, que ja és,
1: que no és un curt, sinó que s'ha anat fent gran, perquè se van apuntant gent i gent, ara ja en tenim 80 apuntats, i normalment ja portem 150 participants, vull dir que és una llista llarga.
2: Sí, sí.
1: A vegades fem broma que diem, dura més els crèdits de la pel·lícula que no pas la pel·lícula en si.
2: Sí, surt tothom allà, tothom.
0: Sí. Tothom que participa, tothom surt.
2: Tothom surt.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ara, vinga, parla del Baró de Montpalau.
1: Bueno, la història que ens hem inventat aquest any és precisament la d'un cavaller que torna de les creuades i es veu el seu, jo en dic casa, però és el seu castell usurpat, no? Les típiques ocupes que s'han posat en el castell mentre ell no hi era. I és tota la martingala que fa per recuperar el que és de la seva propietat o el que havia sigut del seu pare. Però per això haurà de mostrar la titularitat, que ve d'una família noble, etcètera, etcètera, i una mica seran els estires i arronses entre el poder polític i una mica també guerrer, no? Perquè hi haurà soldats, hi haurà batalles i farem una mica d'aventura.
0: Em vas comentar que clar, es necessitarà molta gent per les batalles.
1: Sí.
0: Molts homes, vaja, bàsicament.
1: Sí, no em preocupa, sí, la gent perquè s'apunten, però aquest any
0: bàsicament,
1: any, homes, sí. Perquè les últimes produccions s'havien basat en personatges femenins i no tenien cap problema perquè en els càstings sempre ve molta gent i molta dona i col·laboren perfecte. Aquest any que, diguéssim, el pes principal el porten els homes, que també podem disfressar les dones de soldat, però bàsicament és així, a veure com ho fem.
0: Com ho
1: si
0: fem?
1: No, farem com abans, que, bueno... No? Les dones disfressats d'homes i a veure què passa.
0: Bueno, durant molts anys ha passat.
1: Sí, ha passat, ha passat.
0: Les dones s'havien de vestir d'homes i fer-se passar per homes per poder fer
1: sortir en escena o alguna cosa d'aquestes.
0: Poder fer coses.
1: O publicar un llibre.
0: Estaven com recluïdes, no existíem les dones.
1: La secció cultura, pot haver-hi una secció de contracultura, que pot ser aquesta, com es reivindicava des de, no, per sota, aquest tipus de coses.
0: És una bona idea, per una secció, mira.
1: És que no s'acaba la llista, no? Actualment...

0: descobrint coses que dius, i aquesta com és que no la
1: coneixem
0: fins ara?
1: Des de la cabina el Joan ens va dient que sí, que sí, que sí, que sí.
0: Al Joan li agrada les coses subversives, no?
1: Contracultura, sí, sí. La següent serà contracultura, Victòria.
0: Però bueno.
1: I hi haurà alguna cosa d'humor o no? Aquesta sèrie
0: no,
1: totalment...
0: Mira, cada any, el que comentava la Sílvia, com que fem un guió, entre cometes, basat en el segle... Aquest any és el segle X, però l'any passat era el segle II, altres el segle XV, anem canviant de segle, i per no fer exactament el mateix de només canviant d'època o de traje o de disfressa, el que fem és afegir-li en el guió, a la història que expliquem, certes variants, no? L'any passat va ser comèdia, l'altre un any va ser com una espècie de passar del passat al present, no? Que s'explicaven coses actuals recordant el passat, no?
2: El Pau Gibert, sí.
0: Sí, el Pau Gibert, vull dir, que sempre fent coses. Aquest any el que hi haurà serà molta acció. Hi haurà espases, hi haurà cavalls...
1: Sí, com
0: hi haurà...
1: un thriller, no?
0: Sí, hi haurà, com es diu, sang i fetge amb el quèpsuc per allà disparant. Vull dir, intentarem fer coses que fins ara no hem fet. És que per nosaltres, inclús, canviar una mica de metodologia, tot i que seguim els mateixos processos de cada any, també ens serveix per motivar-nos a veure això com ho podríem fer-ho, no?
1: Clar.
0: Ja hem gravat amb cavalls i amb animals, que és el que més costa, Moltes vegades pensem, no, això és un moment i necessitem bastant de temps i preparació. Però, bueno, com tota pel·lícula medieval, no? Ha d'haver-hi cavalls, no? Sí, ha d'haver-hi cavallers, ha d'haver-hi espases, ha d'haver-hi una batalla... Segurament em demanaran que surti un dragó, ja veurem si el podem aconseguir.
1: I els llocs, no?
0: I els llocs, però bueno...
1: Parles de castells.
0: Sí, però aquí al Maresme no ens podem queixar, n'hi ha bastants. L'únic que s'han de... N'hi ha que diguéssim que estan mig enrunats. Llavors hem de buscar els que encara se poden aguantar una mica. Però precisament a Canet... En
3: Santa Florentina.
0: Santa Florentina, que és espectacular tant de fora com de dins. I no cal agafar tot el castell. Només amb una quarta part, amb una part petitona, ja te quedes enlluernat.
3: Allà van rodar part del Joc de Trons.
0: Joc de Trons, que tenim a la sala amb totes les fotos, és bastant espectacular, i esperem poder-hi gravar. El castell de Palafolls també és molt maco, que justament aquest any, parlant amb l'Ajuntament, ens han dit, és que just aquest any ens han donat una subvenció i comencem a fer obres, i aquest mes ja comencen a ballar-lo tot i faran obres. Però això què vol dir? Que dintre del que tardin, un any, dos o el que sigui, aquell castell també serà espectacular. Vull dir, no tenim problemes perquè podem fer una segona part de la pel·lícula. Sí,
1: a Hostalric no hi ha una altra?
0: A Hostalric n'hi ha un de preciós que té una fortalesa molt llarga i es pot visitar.
2: I a Cabrera també, no?
0: Sí, sí,
2: diem,
0: castells n'hi ha molts. Ara és buscar... Sí, sí, el que passa és que ara s'han posat a fer obres i, bueno, les valles sense... Sí, però insistirem,
1: I ja els teniu contactats o esteu en ello?
0: Els tenim contactats perquè n'hi hagin, precisament aquí a Arenys de Munt, tenim Can Gelpí, que també és molt maco.
1: És un altre, també, sí, sí.
0: I tenen unes sales espectaculars. Són una mica més... Sí, s'han gravat, És una mica més tard, Nosaltres volem gravar cap al segle X, però com que és una cosa, diguéssim... de participació ciutadana, no som tan estrictes. Vull dir, la història, com que és de ficció, relativament ens l'inventem. I si no és el segle X i el castell aquest es va construir més tard, a nosaltres ningú ens ve a dir...
4: És un castell.
0: Només els de la... Com es diu això, no? Els historiadors, sí, l'habilitat... Escolta, això no era exactament així. Dic, home, ja ho sé, sí, està portant una disfressa, no? No busquem el documental ni el reportatge.
2: Tampoc serà tanta estona allà.
0: Tot això es fa... Això es fa per justificar una mica la inauguració del festival, perquè hi ha gent que inaugura el festival, no sé, doncs amb una cantant, amb una actuació o alguna cosa així. Nosaltres, com que fem un passe de curs internacional, el que fem és el curt local, no? El curt de casa, que els actors no cal que sigui el Harrison Ford, o sigui, ja coneixes el veí del costat, o la tieta, o el veí, i ara ens fem això. Curiosament, quan fem això... la sala s'omple, i s'omple demanant que es torni a repetir aquella projecció. Vull dir que fem curt de sala, no tenim una sala tan gran amb tanta gent. I ens ha funcionat tots aquests anys.
1: I és gran la sala on es projecta.
0: Bueno, hi caben 360 persones.
2: Sí, aquest any a Maratusa va quedar molta gent a fora, que no va poder entrar.
1: Sí, per això dic que és una sala gran. Jo recordo que quan es feia la plaça Espanya, aleshores 400 o 500.
0: Allà havíem ocupat més de 700 cadires, les havien demanat a l'Ajuntament, que es posaven les mans al cap perquè deien d'on les traiem.
2: Era a l'estiu, i clar, a l'estiu...
1: A l'estiu i obert.
2: I obert al carrer.
1: Aleshores, clar, la gent anava... moltíssima gent. Sí, sí.
0: No, no, per això agafem aquests projectes amb il·lusió, perquè sabem que l'assistència és està garantida.
1: Quan parles d'assistència, assistència en el rodatge, què vol dir?
0: Bueno, a veure, nosaltres som una associació sense ànim de lucre, per tant, quasi tot el que fem, per no dir tot, és voluntari. I acabes agafant projectes que arranques amb bona intenció, però després se t'escapa de les mans perquè és tan gran, no? És tot ampliant, que ens falta personal. Clar. I sempre demanem això, que no és només venir i posar-te davant de la càmera, sinó que la gent que vol disfrutar una mica d'un dia de rodatge, que vol veure com funciona tot, i no té manies en agafar un micròfon o posar-se darrere la càmera o maquillar, o algú que es dedica a fer perruqueria i vol, no? pentinar els actors, o el que sigui, també és benvingut, vull dir que no, nosaltres no tenim problema això. I doncs busquem col·laboració en els dos cantons.
1: I ni edat.
0: Ni edat, perquè a vegades et ve la mare amb els fills, l'àvia, el marit...
4: Clar, és que en aquella època també hi havia
1: famílies,
4: hi havia nens, ara...
3: Correcte.
0: No, i que es disfruta més, perquè clar, a vegades quan van tots anar allà, en veritat, és com passar un diumenge al matí una mica diferent.
1: Sí, perquè els rodatges són els dissabtes i els diumenges.
0: Sí, sí.
1: Al matí.
2: Un cop al mes,
0: els caps de setmana, i també ens dona aquest marge de dir, bueno, s'ha de preparar aquesta escena, no? Anem a gravar amb un castell en concret, doncs tenim 30 dies per preparar-lo i a l'últim dia
1: de mes... I només hi va la gent que ha de sortir en aquella escena.
0: Sí, clar. O sigui, nosaltres en parlem de migmetratge, però en veritat són com petits curts enganxats un darrere l'altre que fem pedacets. No? Avui toca Canet, anem a Canet. Avui toca Palafolls. Avui toca Arenys, anem a Arenys. Doncs s'entén que el grup d'Arenys, doncs, els cridem a Arenys, no els farem anar cap a Girona.
1: Que també si hi ha gent d'Arenys que vol estar en tot el rodatge, també pot ser.
0: O gent que diu, mira, és que aquesta edat no em va bé, perquè no, ara m'ho invento, Arenys gravem a l'abril, doncs mira, al maig no estarem a Calella. Ah, doncs vinga aquest dia. I cap problema. Tenim aquí la Sílvia, que és una gran organitzadora de personal, no, és la cap de producció,
1: i
0: la veritat és que ens ho soluciona
1: una
0: tot
1: crac,
0: molt bé.
1: Una crac,
0: i la gent també es porta molt bé. Vull dir,
1: sí, l'ambient és molt sa. L'ambient és un ambient sa. Tenim el Joaquim.
0: Sí, aquí un testimoni
1: en viu i en directe. Aquest any que es va incorporar aquest any a Lutusa, va descobrir...
5: Va descobrir algo precioso, de verdad, divertido, satisfactorio. Me invitaron para la cena y bueno, me lo pasé...
0: Para salir de Romano.
5: Sí,
0: de Romano.
5: Salir de Romano, por supuesto. Ahí pasando calor en pleno agosto, ¿sabes? Sudando como jabato, pero cumpliendo. Y sí, la experiencia fue maravillosa, tan maravillosa que...
1: Esta
5: de... Perdón, de
0: Montpalau.
5: Montpalau.
0: Repites.
5: Repito. Repetiré los años que haga falta, porque es una experiencia totalmente... Vive la época, vive... Más eso, la confianza. Porque somos como una familia, en un mismo sitio, ¿no? Entonces, no hay tabú para nada. Disfrutamos de la película, disfrutamos de rodaje, ¿sabes?
1: Es a pasar-s'ho bé i ja està. No, tot está, lo que implica.
5: No, está muy bien. Está, de verdad.
4: Sí, a més t'ajudes. Això
5: t'has
4: posat malament. Això
5: posa't un...
1: Tenim a la Victòria, que també va participar aquest any, que també pot parlar.
5: Sí.
4: Bueno, però vull dir-te que és el que dices tu, està molt... No sé, és molt familiar,
5: sí.
4: I després t'ajudes amb els uns als altres.
5: Clar.
4: Ai, això que penja massa, puja tu, o, no sé, o la corona que portes, o el que sigui, no?
5: I conoces gente maravillosa, de verdad.
4: I això és maco.
1: I després, que són molt oberts, tu tens una idea, i si afegim aquesta paraula, i si afegim aquest text?
0: Sí, és la cosa. A veure, nosaltres no pretenem fer la nostra pel·lícula. És una pel·lícula que al final es va construint a mesura que anem avançant en el projecte. I partim d'una base, sí, però ja sabem que aquella base de 30 folis...
2: El fa el Marçal.
0: Sí, la base sí, però després...
2: I abans de començar ja s'ha canviat alguna cosa. O sigui que i mentre va durant el pobre... Però la base la tenim.
1: Sí, sí, home, ja sé, però que és
2: però
1: que
2: és que,
1: està obert, no?
2: Sí que és veritat que...
1: Si algú
2: clar,
1: diu, és que a mi m'agradaria... Ja veus,
0: I aquest personatge no té text, dic, tranquil·la, ja el posem i li afegim unes frases. El que
2: tenim que canviar perquè plou aquell dia i tenim que canviar la història i fer-lo d'una altra manera. que les coses
1: s'adapta.
2: Sí, s'adapta.
1: No és allò que estigui tan...
0: No és fàcil, perquè has de fer...
2: No,
0: fer un fil argumental que funcioni...
1: Per això estic ben insist que ets molt noble per la teva banda d'admetre que tot això passi.
0: Bueno, és un projecte col·laboratiu, en veritat, el fem tots. El que passa és que ha d'haver-hi un cap de tur que surtin allà a donar la cara.
4: Que ho dirigeixi, que ho porti la direcció, perquè si no...
0: Però al final acabo manant menys que ningú, perquè tothom diu la seva i dic,
2: bueno... Si a fora, al final...
5: Passava frío, passava calor, però val la pena, eh?
1: Sí. En la de Tusa van passar calor i van passar
5: frío.
2: Sí, igual que les dones d'aigua, igual que tots els rodatges, es passa calor i fred.
1: Si recordem dones d'aigua que vam filmar, que va venir el David, el tècnic de sol David Valverdi, ens va filmar sota l'aigua. Va ser molt maco el riu Tordera, però al mes de març...
0: Però estava descalça, no? Mig a l'aigua, gelada.
1: Mig despullades, perquè anàvem amb túniques blanques i transparents i jo què sé què, un munt de dones allà ficades en l'aigua, vull dir, però aquesta, ha de ser molt maco.
0: És aquesta implicació que dèiem, no?, de la gent que t'adona més del que tu demanes o pots necessitar, i es fa com un col·lectiu, no?, que és com màgic perquè la gent està com molt predisposada a tot. I on surten coses que ni havies pensat que es podrien gravar i acaba tot creixent molt.
1: Però és l'obertura que hi ha, saps? Perquè podria ser... No, ho fem així, vull dir... Hi ha molts tarannars, eh?
0: Podria ser acotat, no?
1: És així, i no hi ha més. I no,
2: que normalment les pel·lícules es fan així, no?
1: També hi ha canvis. Jo m'imagino que si...
0: Jo crec que forma part una mica del projecte, ser una cosa oberta, per això. Nosaltres els primers anys, clar, gravàvem només a Pineda pensant, bueno, és un festival d'aquí, qui vindrà, no? Però és que ens vam trobar que havia gent del costat que s'havien enterat, que a més coneixien a gent del poble veí, diu, no, és que jo també vull sortir. Bueno, doncs, ampliem una mica el territori. I sí que és veritat que a l'hora de projectar-lo, clar, té molt poca vida aquest mig metratge un cop acabat, no? Ens passem 6 mesos fent-lo, però després el veus i passen 30 minuts i ja s'ha acabat, ja no el tornes a veure, ni es comercialitza ni res, no? La gràcia és que el veus en pantalla grossa i tot, però no té més sortida. Llavors, una idea de que tingui una mica més de durada, no?, de projecció, és, bueno... Doncs,
4: a passar-lo a més llocs.
0: No? Si hem gravat a 5 pobles més, doncs fem un bolo d'aquests i anem passant la pel·lícula a cada lloc.
1: Bueno, estem fent boca. Sí, aquí hi ha algú que s'alibera de participar. Com ho podem fer?
0: Doncs mira, ho dius tu.
2: Tenim el nostre web de Cinemart, allà en Cinemar Pineda.
1: Festival de curtmetratges.
2: Si posem Cinemar i ja surt la pàgina.
1: Sí.
2: Llavors, cliqueu on està el pòster del Baró de Montpalau i allà està per un formulari que...
0: Cinemar Pineda.
2: Cinemar Pineda.org, no? Doncs allà està per omplir un formulari que... l'omples i nosaltres jo ja el vaig agafant a les persones que s'apunten i després tenim un grup de WhatsApp que allà només que parlem els administradors.
4: Millor, perquè si no la gent començaria a parlar.
2: Perquè ara mateix som 80 o no sé quants
0: som. I encara no han començat.
1: I encara no s'ha començat.
2: Allà només que fem
1: donem informació
2: de quan fem ara, per exemple, que farem el càsting aquest dissabte, ja ho dic.
1: Sí, això.
2: Dissabte de 7 a 9.
0: Sí.
2: Al Centre Cultural Recreatiu de Pineda.
0: El teatre
1: de Pineda.
0: Sí.
2: I això, els que volen ser, tenir diàlegs i demés, al mateix lloc on està el formulari i tot el que posa del Baró, allà n'hi ha uns petits guions i personatges que...
1: Perquè puguin triar.
2: Perquè puguin, sí, i puguin aprendre's una mica... trosset de guió perquè ho tinguin preparat.
1: O sigui, que per venir a fer el càsting dissabte, que és aquest dissabte, dia 3, de 7 a 9, al Teatre de Pineda.
2: Del vespre, eh?
1: Del vespre.
2: No
1: vagi
2: pensant.
5: Algú passarà el dia allà.
1: Si entren a la pàgina web de Cinemar Pineda, doncs trobaran un formulari perquè es puguin aprendre algun text per poder passar el càsting, per veure si poden tenir text o no. Perquè hi ha dos parts. Hi ha la gent que té text i la gent que fa de figurant.
0: El càsting el passen igual, eh?
2: Sí, sí.
0: L'únic que allà el que veiem és la dicció de la gent.
4: Clar, com parla.
0: Ens veiem una mica cara i fem una fotografia. En veritat és per memoritzar una mica les coses, però la gent que es vol apuntar... No. Em sembla que ningú li hem dit que no.
2: Tothom participa.
0: Que vol participar, participa. El càsting ja està fet abans de fer-lo. Ja. Perquè la gent només que s'apunti...
1: Si és en un registre o és un altre, és aquí o és allà, fent això o fent allò, però sí, ja està.
0: Hi ha gent que directament ens diu, no, jo no vull cap text, vull sortir encara que sigui en el fons, eh? Doncs apuntem, és un figurant.
1: Ja està.
0: Però aquell dia el disfressem, passa per totes les etapes, el pentinem, el maquillem, surten allà,
2: necessitem...
1: Que després surt més estona o menys en pantalla, ja és una textura.
0: Sí, a vegades hi ha gent que diu, escolta, que aquí només se'n veu la mà, però clar... ja no podem fer res, però...
2: No, però normalment agafem...
0: Sí, agafem tot el
1: grup.
0: Tot el dia, i després potser aquella escena dura 20 segons, no?
1: Sí.
0: Ostres,
1: però bueno, com a mínim han estat, no?
0: Però és que funciona així, això, eh?
4: Però és que el cinema és així, eh?
0: És així.
2: Sí.
0: La gent ve precisament per conèixer aquest tipus de coses. Diu, m'ho vaig passar molt bé aquell dia, després quan es veuen, diuen, me quedo amb el dia de gravació i no amb la pel·lícula, no? Que és normal.
3: Per aquestes produccions funcionen així. Sí. Per rodar un spot de 20 segons...
0: Estan 3 dies. Exacte. És així.
1: Sí, sí. Doncs, bueno, ja ho tenim.
2: Sí,
1: no?
2: Ja ho tenim.
1: A veure. Bueno, falta acabar d'escoltar una mica més de música que ha escrit el David Torner.
6: Jo volia dir que està molt bé aquesta banda sonora, eh?
0: Sí, t'agrada?
1: Com l'altra, sí, és molt maca.
0: Tu que hi entens molt, que
6: sí,
0: ja estàs aquí.
6: Sí, no, està molt bé.
1: Quina ens poses?
6: Mira, ara estem amb Secrets del Cor.
0: Ah, molt bé.
1: Escoltarem aquesta.
2: També romàntica.

0: Doncs amb aquesta música us donem les gràcies per haver vingut a Mediterrània
1: a
0: presentar el projecte, que cada any m'agrada que vingueu, perquè és una cosa que penso que se'ls ha de donar volada, perquè la cultura és aquesta. Mm-hmm. La cultura té molts registres, però un és quan tu estàs amb la gent de base, amb els ciutadans del carrer, i aquests tenen accés a poder fer coses i a crear. I això, a mi, aquests projectes, bueno, jo penso que s'han de defensar i s'han de tirar, i se'ls ha de donar a conèixer, no? Se'ls ha de fer.
2: I retroalimentar-nos, no?
0: Exactament.
2: Moltes vegades, no? Sí. Tenim al costat a la persona que ens pot donar un cop de mà i no ho sabíem si no
0: ho
2: expressem.
0: Sí. Doncs moltes gràcies, i ara canviem de registre. Hem escoltat una altra música i després entrarem en matèria.

0: la pintura, un canal d'expressió i una necessitat. La necessitat d'explicar una història, un concepte i, principalment, la de parlar de tot allò relacionat amb les persones. Com ens comuniquem i com ens incomuniquem. I més. Els materials principals amb els que construeixo els relats són el hardware i la extrapolació del llenguatge informàtic. Les obres que aquí comparteixo, i us direm a on, amb tu són de la sèrie Reiniciant el sistema. Parla de la caiguda del meu sistema operatiu, el seu reinici i configuració. Una sèrie que sorgeix per la incapacitat d'expressar l'ansietat que patia per un altre canal que no fos la pintura. És per això, per això últim, que sempre dic que hi ha coses que necessito parlar. Hi ha coses que necessito pintar. Hi ha coses que necessito parlar i pintar. Aquest escrit ens l'ha fet el Ramon Faucón Rodríguez. Molt bon vespre de nou,
1: Ramon. Gràcies, Rim.
0: S'ha emocionat el Ramon.
2: Sí.
1: Sí, bueno, és que recordar aquells temps...
0: Estem escoltant una música que m'ha agradat molt perquè has dit me la poso perquè m'ajuda a no tallar-me quan pinto.
1: Sí, exactament.
0: És molt potent. Però anem a pams. Estàs aquí perquè divendres inaugures una exposició aquí a la sala del Calissai en la que reflexes tot això que has escrit.
1: Correcte. Eh? Sí.
0: A mi m'agradaria anar al començament de per què has arribat a crear aquest tipus de d'arts plàstiques, perquè és pintura, és fusió...
1: Bueno, és collage, o és molt matèrica, perquè jo necessito d'elements físics, a part de la pròpia pintura. Però això va sorgir a través d'una frase que un dia un amic, quan vaig fer la meva primera exposició, que eren paisatges, i em va dir, ara si vols continuar pintant i vols continuar creant i fent, busca't un amb com fer-ho, una identitat, busca't materials o amb què construir. I això em va quedar al cap. I com que jo sempre estava a temps parcial envoltat de hardware, de targetes de xarxa, de plaques base, i el tema de la comunicació m'agradava molt, vaig començar a intercanviar els elements, és a dir, nosaltres ens comuniquem amb la veu i els ordinadors es comuniquen entre ells amb targetes de red, internet, etc, etc. Doncs vaig començar a incorporar aquestes targetes de red a les figures per comunicar-se o incomunicar-se tallant els cables de red entre ells. De fet, la meva primera exposició es va titular Incomunicando. I aquí és on vaig començar a utilitzar el llenguatge informàtic i els elements informàtics del hardware per parlar de temes sobre les persones, estats d'ànim, etcètera, etcètera. Així va sorgir la història.
0: Parles d'estats d'ànims. Què et porta a haver de manifestar en una obra d'art un estat d'ànim?
1: Bueno, és la part que no et deixa expressar-ho de forma normal, que és amb la paraula o parlant amb una altra persona. La sort que jo vaig tenir en aquell moment, o tinc a vegades, és que tinc la pintura. Per mi la pintura o les escultures o crear instal·lacions diferents és una manera d'expressar. L'art és moltes coses. Per mi és una forma d'expressar o d'explicar una història. Hi ha gent que l'explica fent una pel·lícula, creant una banda sonora, creant una fotografia, creant... Jo ho utilitzo com a mitjà d'expressió, d'explicar. Quan tinc algú al cap, hi ha dues formes de fer-ho. O l'explico i la pinto. Hi ha vegades que la pintura és l'únic camí.
0: Però vens d'un procés de malaltia que et va deixar cau.
1: Sí. Allò, no se sap com, una vegada arriba a un estat zero, fotut. No saps per què et poses en una mica dolenta, l'ansietat et menja, l'angoixa et menja i al final el teu sistema operatiu peta.
0: Per això t'ho deia, perquè una mica aquesta exposició ve d'aquí, no? Ve d'un petar al sistema, vaig a construir un sistema, no?
1: Sí, correcte. Aquí em va ser relativament fàcil extrapolar el llenguatge, perquè al final la teva salut mental, el teu cervell, al final, un dia peta pel que sigui. Vas acumulant, no saps parar, no saps... I un dia petes, com quan al nostre mòbil li comencem a donar i no reacciona, o en el nostre tablet, sí, què fem tot?
2: Passa amb els ordinadors.
1: Exacte, què fem? El reiniciem i normalment un dispositiu d'aquests, al minut, quan s'ha reiniciat, funciona correctament. Quan parlem del sistema operatiu de la nostra ment, aquest procés ja no és el mateix. Uh-huh. És molt més llarg. Uh-huh. Vale? Tu te n'adones, el primer pas és adonar-te que tens un problema i que has de reiniciar-te, has de començar a fer passos per sortir-te'n d'aquí. Uh-huh. Això és el reiniciar el sistema. Però el procés és molt més... Pot ser molt, molt, molt més llarg, o, bueno, com en el meu cas, que va ser relativament acceptable, entre cometes. No?
0: Per què penses que un mòbil o un aparell és fàcil reiniciar-lo i funciona, o sigui, l'apaga i torna, i nosaltres som més lents?
1: Perquè nosaltres som més complexos. La ment, el cervell d'una persona és molt més complexa. Això està preparat amb uns softwares, unes aplicacions, un programa que nosaltres no veiem mai, però corre dins. Quan li donem a reiniciar, sobretot als ordinadors abans, es comencen a carregar tots els paràmetres, totes les línies de còdic, etc, que necessita allò per funcionar, allò està allà. Mm. A no ser que hi hagi un problema físic en l'ordinador, allò es torna a carregar tal qual. El nostre cervell no funciona com d'aquesta manera. És molt més complicada, molt més complexa.
2: I els mòbils no tenen emocions, vull dir que aquí també intervé molt l'estat anímic, no? Que és la part que li falta, no?
1: Correcte.
0: Una altra. Nosaltres tenim energia. Mm-hmm. Els aparells se'ls ha de donar. Aquest és un factor. Bueno,
2: ens hem de recarregar, també. De
0: clar, per aquí anava. Mm-hmm. Perquè, clar, quan tu tens l'energia plena i perfecta, en estat perfecte, el teu cos... tira. A la que intervenen emocions, es desestructura, es desequilibra i es descarrega. Mm. I d'aquí és el que tu estàs dient. I vaig necessitar
1: un procés.
0: Reiniciar.
1: Exacte. Dir, vale, stop. A l'exposició es mostra en el primer quadre amb un 0 i un 1 que hi ha en una pantalleta. Perquè és reflexar el llenguatge bàsic de programació que hi havia abans, és zeros i uns.
2: Mm-hmm. Vale?
1: Jo vaig simular el codi binari com el punto cero, no? Dir, des d'aquí ara, endavant. I el que dèieu de carregar energia, ells ho fan enxufant-se a la corrent. Per mi, en aquest cas és personal... Jo sóc una persona sociablement molt activa, tu ja em coneixes, Rim, i la majoria de la gent que em coneix sap que sóc així. Uh-huh. Llavors, a la sèrie està reflexat el carregar-me d'aquesta energia amb el que primer vaig voler intentar és recuperar aquestes connexions amb la gent. Uh-huh. Jo ja no era... A mi la gent em preguntava, hòstia, Ramon, tu sempre estàs organitzant, que si ara quedem pel futbol... Estàs com desaparegut, jo estava molt... Llavors, el primer que jo vaig voler intentar fer és recuperar aquestes connexions. Ahà. Uh-huh. Per carregar-me una mica d'energia.
0: És curiós, no?, perquè jo penso que tota la tecnologia que tenim és un reflex del nostre cervell, que l'hem traslladat a fora. Mm. Vull dir, però les estructures de la tecnologia les tenim nosaltres.
2: El cervell és un mega ordinador, ho dic, perquè, tant. Clar, estem parlant de coses petites comparades amb
0: clar,
2: el ser humà.
0: Clar. Però no, però clar, estem parlant de petits projectes, de petites projeccions que nosaltres ja tenim.
2: Sí, clar.
0: Entens? Vull dir, no, clar, som molt més que
2: les... Plasmar tecnològicament, potser, no?, una mil·lèsima part del que hi ha a les neurones.
0: Exacte, però
2: no?
0: Que fixa-t'hi que... No és anar a veure què som i potenciar les nostres habilitats, que ja les tenim, el ser humà les té, sinó que anem reflexant a fora parts que nosaltres ja tenim.
1: Sí, sí, clar.
0: Enteneu el que vull dir? No sé si m'explico bé, no? Mm-hmm. De que potser seria bo d'anar a investigar el que realment és el potencial del nostre cervell, no?
3: Bueno, però això ja...
1: Sí, ja hi ha estudis.
3: Hi ha estudis,
1: i a més, sí. Nosaltres no utilitzem ni, vamos, no, no sé, però un percentatge petitíssim del de la capacitat, en teoria, que té el nostre cervell.
0: Però em refereixo a estudis per posar-los en pràctica.
3: Científics, no?
0: No només que quedin en paper o en el dia a dia, realment treballar sota aquestes habilitats que tenim, perquè les tenim. El ser humà les té, i es posa en dubte, no?, de la telepatia, l'energia. Ara es comença a acceptar que tenim un cap energètic i que aquest camp, segons com vibra, doncs influeix en el cos i podem emmalaltir perquè està desequilibrat. Tot això es comença a acceptar. L'altre és igual, vull dir, no s'accepta, no sé què hi ha al darrere, però si és perquè no ho sabem o perquè no interessa que se sàpiga, aquí ja no arribo.
4: Ejercitar la mente.
0: ¿Eh?
4: Ejercitar la mente.
2: Ejercitarla.
4: Sí. Ejercitarla, es como si fuera un gimnasio. Tienes que
2: treballar
4: poco a poco y surtir.
3: Home, no sé.
0: Pero no como conocemos nosotros la mente, porque nosotros la conocemos desde...
4: Nada.
1: Una mínima
4: parte.
0: La capacidad es inmensa. Tenemos un cuerpo perfecto. Tenemos cuerpos perfectos, funcionan solos.
2: Bueno, jo quan em miro un mirall no tant, però sí que és veritat que el que dèiem, que el cervell hi ha molt de camp per explorar i jo trobo que la simbologia aquesta que has fet, no?, a nivell de, no?, tot això de la informàtica i dels ordinadors, és que va molt bé, no?, per comparar coses que dius, és que...
1: Sí, l'extrapolació no és rara, no et xoca.
2: O
1: almenys a mi, en el meu... camp visual i conceptual del que faig, no m'és relativament fàcil. A mi, clar, potser a altres li expliques el que estàs mostrant o vols mostrar o vols ensenyar, però, i no li quadra, però això és normal. No...
2: Però es fa servir quasi el mateix llenguatge, no? Quan parlaves de comunicar-se, no? O les targetes per connectar-se, no sé què. Al final, la gent, aquest llenguatge, ja quasi tot la gent ja el té com més mamat, no?
1: Sí,
2: que és veritat que abans el que fèiem de tu a tu per parlar, ara li envies un missatge i són els mateixos canals, no?, vistos de maneres diferents. Però quan comença aquesta exposició?
1: Pues el divendres 2 de febrer, aquest divendres 2 de febrer a les 7:30 s'inaugura. A la Calisai.
2: El Calisai,
0: Sí, el Calisai. Aquí has fet una comparació que m'ha fet pensar, Marçal, pel que has dit del comunicar-nos, no? Aquí podríem plantejar, i està lligat també amb les targetes i les connexions i desconnexions, ens serveix per comunicar-nos millor?
1: Depèn de com la utilitzem. Sí. Les eines no són les que fallen. És com si jo agafo un martell i en comptes de clavar claus li foto cops de martell a una persona al cap. L'eina no té la culpa. La culpa és la mala utilització d'aquesta eina. O sigui, això és una eina que ens pot ajudar molt.
0: Quan diu això, ens està ensenyant
1: això,
0: perdó,
1: és veritat, un mòbil avui dia salva vides, perquè si a mig del carrer algú cau, tu en 2 segons pots trucar una ambulància. Però si estàs tot el dia enganxat a les xarxes... El que et pot crear és un problema, però és qüestió de saber utilitzar les eines i
3: aquesta eina.
1: I les hores que...
3: Aquesta eina.
1: Exacte. Sí. El cap. Les eines ens ajuden. Allò que ara s'està posant en debat, el tema de la intel·ligència artificial, és cert que poden passar moltes coses, no? Però sempre està subjecte, per mi, a quina utilització li donis a aquesta eina i com la utilitzis.
0: I com creus tu que es pot regular?
1: Uf... Gran pregunta.
0: Ahí estamos.
1: És que, bueno, això seria un debat que podria durar molt de temps. La intel·ligència artificial, com regular-la? Jo crec que això vindrà quan es comenci a implantar més en els diversos àmbits de la societat, imagino. Perquè ara a mi em ve al cap que la intel·ligència artificial et pot ajudar molt a solucionar diversos problemes X i en camps molt diversos, però també pot crear un altre que, per exemple, en el tema del treball, que pot enviar molta gent a l'atur.
0: Bueno, però poden ser més hores lliures, no?
1: Bueno, si són més hores lliures per donar més hores lliures, però si són per substituir totalment...
0: Però si la producció continua, la riquesa es manté, vol dir que els humans podem tenir més temps lliure, no?
2: Però no tens el sou.
1: Exacte. Bueno, és que...
0: Però si no es gasta, perquè ho fan màquines...
5: Jo crec que també som els humans els que fem la intel·ligència artificial.
1: Sí.
5: Si no hi ha darrere...
0: Humans.
5: No, sí,
1: però això és fent ciència-ficció, que és el que diem... La ciència, no la ciència-ficció, però la ciència diuen que sempre va... No sé, ara potser m'equivoco, exagero molt, però igual 10 anys com a mínim per sobre de lo que és la nostra vida, vale? Nosaltres estem al 2024, la ciència i la tecnologia està al 2034, ells van molt avançats. El camp de la ciència i la tecnologia van molt avançada. Pues fent ciència-ficció, si tu mires la peli, aquella pel·lícula, per exemple, em ve el cap Jo, Robot, aquell sistema acaba fent-se amo i senyor de... Com acabaria això? Jo ja no...
3: Però això també depèn de, no sé, de la gent com és, no? Perquè si tu ets dolent, segurament que faràs alguna cosa dolent, no sé. No sé com dir-ho, no sé si m'enteneu,
2: I tant. El mal ús de la, el que deies. El mal ús de les coses.
1: Però jo el que parlo és de perdre el control sobre la intel·ligència artificial, per exemple. Hi ha molts... Ara he posat Jo, Robot, però... fa molt més anys, vosaltres que veniu del món de cinema, Terminator, que fa aquella màquina que tal...
0: Sí, però una màquina la desconnectes i no deixa de ser una màquina. O sigui, bueno, aquest que si agafa el control,
1: si la pots
0: desconnectar...
1: Si la pots desconnectar, sí.
0: I qui diu que no la pots desconnectar?
1: És fent ciència-ficció.
5: Però més endavant potser ja es connecten soles i es desconnecten soles i tu no pots ni tocar-les.
1: Sí, tu estàs parlant de desendollar, però igual és que ja no necessiten d'estar...
0: A veure, sempre hi ha una manera de connectar. Pot ser per fils, pot ser per
1: senyal wifi, per bluetooth...
0: Sí, sempre hi ha alguna manera que està al darrere de que la màquina funcioni. Ara. Que sigui perquè ja es va regenerant.
1: Això ara tenim aquestes.
0: Ara, per això.
1: D'aquí 10 anys vés a saber com ens connectem.
0: Clar,
1: i com... O sigui, a fa 40 anys, això del Bluetooth o del Wi-Fi, t'ho expliquen i haguessis dit... No... Sí, però vamos... I ja està. D'aquí 10 anys vés a saber com ens connectem. Al igual ens implanten aquí un club que no cal ni dir res. Fas així, penses i transmet un missatge a l'altra persona sense obrir la boca, per exemple. M'ho invento, fent sense ficció. No ho sabem.
0: No, aquí potser el que jo he iniciat d'aquest petit debat era el fet de quina actitud, com hem d'estar a les persones davant d'aquests fets, no? Quin és el nostre paper, no? Davant d'un mòbil, que estem totes... Jo sempre tinc la imatge de que m'ha sortit un apèndice, que és el mòbil, sí, perquè...
1: Bueno.
0: Surt sense ell, dic, no, avui el deixo i no el miro. Ai, mira, et volia ensenyar una foto. Ah, no, que no el porto. Ai, vull mirar aquesta adreça. Ah, no, que no ho porto. No? I tens com una sèrie de creat d'hàbits.
1: Perquè
0: no?
1: Hem creat una necessitat. O sigui, ja tens la necessitat de portar-lo a sobre per tu. És com posar-te la jaqueta a l'hivern quan surts al carrer. Sortir sense el mòbil gairebé no s'ho planteja ningú. Ara, bueno, és el que diem, és una eina. Nosaltres l'hem de fer servir el que cal i com creguis tu que l'has d'utilitzar, però sabent que ha d'estar el més dosificat que pugui.
0: Jo penso que hi ha com un temps, sempre que arriben coses noves, que ens han arribat tecnologies noves, ha hagut un temps que les persones hem necessitat per adaptar-nos.
1: Hi ha un procés.
0: I clar, com que està, els canvis són tan ràpids. Nosaltres no arribem tan ràpids a fer els canvis, no? I bueno, estamos en ello, no?
2: Això és cultural, no, perquè ens han ensenyat a ser lents. Però els nanos d'avui en dia...
0: No, els nanos...
1: Però això és perquè ells han nascut en això. Moltes vegades quan els hi diem als nanos, ja no als petits, perquè és el que dèiem, de la mateixa manera que no se'ns acut posar un nano de 10 anys al volant d'un cotxe, pues no hi ha cap necessitat, per molt que hagi nascut amb aquesta generació, de donar-li un mòbil amb 8 anys o 6 anys. No hi ha cap necessitat. Però ells han nascut amb aquesta tecnologia. Per ells, dir-los això no... És com si nosaltres ens diguessin a la nostra època no sortiu al carrer a jugar, que hi ha... Perdona, si jo visc al carrer. Nosaltres vivíem al carrer. Pues, M'entens? És generacional. Ells han nascut amb això, per
0: aquest
1: tant...
0: Aquest procés
1: ells...
0: d'adaptació ja neixen.
1: Exacte,
0: amb aquest procés, i nosaltres no.
1: Utilitzàvem molt una pilota o un no sé què per jugar.
0: O trucaves per telèfon i buscaves una cabina.
1: Exacte.
5: I més enrere no tenia ni telèfon.
0: Ni telèfon. I parlem de fa pocs anys, relativament, d'això és molt...
5: Ara tot corre
0: va molt ràpid i nosaltres l'adaptació no és tan ràpida.
6: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
8: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
7: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
8: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
7: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
8: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
7: Reserves al 930 234 522.
8: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, amb milers de persones pendents al cel, equipades amb les ulleres homologades per observar-lo amb seguretat. El fenomen, que no es repetirà fins al 2180, ha mobilitzat amants de l'astronomia, turistes i curiosos, que s'han concentrat als punts amb millor visibilitat, però també en nombrosos indrets del país per seguir un esdeveniment astronòmic excepcional. La jornada ha estat marcada per l'expectació, els desplaçaments i una activitat especialment intensa a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, situats a la franja de la totalitat. Tot i que a poc les xarxes de trànsit recuperen la normalitat, les autoritats i els serveis d'emergència recomanen extremar la prudència en el retorn a casa de totes les persones desplaçades als diferents punts d'observació. Protecció Civil manté el dispositiu de carreteres que des del migdia ha notificat retencions i cues a les vies del Corredor Sud, tot i que no s'ha notificat incidències greus. Per la seva banda, la xarxa ferroviària recupera la tranquil·litat enmig de la indignació de desenes de passatgers, després de la saturació que s'ha viscut minuts abans de l'eclipsi en estacions com Sants i Sant Vicenç de Caldés. Recordem que de tornada s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Aquest comboi sortirà de Tortosa amb destí a l'estació de França de Barcelona i pararà a totes les estacions fins a Sant Vicenç de Caldés i també a Vilanova i la Geltrú. I Protecció Civil ha confirmat fa uns minuts que ha aixecat el confinament per l'incendi forestal de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El tancament afectava prop de 170 persones entre el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes i la Talaia Mediterrània, a més de les vies T24-42 i TB24-43. Els bombers han informat que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està pendent d'intensitat. Agents rurals han confirmat també que el foc afecta una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals, que formen part de l'espai natural protegit del Montmell Marmallà. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat aquest dimecres que no es pot repetir una nova crisi migratòria a Ceuta com la que va haver a finals de juliol. Davant l'interès provinent del Marroc, a més, Robles ha recordat amb contundència que Ceuta i Melilla són espanyoles i que no es toquen. En una visita a la ciutat autònoma, on s'ha reunit amb el seu president, Juan Jesús Vivas, la ministra també ha destacat que qualsevol agressió a Ceuta i Melilla és una agressió a Espanya en el seu conjunt. I un breu apunt abans de tancar, Mossos d'Esquadra ha informat de la denúncia penal a un motorista que circulava a 181 km per hora a Mollà, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El denunciat anava en un grup de 12 motocicletes i 7 d'elles circulaven per sobre dels 160 km per hora. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Joan, que està al control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Joan, com anem? Com anem avui?
1: Escolta'm, avui ens ho agafem en calma.
0: Avui ens ho agafem en calma?
1: Sí, ens ho agafem en calma.
0: Què dius ara?
1: Anirem fins a la Garrotxa.
0: Ai, mira, és un lloc que m'agrada molt.
1: I farem el carril bici. Què et sembla? Hi ha un carril
0: el
1: bici...
0: Carril... Ostres, doncs fa molts anys que no hi vaig, eh?
1: Per aquelles zones tan boniques de la Garrotxa, que és sí. Tot allò de tota la vall d'en Bas, tot aquell lloc tan bonic.
0: Pues sí.
1: I escolta'm, anirem en bicicleta, tranquil·lament.
0: Plan ecològic, no? Exacte. Avui no gastem benzina,
1: no gastem benzina
0: ni res.
1: Gastem una... És una mica elèctrica, aquesta bici, eh?
0: Home, també va bé, perquè segons elèctrica. Quines edats, per la meva edat, ja...
1: Va bé agafar una mica d'embranzida de tant en tant.
0: Només tinc els genolls una miqueta delicats.
1: Doncs ja està, ja ho tenim
0: ja
1: tot
0: tenim
1: preparat.
0: Doncs vinga, va, nois, noies, vinga. Cadascú que agafi la seva bicicleta, que aquí n'hi ha tot ple d'aparcades, i comencem. Doncs comentar-vos també que avui ens acompanyarà l'Eva Sallés, que participarà en algun moment de l'entrevista, i l'Eva és tècnica en farmàcia i dermofarmàcia. Benvinguda, Eva.
2: Gràcies per convidar-me.
0: Doncs res, espero que estiguis còmode aquí amb nosaltres i en aquest estudi. Vejam, doncs ara sí que em toca parlar una mica de lo que serà el programa. Doncs avui a Temps de Salut parlarem del vertigen, el mareig i la inestabilitat, un tema que afecta la vida a moltes persones i que sovint no rep l'atenció que es mereix. Coneixerem la diferència que hi ha entre el vertigen, el mareig i la inestabilitat i esbrinarem quins tipus de vertigen hi ha, quins són els símptomes i signes que presenten, com també ens assabentarem de quines pautes cal seguir per al seu tractament. Per això hem convidat en Guillem Josep Torres perquè ens en parli. Guillem és fisioterapeuta, osteòpata, màster en fisioteràpia vestibular i funció de l'equilibri, professor universitari i viu a Sant Vicenç de Montalt.

Tots hem experimentat en algun moment o un altre la sensació de perdre l'equilibri o bé la sensació de desorientació, ja sigui després d'un llarg dia de treball, després de girar ràpidament o simplement en aixecar-nos massa de pressa. Aquestes experiències, per a algunes persones, són molt més que episodis ocasionals. Són condicions que poden interferir amb les seves activitats quotidianes, la seva qualitat de vida i fins i tot amb la seva salut mental. Així, el vertigen es caracteritza per sentir com si el món, el nostre voltant, girés o es desplacés, mentre que en realitat estem immòbils. D'altra banda, el mareig pot manifestar-se com una debilitat general en sensació de desmai o una falta d'estabilitat. Tot això ens porta a la inestabilitat, que pot fer que algunes persones evitin situacions socials o activitats que solien gaudir, limitant així la seva vida i el seu benestar. En definitiva, l'experimentació del vertigen, el mareig i la inestabilitat poden ser desconcertants i poden afectar la nostra percepció i la nostra funció física, per la qual cosa és important estar atents en aquests símptomes i buscar l'ajut d'un professional que ens estimuli a recuperar el nostre equilibri i la seguretat en els nostres moviments diaris. Amb aquesta introducció, obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: Molt bé, Guillem, ja estem aquí entaulats. No és el menjador de casa, però és a l'estudi de la ràdio. Benvingut.
1: Moltes gràcies. Què tal?
0: Doncs bé, bé, amb moltes preguntes per fer-te, perquè és un tema molt esperat, aquest, eh? Ja t'ho dic.
1: Home, has fet una introducció molt bona, jo crec, eh? M'has tret part de la feina que venia a fer jo avui i bueno, penso que us he explicat breument, però...
0: Breument, però força bé. De donar més explicacions, perquè això és una introducció a el que tu després explicaràs. En segon lloc, agrair-te que haguessis acceptat la nostra invitació en el nostre programa, pel que volem que et sentis còmode i com a casa teva, i sempre diem el mateix, aquesta és la casa de tots.
1: Agraïts a vosaltres per invitar-me.
0: Doncs perfecte, un bon començament. Doncs per començar, Guillem, què et sembla si ens expliques la diferència que hi ha entre un vertigen, un mareig i una inestabilitat? Jo ho he explicat...
1: Ho has explicat molt bé, eh? Jo penso que ho has explicat molt bé.
0: Ara amb les teves paraules, sisplau.
1: Vinga, anem a intentar posar llum a la foscor, com diu un periodista molt, molt conegut. Bé, aquesta pregunta està molt bé. Jo penso que és el primer repte que tenim com a professionals de la salut quan ens ve un pacient d'aquest tipus a la consulta, que és diferenciar quin tipus de patologia té. Perquè un pacient tingui vertigen ha de tenir una sensació rotatòria de l'entorn o que se li mou l'entorn o ell respecte a l'entorn. Per tant, sempre que una persona té un vertigen, li hem de preguntar si realment té una sensació rotatòria o no.
0: Rotatòria, o sigui, rotatòria. Estic assentat...
1: Tu no et mous, però sí que tens la sensació que el que t'envolta s'està movent.
0: D'acord.
1: Vale? I això seria un vertigen. En canvi, el mareig, com bé has dit, és una sensació de flotabilitat. Una sensació de on el pacient està com en una espècie de nebulosa. Sí, està com flotant en l'aire, inclús sent debilitat, però mai amb una sensació de que l'espai l'està, que l'entorn li està rotant. Sí, val. Sempre és una sensació més de flotabilitat, per dir-ho.
0: De flotabilitat, d'acord.
1: I finalment tenim el que és la inestabilitat, que també has preguntat, que això ja és una pèrdua de lo que és l'equilibri, sí, tant estàtic com dinàmic. És el que el pacient sent com va caure al terra.
0: Sí, va caure al terra i això no té res a veure ni amb el mareig ni amb el vertigen.
1: Després veurem que sí que pot tenir a veure, sí, perquè al final, quan hi ha una afectació del sistema vestibular, veurem que el sistema vestibular s'encarrega de pot afectar amb aquestes...
0: Val, has dit aquesta paraula, el sistema vestibular. Després ens ho expliques, sí, perquè ara vull anar entrant mica en mica i fer-ho fàcil, no? Vull dir, fer-ho fàcil per l'oient.
1: Molt bé.
0: Quins són els símptomes més comuns que podem notar o associats al vertigen?
1: Vale, doncs, com hem dit ara, el primer que tindrà un pacient, sobretot en una fase aguda, quan ha estat patint una crisi de vertigen, és aquesta sensació rotatòria. Depèn de quin tipus de vertigen durarà menys o més temps aquesta sensació.
0: Sí.
1: I això sempre anirà acompanyat d'inestabilitat. Sempre que es té vertigen, hi ha inestabilitat.
0: Això que dèiem tu fa un momentet.
1: Sí. Vale? I després hi han símptomes que ho acompanyen, que és després d'aquesta crisi, el pacient pot presentar mareig, pot presentar nàusees, taquicàrdies...
0: Taquicàrdies també?
1: Sí. I finalment també hi ha tots uns símptomes psicològics. Sí? El pacient, quan ha patit un episodi de vertigen, pot tenir episodis d'ansietat bastant forts també.
0: Sí, clar, perquè no ho coneix, això, no?
1: No ho coneix, són episodis que limiten molt, són molt forts, tens molta por a caure, i després són pacients que després tenen molta por que els hi torni a passar.
0: Llavors, jo he sentit a dir, tu m'has de rectificar el vertigen,

0: de carbonat calci,
1: sí,
0: a dins del que és l'utrícul. L'utrícul va enganxat amb uns tres canals, que són tres canals semicirculars, i aquests microcristalls entren a dins d'un d'aquests canals i això ens produeix ens dona un vèrtic d'aquest tipus, val? Que és el més comú que hi ha.
1: Aquest és el més comú.
0: Aquest és el més comú. Després hi ha altres tipus, per exemple, com la neuritis, que aquest seria per una causa viral, sí?
1: Sí, la neuritis.
0: La neuritis. També podria haver-hi altres tipus que també són bastant comuns, com una migranya vestibular, atribuït a la pròpia migranya, o el síndrome de Meniere, també, que és bastant comú, que també va molt associat a un problema autoimmune.
1: Clar, això a l'hora de fer el tractament, clar, tu has de fer un diagnòstic i veus una mica les causes.
0: Tu has de saber quines causes, i això, sobretot, el que hem de fer, sí, primer de tot, és una bona anamnesi, una bona història clínica, i hi ha una sèrie d'ítems que nosaltres teníem en compte per saber quin tipus de vertigen té el pacient.
1: Clar.
0: Des de la durada que té el vertigen, si és recurrent o no, i després quins símptomes van associats.
1: Els
0: mal de cap, si té pèrdua d'audició, si té acúfens, si té sensació d'oïdor ple o no, quan se li provoca si el vertigen se li provoca perquè ha tingut un canvi de posició, si és estirat al llit o no.
1: Clar,
0: ens pot donar informació.
1: Ens pot donar informació.
0: I ens pot encaminar cap a un diagnòstic o un altre.
1: I escolta una cosa, el vertigen pot estar relacionat amb problemes cervicals?
0: Doncs mira, això és una molt bona pregunta, perquè jo sempre ho explico, i els pacients que es venen a tractar de vertigen a la consulta sempre es venen a tractar les cervicals. S'estiren a la camilla i venen... No, escolta, el doctor m'ha diagnosticat un vertigen, vull que em tractis les cervicals. I aquí és la meva primera feina, explicar-los que el vertigen no té res a veure amb les cervicals. Quan estem parlant d'un vertigen, que és una sensació rotatòria,
1: sí,
0: aquí hi ha d'haver, en la majoria de casos, hi ha un problema vestibular, del sistema vestibular. Tant pot ser un problema perifèric com d'un problema central, però sempre té un origen vestibular.
1: Vestibular. A veure, explica'ns una miqueta el sistema vestibular, què és i de què s'encarrega.
0: Bueno, aquí intentaré ser el més clar possible.
1: Exacte.
0: Perquè és una mica complex explicar-ho.
1: A veure...
0: El sistema vestibular, bueno, primer de tot sapigueu que és forma part del que és el sistema de l'equilibri, ¿vale? L'equilibri, perquè una persona estigui en equilibri, això ho tenim gràcies a el que és la vista, el sistema propioceptiu, que és tots aquests sensors que tenim propioceptius en el sistema locomotor,
1: sí,
0: i finalment el sistema vestibular. El sistema vestibular el trobem a dins de l'oïdo intern. L'oïdo intern el trobem entre el que és la membrana timpànica, per la part de dins, és una cavitat que tenim per la part de dins, a dins de l'os temporal, i aquí trobem el sistema vestibular que està enllaçat amb el que és el sistema coclear, que és el sistema de l'audició. Vale? Aquest sistema vestibular està format per un laberint, vale? Un laberint ossi, i té diverses estructures. Tenim tres canals semicirculars. Vale, tenim un posterior, un anterior i un lateral, que van connectats a el que és l'utrícul i el sàcul. Vale, aquests canals semicirculars ens donen informació del moviment angular,
1: angular,
0: el moviment rotatori.
1: Rotatori.
0: I, en canvi, el sàcul i l'utrícul ens donen informació lineal del moviment, tant vertical com horitzontal. Per dins d'aquestes estructures hi circula una gelatina que es diu endolimfa, vale, que quan es mou aquesta gelatina fa que es moguin uns cilis, vale, i sí, això ens proporciona aquesta informació sobre el que és el moviment.
1: Déu-n'hi-do, tu. Déu-n'hi-do, vale, el que hi ha amb aquest sistema vesticular que s'encarrega de mantenir l'equilibri i la coordinació del cos. Sí. És així, no?
0: Sí, llavors... Què és principalment de què s'encarrega el sistema vestibular?
1: Exacte, no? De què s'encarrega.
0: Primer de tot, el que estàs dient és participa en el que és l'equilibri. Com ho fa això? Pues envia senyals a el que és musculatura esquelètica, sí, del tronc i les extremitats, i el que fa és que ens mantenim en equilibri tant de forma automàtica, reflexa, tant de forma estàtica com quan ens movem. Per altra banda, també fixa l'imatge a la retina quan nosaltres movem el cap. Quan una persona mou el cap,
1: sí,
0: perquè tenir la imatge nítida a la retina, es produeixen uns moviments sacàdics de l'ull. ¿Vale? Això es produeix, el reflex aquest es produeix gràcies al sistema vestibular. I finalment també fa que siguem conscients del nostre equilibri i de la posició del cos. Per tant, també envia senyals al

0: còrtex i fa que siguem conscients de la, o que percebem el moviment i la posició del nostre cos.
1: Déu-n'hi-do, tu.
0: Per tant,
1: ens has fet aquí una classe...
0: Una classe magistral, eh? Intentant ser el més clar possible.
1: No, però m'agrada, perquè, és clar, a veure, jo ara el que em faria falta, que és el que dèiem abans d'entrar a l'estudi, no?, de tenir com, una representació, no?, o un dibuix, o algo que ens pugui explicar el que ens estàs dient. Sí. Però, bueno, no podem fer-ho a la ràdio.
0: No, de fet, ja com t'he explicat ja anteriorment, ja, a la consulta intento tenir peces anatòmiques per explicar una mica... com és el sistema vestibular, no? Ensenyar-li al pacient i que ho entengui una mica.
1: Home,
0: millor.
1: Home, perquè és que si no s'entén, sembla com màgic, no? Sí. Sembla que dintre sí hi ha l'oïda...
0: No és màgic,
1: I llavors, doncs, esclar, hi ha l'oïda intern, l'extern, que si les estructures, que si els canals semicirculars, tot el que et fas un liu, i tu dius, bueno, arregla'm el problema. No, llavors dius, escolta, això tècnicament és així, així, així, jo t'ho arreglo perquè ho sàpigues.
0: Això mateix. Jo penso que és important que, les persones coneixem, no?, el que ens està passant i per què ens està passant.
1: Home, perquè...
0: Encara que sigui una mica complexa, però jo penso que...
1: Jo trobo que sí, jo trobo que sí.
0: Només dir-te que, clar, sapiguent aquests aquestes funcions que té, aquesta estabilització de la imatge a la retina, aquest manteniment de l'equilibri i aquesta sensació de posició del cos, quan hi ha una disfunció, hi ha una patologia a nivell vestibular, doncs ens podem imaginar què ens pot passar. Per una banda, tindrem uns nistagmus, tindrem uns moviments dels ulls que seran patològics, no aniran bé. Aquest reflex ocular no anirà bé.
1: Per tant, és un signe.
0: Un signe de vertigen. Tindrem inestabilitat, perquè
1: ja
0: totes aquestes senyals que enviaran en la musculatura ho enviaran malament i el pacient tindrà sensació de caure, sobretot cap al costat que tingui afectat. I, finalment, tindrà una sensació falsa de moviment. Sí, aquesta sensació rotatòria, doncs tindrà aquesta sensació falsa de moviment.
1: Déu-n'hi-do, tu no, m'està agradant molt tot això. Si en cas ara farem un parèntesi... Farem un parèntesi musical i escoltarem tot seguit el primer tema que, amics i amigues, el Guillem doncs, ens ha suggerit i li vam suggerir els dos temes, que moltes vegades ho fem, perquè sigui més amena l'entrevista i també perquè ens desmarquem una miqueta i respirem una miqueta de tots aquests continguts. Endavant, Joan.
2: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Bangor, Irlanda del Nord, per conèixer Two Cinema Club, un grup d'electropop d'indie rock format l'any 2007. El tema que escoltarem porta per títol What You Know i va ser publicat l'any 2011. Escoltem-lo.

0: Amics i amigues, acabem d'escoltar What You Know, el que tu saps, una peça icònica del gènere indie rock i electropop de la banda irlandesa que acabem d'escoltar. El missatge de la cançó, atents amb això que us diré, gira entorn a la confrontació, en una relació que està arribant a la seva fi. La lletra reflexa la sensació de reconèixer que ambdues parts ja no estan en sintonia i que és millor acceptar la realitat i seguir endavant. En definitiva, parla de deixar enrere algo que no funciona, enfrontant la veritat, encara que sigui difícil. Guillem, per què ens has suggerit aquest tema musical?
1: Bueno, avui em vas proposar que, bueno, sí, que proposés dos cançons. He intentat posar dos cançons que a mi... Jo no he buscat potser aquesta... No? Buscat aquesta terminologia que estaves dient tu ara, sinó he buscat més amb el que em fa sentir a mi, no?
0: I què et fa sentir?
1: He buscat una cançó per moments on necessito molta energia, moments aquests del dia que estic molt cansat, que estic, sí, sobretot, o que haig de sortir a entrenar, per exemple, a córrer i necessito energia, i és un tema que em transmet molt bon rotllo i sempre que l'escolto, fa molt de temps que l'escolto, és un grup que m'agrada molt i em transmet això, molta energia i molt bon rotllo.
0: Sí, sí, és veritat, eh? L'hem escoltat aquí, ens anàvem movent. Si fos això d'aquí el Johnny, segurament que sí, sí, estaríem ballant-lo, sí, sí, oi? Escolta, una pregunta per tu, Eva.
2: Digue'm.
0: En quant a la farmàcia, us venen a consultar temes de vertigen? Què podeu dir? Perquè, és clar, la solució
2: home,
0: no la teniu.
2: Home, és difícil. No, solució no tenim ni tampoc podem dir-la, perquè nosaltres som professionals dels medicaments, no som metges. Llavors, intentem, pues, això, derivar si coneixem algun professional i normalment no venen ells perquè els dona molta incapacitat de per moure's i tot, i ve algun familiar. Però, bueno, és un tema que està molt al dia. Vull dir, és una patologia que està passant molt últimament.
0: Està passant
2: sí,
0: molt.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs, en cas, et proposo que continuem, perquè el Guillem ens ha d'explicar encara moltes coses.
2: I tant,
0: coses.
2: És molt interessant.
0: Ara li preguntaré el següent, ja veuràs.
2: Vale.
0: Quins són els diferents tipus de vertigen que existeixen?
1: Vale. Guillem? Bueno, Josep, això ja hem parlat una mica abans, com
0: sí,
1: amb una altra pregunta, però
0: sí,
1: bueno, tornem
0: sí
1: a aprofundir una mica en el tema.
0: Tornem a fer una mica...
1: Vale, el vertigen més comú, que és aquest, el vertigen posicional paroxístic benigne, que és, sí, jo penso que és el que més coneix tothom, no? Coneixem molts casos al nostre entorn, que pot ser més o menys estar entre el 35% de casos de vertigens que veiem, vale? Que és aquest, on hem vist que aquests cristallets entren a dins d'un canal semicircular, i els pacients presenten un vèrtic que sol durar entre pocs segons i alguns minuts, depenent quin canal estigui afectat, i és degut a això, és degut que aquests cristallets estan per dins un canal, i fins que aquests canals no tornen a instaurar-se dins el que és l'utrícul, el pacient, quan col·loca el cap en la posició on s'activa aquest canal semicircular, el pacient presenta vèrtics. Per tant, fixeu-vos que és un vèrtic que el pacient... quan et diu que té aquest vèrtic, et comenta que ha sigut, normalment és estirat en el llit, i és el fer un canvi de posició del cap.
0: Veus? No.
1: I sempre cap al mateix costat.
0: Sí, doncs sí.
1: Quan giro el cap cap a la dreta, quan estic estirat, pum, em ve un vèrtic que em dura 20 segons, 30 segons. A més, aquesta gent, a part d'aquest vèrtic agut, després pot estar entre un dia o dos amb símptomes associats, amb el que hem dit, amb nàusees, amb aquesta suor freda, amb malestar, amb inestabilitat. Vale? I aquest és el vèrtic més comú.
0: Uh-huh.
1: Després hem parlat també de lo que és la neuritis vestibular, que aquí estaríem parlant d'un vèrtic d'origen víric, i on estaria afectat ja lo que és un nervi, el nervi vestibular.
0: El nervi vestibular, nervi vestibular pròpiament dit.
1: Uh-huh. Vale? I això provocaria ja un vèrtic que podia durar fins a dies, un vèrtic molt agut, que pot durar fins a dies. Imagineu-se, no sé si algun oient ha tingut algun vèrtic alguna vegada, però us asseguro que és una cosa molt bèstia i aguantar dies amb aquest vertigen pot ser terrible pel pacient. Molt dur. Després també tenim migranya vestibular, molt típic, és un tipus de vertigen que va associat amb una migranya. Tenim el que és el síndrome de Meniere, que això és, aquí hi ha un canvi de densitat d'aquesta endolimfa, d'aquesta gelatina que he dit que circulava per dins del sistema. Hi ha un canvi de densitat i provoca aquest síndrome de Meniere, que el pacient presenta una pèrdua d'audició aguda, vale? Presenta acúfens moltes vegades, sensació d'oïda ple, i són vertigens recurrents també. Què més? Després tenim tot el que anomenem els vertigens visuals. ¿Vale? Què són els vertigens visuals? Aquí, tot i dir-se vertigens visuals, aquí els pacients no presenten vertigens, però sí que presenten inestabilitats davant d'algunes situacions, com pot ser pacients que se senten inestables quan entren a dins un supermercat, en una zona o una zona on hi ha molta gent. Sí? També pot ser gent que es maregi amb el cotxe. Sí, tot aquests
0: Això és perillós, eh?
1: Això és perillós.
0: Això és molt perillós.
1: Doncs, tots aquests estan considerats com vertigens visuals. I després també tenim el que es diu previvestibulia, que això ja seria una degradació, això passa amb la gent gran, i és, ja és una degradació, una degeneració de lo que són les vies vestibulars.
0: Això passa
1: molt amb gent gran, i el que tenen és inestabilitat. Tampoc tenen vertigen, sinó el que presenten és inestabilitat.
0: Déu-n'hi-do. M'ha agradat més que ens hagis explicat i matitzat, perquè ara sí que em comença a quedar més clar. Llavors, anem a parlar de diagnòstic. Com ho diagnostiques tu, això? Amb quins aparells o amb quines eines?
1: Vale, diagnòstic, abans dels aparells, el més important és aquesta història clínica, és reconèixer patrons clínics, fer preguntes, no? Conèixer quan ha durat aquest vertigen, si és recurrent o no, si li havia passat abans o no, factors de risc, factors familiars també, tot això pot ser interessant. A més, això ens ha de conduir per descartar el que nosaltres anomenem, els que ens dediquem al món de la salut, és a descartar banderes vermelles.
0: Clar, clar.
1: És molt important, quan et ve un pacient amb vertigen, descartar que no tingui un problema central. Sí, que això no hagi tingut algun tipus de problema en alguna artèria, per exemple, cerebel·losa, o tingui alguna afectació a nivell cerebral. Per tant, el més important a tots els professionals de la salut, i jo ho dic ja no en l'àmbit de lo que és el vertigen, sinó en qualsevol àmbit,
0: sí,
1: és descartar banderes vermelles, saber identificar banderes vermelles.
0: No, has d'estar molt entrenat i conscienciat, no?, de la teva feina. Mm.
1: Per tant, el més important, ja et dic, primer és això, aquesta part, i després sí que comptem amb diferents aparells que ens ajuden a diagnosticar. Per exemple, aquest vertigen que us he dit que és el més típic, és el vertigen posicional paroxístic, benigne. Tenim el que és un videonistagmoscopi, que són unes ulleres que porten una càmera, i aquestes ulleres el que ens permet veure són aquests nistagmus. Ja us he dit que quan hi ha un vertigen, el que es produeix és un nistagmus. És un moviment patològic
0: dels ulls.
1: Sempre que hi ha vertigen, hi ha nistagmus. Hi ha aquest moviment patològic dels ulls. Llavors, el que ens permet aquestes ulleres és jo, col·locant el pacient, el cap del pacient, en diferents posicions, veig en la pantalla de l'ordinador, amb un software que tenim, veig si es produeix nistagmus o no. I amb això puc diagnosticar el vertigen.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: A més, és molt interessant, perquè en el cas d'aquest tipus de vertigen, també podem saber, amb el tipus de nistagmus que té, si és horitzontal, si és vertical, si és rotacional, puc saber quin dels tres canals està afectat.
0: Home, doncs, i si és dret, afineu molt.
1: Perquè després, quan parlem de tractament, que no sé si parlem...
0: Sí, parlarem. Ens ha de donar temps.
1: Perdó.
0: No sé si has acabat, però m'agradaria saber com afecta el vertigen a la vida quotidiana d'una persona.
1: Bueno, doncs, bueno, us ho podeu imaginar, si hem parlat que és super, super invalidant. Penseu que són episodis on la gent té molta por a caure, i a més, un cop se li ha passat, té molta por a que li torni a passar. Per tant, és molt, molt invalidant. Jo no sé si ja et trobes tu, que et venen
2: a
1: la farmàcia,
2: sí. Però... Es desesperen bastant, eh?
1: Estan molt desesperats.
2: Sí, desesperat. Bueno, clar, és que és una situació que no pots fer res, invalida, doncs, a l'hora de fer feina, a l'hora d'estar a casa, i el teu dia a dia, no?, de les teves necessitats bàsiques. Vull dir, no poden aixecar-se del llit i ho passen malament.
0: Doncs, en cas, continuarem. Quina connexió hi ha entre el vertigen i l'estrès i l'ansietat? Hi ha alguna connexió?
1: Una mica és el que estàvem parlant ara. La connexió és aquesta. Un cop el pacient ha patit el vertigen, té episodis, molts episodis d'ansietats que poden ser molt forts degut a això, degut a aquesta por a caure i aquesta por a que li torni a passar i, evidentment, por a no saber el que li està passant, què li està ocasionant aquest vertigen.
0: Sí, sí, sí.
1: Tot això pot ocasionar molta, molta ansietat al pacient.
0: Doncs escolta una cosa, ara parlarem una miqueta, a veure si ens dona temps abans del segon tema musical, jo crec que sí. Mm-hmm. Abans de tractar el vertigen, cal fer en el pacient una avaluació completa, que tu és el que ens has comentat, i personalitzar. Aleshores, com es tracta el vertigen? Es disposa d'algun tipus de tecnologia per solucionar aquesta problemàtica? Com ho treballes tu concretament?
1: doncs tornem, ja sé que cada vegada torno a parlar del mateix vertigen,
0: ja
1: però...
0: No, no, no, ja m'agrada, sí, ja m'agrada.
1: Si parlem del vertigen posicional paroxístic benigne, ja us he parlat d'aquestes ulleres que ens ajuden a diagnosticar i saber quin és el canal que està afectat. Per cada un dels canals hi ha una maniobra de recol·locació d'aquests cristallets que estan a dins d'aquest canal perquè tornin a entrar dins de l'utrícul. Evidentment, hi ha alguns canals que són una mica més complicats que d'altres, però al final són maniobres molt, molt, molt eficients.
0: Però són maniobres a través d'aquest aparat que tens de les ulleres?
1: No, les ulleres m'ajuden a saber...
0: Què li passa al client
1: en quin canal té afectat.
0: Val.
1: I jo sabent quin canal té afectat, jo sé quina maniobra li haig de fer per recol·locar-li.
0: I aquesta maniobra, perquè jo la pugui entendre, quina és?
1: Són maniobres de reposició de cap. De, per exemple, doncs, tombar el pacient panxa amunt, girar-li cap a la dreta... Aha. És una cosa tècnica, que t'ho hauria d'ensenyar.
0: Però és complicada a l'hora
1: no,
0: de fer-ho?
1: No és complicada, però clar, has d'entendre molt bé la fisiologia, conèixer molt bé el canal que tu estàs tractant, uh-huh, per saber com és la maniobra.
0: O sigui, el tractament el fas en la teva consulta?
1: El de la meva consulta. El mateix dia jo faig la valoració i faig el tractament. De fet, una persona que et ve amb aquest tipus de vertigen,
0: sí,
1: moltes vegades és impressionant, em ve... fa poc em va venir una pacient que feia un any que tenia aquest tipus de vertigen. Havia anat al metge, al neuròleg, li havien fet tacs cerebrals, li havien donat medicació, bueno, estava desesperada, no sabia com fer-ho. Va acudir amb mi perquè li tractés les cervicals. Quan em va parlar de vertigen, jo li vaig dir que no li tractaria les cervicals, sinó que li faria unes proves amb unes ulleres. Va sortir positiu amb un canal posterior, li vaig fer la recol·locació d'un canal posterior, i aquesta pacient, en una sessió, se li va anar el vertigen posicional.
0: Sí, això també és una altra pregunta. En quantes sessions s'arregla?
1: Normalment, quan és un canal posterior, que és el més típic, en una sessió n'hi ha prou.
0: Imagina't.
1: En una sessió n'hi ha
0: Imagina't
1: prou.
0: Imagina't tu.
1: Sí.
0: Doncs què et sembla, Eva? Déu-n'hi-do, no?
2: I després això els hi pot tornar a passar? O què? És una cosa que és com... una patologia
1: el,
2: o no?
1: El fet... Això sempre ho expliquem als pacients. El fet d'haver-ho patit no té per què ser un motiu per tornar-ho a patir. No. El que passa que sí que ens estem trobant casos a la consulta que són recurrents, que són pacients que ho solen tenir diverses vegades. Mm. Però també perquè tenen factors de risc associats. Més que per haver-ho patit o no, sinó perquè tenen factors de risc associats. Mm-hmm. Vale? Però no té per què... Ho pots haver patit una vegada i ja, i no tenir-ho mai més.
2: És una solució molt bona.
0: Molt ràpida, eh?
2: No,
0: també.
2: No, i tant.
1: És una solució, és
0: I, la, I la sessió quan dura? Quan pot durar?
1: Una sessió de... Estem parlant entre fer una bona anamnesis, la valoració i el tractament, estem parlant de 40-45 minuts, només.
0: Mare de Déu, em deixes aquí amb la boca oberta, eh? Doncs mira, sí. Si encara fem una cosa, va. Tornem a posar un tema musical... que aquest, com ja us he dit abans, l'ha suggerit el Guillem, i a veure si és una mica més relaxant. Anem a veure-ho? Anem a escoltar-ho, millor dit? Endavant, Joan.
3: Vinga, doncs, anem tot seguit a viatjar fins a Bristol, Anglaterra, per escoltar la música de Massive Attack, un grup musical especialitzat en el gènere trip-hop, i el tema que hem escollit porta per títol Teardrop, i va ser publicat l'any 1998.

0: Teardrop, en català, Llàgrima, és la cançó que acabem d'escoltar, un tema interpretat per la cantant escocesa Elizabeth Fraser, qui també la va escriure. El missatge d'aquesta peça pot interpretar-se com una exploració a la complexitat de les emocions humanes. La cançó ens parla de temes com la intensitat de l'amor, la pèrdua i la fragilitat de les relacions humanes. Les imatges poètiques i metafòriques que apareixen transmeten una sensació de tristesa i una reflexió sobre la naturalesa efímera de les experiències emocionals. Bé, Guillem, t'haig de preguntar el que abans t'he preguntat, perquè l'has escollit, aquesta. Aquesta també m'ha agradat, perquè és...
1: Una mica com abans, eh? Però, sí, primer de tot, sí, perquè em recorda molt a la meva època de em va marcar una època de quan, sí, jo era jove. Ah, és una, sí?, música que em va acompanyar molt durant la meva joventut. I després perquè és un tema que a mi em transmet molta pau, molta calma, en dies d'aquells que són molt estressants, que han anat molt a tope i que necessito baixar a revolucions per anar a dormir.
0: M'encanta. No, aquest és tranquil, que ja ho, sí, hem dit. Em sembla que hi ha un tema tranquil. Bé, jo ja ho sabia. Eva,
2: digue'm.
0: Què et transmet aquest tema?
2: Sí, com modernitat.
0: Modernitat.
2: No sé, bueno, jo...
0: No, sòcia, el que
2: vingui. Sí, i em relaxa, és el que,
0: sí,
2: dius.
0: Eh?
2: I modern,
0: té
2: una cosa no tan clàssica, sinó aquest punt modern.
0: Sí, jo no el coneixia fins que ell m'ho va presentar.
2: No,
0: la veritat
2: tampoc.
0: És que m'ha agradat,
2: sí.
0: perquè m'agrada doncs ampliar els meus coneixements musicals,
2: exacte,
0: perquè jo sempre quedes allà amb els anys 80.
2: Exacte.
0: No, home, hem d'anar més amunt. Doncs a veure, continuarem amb la nostra entrevista i amb en Guillem Josep, parlant del vertigen, el mareig i... la inestabilitat. A veure si ens dona temps a parlar-ho tot. Ara ja em saltaré algunes preguntes, perquè hem aprofundit molt sobre el vertigen. Llavors, a veure, com podem... Si en cas ara ja anem directament en el mareig. Et sembla bé?
1: Sí, i tant.
0: Doncs explica'ns una miqueta, a veure, quines poden ser les causes del mareig.
1: Bé, així és com hem parlat del vertigen, que és purament o quasi exclusivament per una disfunció o una patologia vestibular. Quan entrem en el mareig, aquí entrem en un món on hi ha molts factors que ens poden produir mareig. De fet, primer de tot, doncs, parlar que sí, evidentment, un problema vestibular també pot tenir associat un mareig, però que després hi ha molts altres factors que ens poden produir mareig. Primer de tot, jo quan em veu un pacient a la consulta i presenta mareig, primer de tot pregunto sempre sobre temes vasculars. Si aquest pacient té hipertensió, si té algun tipus de problemes cardíac i en tot cas derivar-lo a algun cardiòleg, no? Perquè moltes vegades pot ser que li hagin de fer, per exemple, això, a vegades fan un ecodoppler, mirar quin flux té l'artèria caròtida.
0: Ho conec.
1: No? Per arribar, saber si hi ha un bon flux de sang cap a l'encèfal. Després també fer un electrocardiograma, fer un holter, bueno, fer una sèrie de proves per saber si aquest pacient presenta algun tipus de problema a nivell vascular.
0: Està bé, sabem les causes, volies comentar alguna cosa més?
1: És que n'hi ha moltes més, volia comentar alguna més.
0: Una mica més, sí.
1: Una mica més. Aquí sí que volia entrar... Abans em parlaves de si les cervicals podien provocar...
0: Exactament.
1: ...vertigen o no. T'he dit que no, que les cervicals no produeixen vertigen, però sí que poden produir mareig. Per tant, sobretot quan hi ha un problema de lo que són les cervicals altes, que és des de l'occipital a C1 i C2, que és a atles i axis, algun problema en alguna de les estructures d'aquesta regió, ja sigui a nivell discal, de les articulacions, inclús de la musculatura suboccipital, ens pot produir mareig. I, per tant, és important conèixer-ho, perquè això sí que ho podem tractar des de la fisioteràpia.
0: Home, doncs Déu-n'hi-do, has estat molt ben informat, I conèixer exactament cada punt d'aquestes cervicals, les que hi ha, les que no hi ha. Jo l'únic que et podria explicar són els nervis, el nervio vago, els nervis que surten a partir de les cervicals, perquè ho explico una miqueta, doncs, a nivell de consulta i a nivell de tractaments amb trastorns de l'ansietat, bàsicament, no? Vull dir, ho explico per trobar la fórmula perquè la persona, doncs, eduqui la seva ment i eduqui la seva ansietat. Dit això, anem a parlar de quins tractaments o tècniques es poden utilitzar per alleujar el mareig o per reduir-lo? Què et sembla?
1: Doncs aquí... Doncs, primer de tot, hauríem de saber per què aquesta persona...
0: Per què, com sempre.
1: Evidentment, si és algun problema a nivell vascular, doncs el cardiòleg decidirà quina intervenció farà. I després, si parlem intervencions purament des de la fisioteràpia, que és el meu camp.
0: Sí.
1: Doncs, si és per un problema cervical, aquí sí que hi ha molta cosa a fer. A través, per exemple, de la teràpia manual, podem elastificar tota aquesta regió, totes aquestes estructures de...
0: Teràpia manual, eh?
1: Teràpia manual, per exemple, de lo que és aquesta regió suboccipital. Aquí podem estar relaxant tot el que és la musculatura i totes aquestes estructures que engloben aquesta regió. I, per altra banda, si el mareig és d'origen vestibular, doncs aquí també tenim altres tècniques. Aquí hi ha més des del món vestibular, com pot ser exercicis d'estabilització de la mirada, exercicis, per exemple, amb videoprojectors, que això també ho treballem des de la consulta. Tot aquest tipus de tècniques també ens pot ajudar a disminuir aquest
0: pues
1: mareig.
0: Mira, que això d'aquí és un desassossec, em sembla que ho he dit bé. Sí, perquè no estàvem informats i per això hem dit que aquesta entrevista tenia molta importància de cara als professionals de la salut i de cara, doncs, a tots els pacients que s'hi han trobat alguna vegada. Després ja em diràs, bueno, en breu, on et podem trobar, on esteu...
1: Molt bé, i tant.
0: Perquè això d'aquí, a veure, fa poc ho teniu en marxa, m'imagino.
1: Sí, de fet, nosaltres sí que fa forces anys que treballem a dins del que és la fisioteràpia, però el que és la unitat de vertigen deu fer cosa de 4 o 5 mesos que ho tenim muntat.
0: Imagina't. No, sí. Doncs li donarem una mica d'empenta. Aleshores, ja voldria parlar o dedicar un parell de preguntes a la inestabilitat. A veure, la persona... Què li passa? Ja m'ho has explicat, jo també he fet la introducció. Pot sentir-se insegur al caminar o al mantenir-se dempeus. Què podem fer aquí?
1: Doncs aquí també hauríem de mirar quin és aquest origen, per què se li produeix això, però aquí també, igual que es pot entrenar, que una persona pot entrenar la força, pot entrenar la resistència, també pot entrenar l'estabilitat.
0: Sí,
1: mitjançant exercicis d'equilibri, amb foams, i bueno, aquí imaginació al poder, eh? Això cada fisioterapeuta, doncs, amb els recursos que té, doncs, pot muntar circuits i exercicis per tal de potenciar aquesta estabilitat.
0: O sigui, és possible. Perquè
1: és,
0: aquí,
1: és possible.
0: Aquí jo penso que, clar, refereix una manca de control o de coherència en l'equilibri, no?
1: Sí.
0: I has de saber d'on ve per fer un tipus d'exercici o un altre.
1: Sí. Llavors, sobretot això ho veiem molt amb gent gran, degut a aquesta pèrdua d'aquesta funció de les vies vestibulars, cada cop va perdent
0: estabilitat,
1: i llavors amb aquesta gent gran també és molt interessant treballar els temes de l'equilibri,
0: bueno,
1: moltes vegades no per millorar, sinó per mantenir-lo.
0: Ah, és el que anava a dir, fer una mica de prevenció, no?
1: De prevenció
0: o de
1: manteniment, perquè,
0: perquè
1: a vegades no és recuperar, sinó és mantenir.
0: I també deuen haver-hi, doncs, no ho sé, altre tipus de malalties, trastorns, que ens hi poden portar de seguida, no?
1: Sí,
0: un accident de cotxe, o ara invento, no? No sé, deu ser un ictus, problemes d'aquest estil, no? O un problema de senil, no? Degeneratiu,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: fins i tot.
1: Sí, tot el que siguin problemes centrals, evidentment, ens poden donar problemes d'inestabilitat.
0: Clar que sí. Bueno, el temps va corrent, encara que sigui a pas de formiga, però per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en aquest tema i o pateix un problema de vertigen, mareig o inestabilitat, a on et podem trobar?
1: Doncs em podeu trobar a dos llocs. Si sou d'aquí a Arenys, estic al centre Més que Salut.
0: Sí.
1: Això ho trobeu, és un centre de fisioteràpia que trobareu al carrer Ana Maria Rebell, número 3,
0: sí,
1: just davant de l'escola Joan Maragall. I, per altra banda, tinc una altra consulta també completament equipada també pel tema vestibular a Sant Vicenç de Montalt, al carrer Montseny número 1, que està dins de lo que és el gimnàs del Sorli.
0: Del Sorli, sí, ja el coneixem. Coneixes, no, tu, Eva?
2: I tant.
0: Perquè em sembla que tu també ets clienta, no?
2: Soc clienta.
1: Molt bé.
0: Ets clienta d'aquest Sorli, que és aquest descampat tan gran que hi ha, que és
2: exacte,
0: un gran gimnàs.
2: De fa anys.
0: I de fa anys i panys.
2: Sí.
0: Doncs molt bé, doncs, en cas ara passarem a un altre espai dintre de la nostra programació, que és l'espai de la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Doncs aquesta setmana us proposarem un llibre molt interessant relacionat amb la comprensió i tractament del dolor. Aquest porta per títol Explicando el dolor, escrit per David Butler i el doctor Lorimer Mosley. David Butler és fisioterapeuta i ha obtingut formació avançada en neurociència del dolor. El seu treball se centra en la importància de la comprensió del dolor per part dels pacients i dels professionals de la salut. Lorimer Moseley és professor associat de la Universitat de Sydney i ha publicat nombrosos articles en revistes científiques sobre el dolor i la neurociència, publicat per l'editorial Noi Group l'any 2016, escrit en llengua castellana. I, Josep, ens pots explicar una mica de què tracta?
0: Doncs sí. Explicant el dolor, pretén desmitificar el procés de comprensió i tractament del dolor, desenvolupa aquests continguts d'una manera que el converteix en una lectura interessant tant per a terapeutes com per a aquells que pateixen dolor. Tot dolor és real i per a molta gent és un aspecte que dificulta la vida diària. Actualment se sap que conèixer més sobre per què les coses fan mal pot realment ajudar a la gent a superar el seu dolor. Els avenços recents en diferents camps han proporcionat una plataforma explicatòria per explorar el dolor. En un llenguatge col·loquial i acompanyat d'originals il·lustracions, aquest llibre pretén oferir als clínics i a la gent amb dolor poder desafiar el dolor i a considerar nous models per contemplar què passa durant el dolor. Aquest és un gran tema, Guillem, el dolor.
1: Això és un gran tema que jo crec que dona per una altra entrevista un altre dia.
0: Sí, sí, no, ja l'organitzarem amb diferents professionals, no? Et semblaria
1: bé? Sí, jo penso que sí, perquè crec que el dolor l'hem d'abordar des de diferents perspectives. Dona per molt.
0: Dona per molt. Una simple pregunta i a la vegada complexa poder a l'hora de contestar-la. Què és el dolor?
1: És complicat, eh? El que sí que tinc clar és que aquell que pensi que el dolor és purament produït per una estructura del cos, no? Si està buscant una hèrnia, un múscul o un os que és l'únic que pot produir dolor, jo penso que s'equivoca. Jo aquest llibre que hem recomanat és un llibre que recomano molt en els pacients que tenen a la consulta. Jo com a fisioterapeuta el que veig més a la consulta són pacients amb dolor, i sobretot pacients amb dolors crònics, que són dolors complexes, mal adaptatius, i és un llibre que els recomano que se'l llegeixin perquè tinguin una percepció, una visió del dolor diferent.
0: I què trobes que és senzill d'entendre?
1: És senzill, bé, amb il·lustracions, molt senzill, sí. amb un text bastant senzill. Ens serveix tant als terapeutes per poder explicar, agafar aquests exemples per explicar als pacients, sí, com per als pacients entendre què produeix dolor i què és el que li està passant al pacient, que va més enllà de la pròpia estructura.
0: De la pròpia estructura. No, és molt interessant. No farem més explicacions, perquè aquí ja se m'obre, doncs, diguéssim, la pantalla mental amb altres preguntes. No. Si en cas ara no, ho deixarem aquí. També tancarem, doncs, aquest espai per obrir-ne un altre. No dic que sigui el més esperat, però és per grans i petits. El racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: Una roca enmig del camí. Conten que un rei va manar col·locar una gran roca enmig d'un camí i després es va amagar per si algú la movia. Van passar alguns dels comerciants i cortesans més importants del regne i simplement la van esquivar. Molts exclamaven, culpant el rei de no mantenir els camins en condicions. Aleshores va passar un pagès que duia una càrrega d'hortalisses i a les espatlles. En arribar allà, on hi havia la roca, va descarregar i la va intentar moure cap a la vora del camí. Després d'un gran esforç, ho va aconseguir.
4: Mentre recollia la seva càrrega d'hortalisses, va veure una bossa enmig del camí, al mateix lloc on abans hi havia hagut la roca. La bossa contenia moltes monedes d'or i una nota on el rei comunicava que aquells diners estaven destinats a la persona que apartés la roca del camí. El pagès va aprendre el que molts han après des d'aleshores. Cada obstacle ens ofereix una oportunitat per millorar la nostra condició a la vida.
0: És així, no, Guillem? Que els obstacles o impediments que ens ofereix la vida és una oportunitat per canviar quelcom?
1: I tant. Pues mira, ara que m'ha vingut al cap, ara que estàvem parlant del dolor, que hi ha molta gent que es pensa que el dolor és per sempre, no? Doncs el dolor també es pot treballar i se li pot fer front a aquest dolor crònic que presenta la gent. Per tant, m'ha semblat un conte recurrent per aquest tema.
0: No. Ara podem parlar una mica més del dolor, perquè has dit que... a veure, que hi ha com una mica de tractament. Però abans et faria una pregunta. Què podem aprendre del dolor? O, segons la teva experiència, què has vist a través dels teus pacients que poden aprendre? Perquè ha de ser, diguéssim, tu, la teva part com a professional... indicar els camins per anar més relaxats o que la persona doncs entengui els motius pels quals pateix aquest dolor. Mira, jo, i fer un tractament.
1: Jo el que veig, el primer que veig a la consulta amb gent que pateix dolor, sobretot crònic, és que és gent incompresa, és gent que no té ningú que l'escolti ni que empatitzi amb el que està sentint.
2: Perquè no es veu.
1: No es veu. El dolor és un símptoma que és subjectiu. Que això no vol dir que ni que sigui inventat, ni psicològic, ni simplement
2: no, és
1: una cosa que tu estàs sentint, però és subjectiu i, per tant, no és mesurable, no?, amb una anàlisi ni amb una prova d'imatge, i, per tant, és un pacient que se sent incomprès. Llavors, penso que és un tipus de pacient que necessita molt, primer, sentir-se comprès, no?, que l'entens, que empatitzes amb ell, i després penso que el que és molt important és que entengui una mica la fisiologia del dolor. Per què tenim dolor? I quins components ens poden donar dolor? Això és molt important.
0: Clar, hi ha dolors que duren hores, dies, setmanes, però hi ha dolors crònics.
1: Hi ha dolors que són adaptatius, que són normals, perquè al final jo sempre... El primer que faig amb un pacient que ve amb dolor a consulta és explicar-li que el dolor és bo. I clar, això sempre se'm queda amb una...
0: No, ens desorientes.
1: No, perdona. El dolor... Gràcies al dolor, l'ésser humà sobreviu. És un sistema que tenim d'alarma que ens protegeix i al final és bo per la nostra supervivència i, per tant, és bo per nosaltres. Una altra cosa és que la sensació sigui desagradable, però el dolor és bo. El problema és que en la nostra societat el dolor està vist com algú dolent, no? Si tu poses ara la tele, veuràs... Entre les dues parts que està jugant el Barça, veuràs que hi ha quatre anuncis de diferents medicaments sobre el dolor.
0: Però al final, el que volem ho van lligant.
1: Volem a tota costa a eliminar el dolor. És el dolent de la pel·lícula, i quan no és així.
0: Però, Guillem, hi ha una altra cosa, i amb aquesta pregunta haurem de tancar ja la barraca d'avui, però la continuarem. No, ara imagina't que no sentíssim dolor. Què passaria?
1: Doncs tu ara imagina't que hi ha gent que neix a vegades amb aquesta alteració, que no sent el dolor. Tu imagina que ara mateix tu agafessis un apendicitis i no tinguessis dolor. Què et passaria? T'acabaries morint.
0: Exactament. Per això hi ha la part positiva de que el dolor doncs serveix per revisar...
1: El dolor, al final, és una part bona que ens ajuda a sobreviure.
0: Que passa que és molt incòmode, perquè si és crònica...
1: La febre també és incòmoda, però també ens ajuda a sobreviure. Al final, són coses que ens ajuden a...
0: Ens ajuden. Però més hi ha una artrosis, una artritis... Clar, hi ha enfermetats o trastorns que a vegades són difícils de portar a terme, no?, o de buscar un tractament per alleugerir el dolor,
1: sí,
0: oi?
1: Sí.
0: Bueno, doncs res, ens hem d'acomiadar, amics, amigues, nois, noies, seguidors... Encantat aquí, des dels nostres estudis, de fer cada setmana un temps de salut... amb nous coneixements, noves experiències. Avui hem gaudit moltíssim de la presència d'en Guillem i de les seves aportacions, i res, dir-te una altra vegada doncs gràcies per tot el que ens has ensenyat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me i per intentar divulgar aquest món de la fisioteràpia vestibular, que espero que us hagi servit per entendre una mica millor, i res, qualsevol que pateixi alguna o que coneixeu algú, pues que sapigueu que estem aquí per ajudar-vos.
0: I tant, perquè això fa poc, has dit 3 o 4 mesos. Gràcies, Eva, per acompanyar-nos. Des del
2: gràcies.
0: Punt de vista ens ha encantat també, i ens veurem properament, no?
2: I tant.
0: No desvetllarem el perquè. Sí, no,
2: exacte, ja us pareu.
0: Doncs res, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Guillem Josep, la Eva Sallés i a les vies del son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que no es pot passar per la vida sense dolor. El que podem fer és triar com fer-lo servir. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles.
8: Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
12: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
13: Notícies en xarxa.
14: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, un fenomen excepcional que no es tornarà a repetir fins al 2180. Milers de persones s'han concentrat en platges, turons, terrats, camps i espais habilitats, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El moment més esperat ha estat la fase de totalitat, quan el cel s'ha enfosquit sobtadament i s'han viscut moments de sorpresa i emoció entre els assistents. L'eclipsi també ha tingut un important impacte social i econòmic, amb hotels, restaurants i comerços de les zones amb millor visibilitat celebrant una gran afluència de visitants. L'esdeveniment ha permès, a més, impulsar activitats de divulgació científica i recerca, amb la participació d'experts internacionals a l'Observatori de l'Ebre. A Reus, fins i tot, persones amb discapacitat visual han pogut experimentar el fenomen gràcies a un sistema que transformava els canvis de llums en sons. No canviem de tema, i és que l'enorme expectació que ha generat el fenomen ha provocat també problemes de mobilitat. Les carreteres han registrat retencions quilomètriques a la P7 i la 2, mentre que els usuaris de la xarxa ferroviària han denunciat aglomeracions i retards en trens cap al sud. Mossos d'Esquadra demana ara extremar la prudència per tornar a casa amb calma i seguretat, i el Servei Català de Trànsit ja confirma les primeres cues en direcció Barcelona, a la N340, a la C31 i també a la P7. Recordem que per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat 500 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en aquest mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per AENA. Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. I un breu apunt abans d'acabar, un descarrilament de tramvia a Sant Just d'Esvern ha deixat dues persones afectades, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Es tracta d'una dona i un home que han estat atesos pels serveis d'emergències i traslladats en estat menys greu a l'Hospital Moisès Brogui. A l'operatiu d'assistència s'han activat tres ambulàncies del SEM i també hi han intervingut els serveis d'emergències i els bombers de la Generalitat. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
13: Notícies en xarxa.
15: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
16: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
17: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
18: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
17: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
19: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
17: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
20: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
21: No ho dubteu. Ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
22: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
4: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
5: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marta Giné-Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espart i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El Calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta Giné-Jané, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets, al contrari,

0: Puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
1: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80, que era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any dels anys ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir: això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que, en una situació professional complicada, diuen: ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia, en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament, com un pensa quan diu això. Ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
0: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
1: Sí, sí.
0: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils, no? Cada
1: sí.
0: protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada. No us podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I
1: sí.
0: N'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi a llavors i males herbes?
1: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són, més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure sí. si m'és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual li he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació: hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu: soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic: no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes, i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.

0: Realment, Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins. Sí, professors, alumnes, vull dir, aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit, sembla que com que és el temple del saber, ha de ser millor. És com el món de la cultura, com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
1: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder, i en el poder de la forma
0: Ara has
1: més
0: dit
1: vil, podríem dir.
0: la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
1: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques. Sí.
0: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàsia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom, que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta?
1: Ho he intentat, eh? He intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses i és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
0: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I tu i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante de boníssimes.
1: Sí.
0: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un rotulador amb una cartolina i la vaig penjar i estic, mira, m'encanta.
1: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número un. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
0: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
1: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? És un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, És que realment té raó si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
0: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tots cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
1: Exacte, seria això, eh? Seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
0: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge. I, a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
1: Sí, sí.
0: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Tenent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. Aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Ho estàveu esperant. Jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
3: Gràcies.
2: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
3: Exacte.
2: Si ha sigut una cosa superràpida.
3: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
2: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot, tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
3: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos. I, per tant, una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I, per tant, una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
2: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant també, vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
3: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliba Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el museu de l'exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim o teníem ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
2: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
3: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet, amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cauen molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny. Si fossin els nostres veïns, no ens caurien tan bé, segurament. Però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva, sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I, per exemple, l'obelisc que hi ha a París, dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I, per tant, ho han sabut fer molt bé i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni i quan hi viatges es nota.
2: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu. No us ho explicarem nosaltres. Ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter, també, eh?
3: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
2: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
3: Val.
2: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre el Bernat i la Berta.
3: Sí. Clar, aquí jo tenia...
2: Pobra Berta.
3: Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare. És a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat, perquè és la trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat, i l'he complert.
2: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
3: Si és gallo o gallina, ja veurem.
2: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents, ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
3: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert, una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem-ho, no?, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I en canvi, els bons, el bé, la bondat... No juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no?, tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em van explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt. No? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
2: No només viatgem a París, tornem a Acre, una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt, tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
3: Sí.
2: Però m'ha agradat molt.
3: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La Germandat de l'Àngel Caigut, com a llibre sol, com a llibre únic, no estava prevista una trilogia, i va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient. I vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això. Però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode. I, de fet, d'alguna manera sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació? Jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de la Batoliva, existien uns catalans fent croades de Ressanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
2: Tot ho trobes. Jo no sé com ho fas, però tot ho trobes.
3: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
2: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
3: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer-ho una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
2: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
3: Això es diu un spin-off, no?
2: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
3: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes.
2: Veus?
3: Però ja veurem.
2: Bé, però qui manes tu?
3: Creu tu. Aquí com molt negociem.
2: Això demanar...
3: Això demanar tu.
2: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
3: Bueno, però bastant.
2: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
3: Ben fet.
2: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
3: Sí.
2: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
3: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta, coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no? Al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i, en canvi, l'altre ho veu sovint, no? I, per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
2: Absolutament, tenir fe. Jo penso que salva moltes coses, no?
3: Sí,
2: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
3: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés. Jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domun, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no, dels jesuïtes, de les Vedrunes... Tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé, i per tant me les aplico en termes generals.
2: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna. No? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
3: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé... demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
2: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la. Eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
3: Sí.
2: Perquè a més dir que la segona havia sigut una bogeria de tensió. En aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
3: Home, i tant.
2: Valen la pena, segons quins sacrificis?
3: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni primer? Perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts. No? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts. No? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho. No? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si a més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de d'estar a tu mateix sempre, de a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
2: Bé, no anava per aquí la pregunta, en Jaume, ja. És molt diplomàtic, no. Perquè jo pensava, si explico masses coses, desvetllarem tot.
3: Digues per on anaves.
2: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet i totes les persones diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure-ho i escriure una quarta novel·la.
3: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no? És com jo me l'imagino. Potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé. Em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar. S'hi han d'anar. I per tant, he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls, però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
2: Si haguessis de fer un pacte amb el diable,
3: mm-hmm,
2: per quin motiu ho faries?
3: Ho faria ara mateix, uns quants, tinc una llista de temes.
2: Una llista de motius, si faries un pacte
3: i
2: amb el diable,
3: i a mi em sorprèn, zero. A mi, bueno, zero, no ho sé, a mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
2: sí, va,
3: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses, perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
2: Aquesta entrevista...
3: Bueno...
2: Oida, eh?
3: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
2: No ho sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
3: Jo tant que sé.
2: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
3: Home, som molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò, com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig, dic ja vaig nedar i ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li, és a dir... Les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem. Bueno, m'importen poc. Vull tenir un lloc on viure i estar, diguem. Però, no ho sé, hi ha moltes coses que... Feines d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo. I pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res. Dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer. no sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
2: Sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
3: Si m'ofereixen un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
2: Es deixaria temptar per un viatge?
3: Sí, i menjar.
2: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses, però reitero, és una absoluta aventura. Va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'Espasa del Rei, vosaltres decidireu.
1: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
4: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música. Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat o dedicarem el programa a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

In the house, there's a bed, and it lets me rest my head.

i en la nostra nòmina de perfectes desconeguts o perifèries hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Kampen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Kampen.

Andrea Bonkampen, nord-americana, i hem agafat ara un disc de l'any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt. Quan el 2013 vam escoltar aquest disco, que es deia Motke, ella és Carice Fozzo, i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals.

i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'Andrea Previn bueno, es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona. We've got in the bank, and you know the rhyme. How many more will it take to survive? Behind my

Es diu, o es fa dir, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debutes també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos, Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve, passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Sintonitza la música a Ràdio Arenys. Som la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera.

0: gent el critica, el senyala, però a ell importa un bledo. Sabeu qui és? Doncs és el Toni Rovira, que ens porta, com cada setmana, la secció del Toni Rovira i tu. Què ens portarà aquesta setmana? Toni, estàs per aquí o què? Toni?
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta?
0: Sí, mira, com esteu? Com estàs, Toni?
1: Joan, Asu, estava escoltant ara de fons el Joselito. Quins records,
0: ai,
1: no?
0: Ai, el Joselito.
1: I és que la vida és important també recordar.
0: I tant.
1: Viure el moment, viure el present, que és el que compta, no? I això és el que hem d'exprimir, però els records, si són bonics, també ens donen força
0: Clar.
1: I seguretat per poder caminar endavant, perquè aquest present sigui molt més millor. I estava pensant en el Joselito, a l'escoltar la seva veu. Quins programes que m'ha regalat. Quin gran personatge. Em sento immensament feliç d'haver pogut conèixer personatges com ells que són històrics en aquest país. El gran Joselito, un home petit però molt gran, de cor, de sentiments i de talent. El pequeño ruiseñor, mare de Déu. Després la vida el va castigar una mica, no? Perquè li va canviar la veu i no va ser tan favorable com era de petit, així com la Marisol. Va fer un canvi, però va poder seguir cantant i també tindre èxit ell, doncs, no ha sigut el mateix, no? Ja no va ser aquell Joselito que arrasava, que tenia aquella veu de ruiseñor. Però...
0: Doncs no.
1: És igual. Quedarà ser per sempre més el record d'aquelles pel·lícules del gran Joselito. Doncs procurem recordar. Recordar aquelles coses bones que cadascú de vosaltres heu vigut, segurament.
0: I tant.
1: Amb aquell pare, aquella mare, aquell amic, aquelles persones que heu conegut, encara que hagi sigut per un dia, i que van deixar aquell record imborrable en el vostre cor, que us van fer sentir, que vam estar davant d'una persona, li vam mirar els ulls i vam sentir tantes coses.
0: Ai,
1: vam,
0: sí,
1: com aquell que diu, penetrar en el seu univers, que és entrar en el seu món interior, descobrir la bellesa que hi ha interiorment a cada ser humà. Això és fantàstic, és imborrable. Això són records que a mi m'alimenten el meu jo i que em fan fer fort, valent i conseqüent.
0: Sens dubte.
1: Avui no podem estar d'una altra manera que només amb un missatge. Però és un missatge d'esperança, és un missatge d'amor, i és un missatge de que pensem qui som, què fem, a on anem i com podem mirar aquest present, però
0: ai, sí,
1: amb la força del passat i somiant amb un futur que arribarà feliç gràcies a aquest present, que ja ho és també. Bé, Catalunya, us estimo, Joan, Asu, Joan, ens tornem a trobar. Visca la Caixa Tonta, visca, com no, la xarxa. Adéu-siau, amics.
0: Gràcies, Toni. I nosaltres ens acomiadem, ja que parlaves del pequeño ruiseñor, del gran Joselito, doncs amb un fragment de Campanera, un fragment de la pel·lícula en la que trobàvem aquesta cançó ja tan mítica.
2: ¿Lo ve usted? Está deseando cantar. Pues se ha quedado ronco.
3: ¿Ronco yo? ¿Que esté mejor que nunca? Dejen ustedes la campanera para complacer a los amigos.
4: Eso no se hace.
2: Lo que no se hace es vivir a costa de un chiquillo.
4: Yo no hago daño a nadie.

Moltes gràcies, Reyer Sánchez, des de Princeses Poderoses, que la podeu buscar a TikTok, Instagram, com sempre, seguint de prop aquest reality que tant ens apassiona a tots. Y 4 años de l'inici d'Operación Triunfo.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: I avui a l'entrevista no tenim entrevista, sinó un reportatge que vam anar a gravar als càstings de la nova edició d'Eufòria. Estigueu atents i atentes, perquè comencem.

0: Família, som aquí al càsting d'Eufòria. Està a tope. Anem a fer un reportatge sobre el tema. Què us sembla? Vinga, som-hi.
1: Que sí, vaig passar el càsting final el 2023, sí. I res, soc d'Olot i ja està. Love to you, ooh,
0: love to you, oh. Doncs seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem?
2: Laura Ventura.
0: Laura, per què et presentes a Eufòria?
2: Perquè m'agrada cantar i sí, m'agrada cantar.
0: És la primera vegada que et presentes?
2: Sí.
0: T'has presentat altres càstings?
2: Mai, és el primer, sí.
0: Molt bé. I escolta, quina és la teva motivació principal per presentar-te?
2: Doncs transmetre emocions a través del cant.
0: Molt bé. I què cantaràs? A veure si, no sé, si ho tens clar o què faràs.
2: Una cançó d'Olivia Rodrigo que es diu Traitor i una de Judith Nederman que es diu Vinc d'un poble.
0: Molt maques les dues. Doncs que tinguis moltíssima sort.
2: Gràcies.
0: I que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.

0: res.
1: Així que, bueno, tinc 22 anys, he acabat ara la carrera de IES, la carrera d'Història de l'Art, i vaig a començar el màster de secundària, que va ser profe.
2: I faria lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca, haría lo que fuera por un beso.
3: Amb qui estem ara?
4: Amb Mariona Viladoms.
3: Mariona, d'on vens?
4: De Lleida.
3: Estem, recordem, aquí el càsting d'Eufòria. Quina és la teva motivació per presentar-te a Eufòria?
4: Bueno, em vaig fer cantar per presentar-me a Eufòria, ja que la gent del meu entorn no parava de dir-me que em presentés, que em presentés, que visqués l'experiència. I, bueno, pues ja que tenia la motivació de la gent de fora, del meu motor, doncs vaig presentar-me i vaig passar la primera fase.
3: Genial, doncs aquí estàs.
4: A donar-ho tot avui.
3: A donar-ho tot aquí, a full. I què cantaràs?
4: Cantaré la de Sort de tu i la de You Know I'm Not, ay, la de Valuby de Amy Winehouse.
3: Uau, tremendo. Moltes gràcies, moltíssima
4: moltes
3: sort.
4: Gràcies a tu.
3: Bon dia, amb qui parlem?
5: Hola, sóc l'Helena.
3: Helena, estem aquí al càsting d'Eufòria. I per què et presentes? Quina és la teva motivació?
5: La meva motivació d'entrar a Eufòria és, sobretot, aprendre com estar a la tele, diguem. Aprendre a ballar, a estar a un escenari, a millorar cantant, tot una mica...
3: Una mica de tot,
5: sí,
3: no?
5: Sí, l'experiència.
3: La que si t'has presentat a altres càstings, d'altres programes...
5: No.
3: La primera vegada.
5: Bueno, sí, un cop, fa molts anys, i ja està. Sí, no, d'aquest tipus de programes, molt poca experiència.
3: Bueno, no passa res, escolta, sempre hi ha la primera vegada.
5: Sí.
3: I què ens cantaràs? Què cantaràs avui aquí al càsting? Ho tens pensat o no?
5: Sí, havia pensat... Una de Joan Manuel Serrat, que es diu Menuda.
3: Molt bé, carai.
5: I una d'Ava, que es diu Thank You for the Music.
3: Que maques, les dues precioses.
5: Moltes gràcies.
3: No sé si vols cantar una estrofa d'alguna cosa.
5: Vale, va, canta la de Menuda.
3: Sí, sí, ja. Perfecte. La conec jo, eh?
5: Vale.
3: La conec. Endavant.
5: Pensa.

0: Uau, tens una veu molt dolça.
1: Moltes gràcies.
0: De veritat, ojalà que t'agafin.
1: Gràcies.
0: Tens un registre molt, molt guai.
1: Moltes gràcies.
0: Moltíssima sort i que vagi molt bé el càsting.
1: Gràcies.
0: Seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui parlem?
2: Jo em dic Jana Sales, tinc 21 anys i soc d'aquí de Barcelona.
0: Jana, per què et presentes a Eufòria?
2: Doncs per aprendre molt, per conèixer-me a mi mateixa, per conèixer gent del món de la música i per créixer com a persona, com a artista, sí.
0: Una mica de tot, no?
2: Sí.
0: I provar, no?
2: Que per també provar, està bé. Sí, sí.
0: I noves experiències.
2: Noves experiències, totalment.
0: I escolta, que cantaràs al càsting? A veure si ets ho pots dir.
2: Doncs en català he portat una cançó que es diu Nòmada, de Dala, que és un artista que m'agrada molt. I després Something's Gonna Hold On Me, la versió de la Cristina Aguilera, que és la meva cantant preferida.
0: Ah, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Com tu.
0: Que broma.
2: Sí.
0: Paraules majores, això, eh? Escolta, doncs moltes gràcies i moltíssima sort.
2: Gràcies.

0: Julien, com estàs?
1: Benvingut. Molt bé,
0: moltes
1: aquí a la Caixa gràcies.
0: Tonta.
1: Moltes gràcies.
0: Bueno, estem aquí als càstings d'Eufòria, nova edició. Déu-n'hi-do el que vas viure tu, l'anterior, eh?
1: Quins records. Em fa molta il·lusió venir aquí avui i espero que em convidaran més perquè seré eufòric tota la resta de la meva vida.
0: Tota la vida, això es porta a dins, no?
1: Sí.
0: Parlàvem abans amb l'Aina també, l'Aina de Silva, que també corre per aquí.
1: Sí.
0: I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina experiència. Què recomanes a la gent que s'està presentant ara? Que n'hem parlat amb uns quants, estan nerviosos?
1: Sí, això és normal. Què recomano? Dormir bé, no posar-se malalt i no, sobretot, dir que sí a tot, amb moltes ganes, bon humor i bona voluntat. Això funciona sempre.
0: I ara que... Julien, no pares tampoc. Vaig veient,
1: no
0: vaig
1: molt,
0: seguint.
1: No molt,
0: vas fent veritat. Concerts i molta activitat.
1: Bolos per tot Catalunya i Catalunya Nord. Estem creant amb un amic un centre cultural a Ribes Altes, un centre cultural en català. Encara no en puc dir molt, però és un projecte que tinc aquí al cor.
0: Que guai.
1: Tinc un projecte de pel·li que no puc...
0: No desvetllarem res.
1: No puc desvetllar encara, però també poso un peu cap a la comèdia, cosa que volia fer. I mira, coses, m'he de posar les piles per crear també, trobar temps per fer cançons, simplement.
0: També és important que et volem escoltar nou material.
1: Clar.
0: Doncs, Julien, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: I a seguir creant i fer coses, que no pares.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Aina de Silva, com estàs?
2: Doncs estic molt bé. Avui estic als càstings d'Eufòria.
0: Escolta, estàs guapíssima com sempre, eh? Deixa'm dir-t'ho. Perdona. El teu pare corre per aquí, ja l'he vist, que et segueix els passos.
2: El meu pare m'acompanya a tot arreu, pobret meu.
0: A tot arreu, com quan va venir a la ràdio.
2: Com quan va venir a la ràdio.
0: Que va ser més protagonista ell que tu, quasi bé.
2: Quina gràcia, sí.
0: Escolta, Aina, enhorabona per tot el que estàs fent. Ens estem seguint Eufòria Dance Kids.
2: Doncs
0: canvio
2: sí.
0: El nom.
2: Eufòria Dance Kids.
0: M'agrada molt.
2: Quina aventura. Ha sigut molt guai perquè, a més, per mi passar de concursant a presentadora d'aquest format, d'aquest programa que m'ha donat tant, és una bogeria.
0: Mira, oh, mare meva.
2: Sí. Bueno, una abraçada molt, molt, molt gran.
0: I què anava a dir-te també? Què és el que tens preparat?
2: Ai.
0: Tens preparat alguna cosa o no?
2: M'acabes de fer la meva pregunta preferida, perquè molt aviat trec música, estic molt emocionada, porto preparant els meus temes tot aquest any, així que molt atents.
0: Molt atents. Eufòria Dance Kids i també tenim el Super 3.
2: Exacte, segueixo el Super 3, segueixo el musical del Fil Invisible, fent música una mica tot arreu, ja sabeu que no puc
0: Nena,
2: parar.
0: No pares. Una abraçada ben forta i molta sort amb tot el que facis.
2: Gràcies.
0: Ja
2: adéu.
0: Doncs fins aquí el reportatge dels càstings d'Eufòria. Us deixem amb els eufòrics que ens van regalar a l'última final del programa aquesta versió del mític Eufòria de Lorin. I també doncs, seguirem la pista del concurs, com sempre, aquí a la Caixa Tonta. Vinga, seguim amb el programa.

0: Hola, sóc Omar Ribas i no us perdeu La Caixa Tonta. És brutal.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podríem posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Sí, Massumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR. I després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3. Vale?
0: Molt bé, Assumpta. Doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo... Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
0: Doncs fins aquí la Caixa Tonta d'estiu d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit d'aquest recull de millors moments de la temporada que us hem ofert aquesta setmana i esperem que la propera repeteixis aquí amb nosaltres. Res més per la nostra part, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve, si tu vols. Apa-li, vinga, que vagi bé.

0: preparats. El primero durante
1: Radio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.
2: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
3: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda. Que n'hi ha fins i tot al Magba.
4: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
2: Hola, Anna.
5: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
5: Va, sí, va, comencem.
4: Museu Particular.
2: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
5: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
2: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V... on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
5: Sí, una mica com ara, realment, no?
2: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però, és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
5: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa mapadrina tota la vida n'hi ha hagut a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
2: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
5: Ah, sí?
2: Et diré més. No és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
5: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
2: És català i és montblanquí, mal tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
5: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
2: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Mhm. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla dels cavallers medievals, d'acord?
5: Això em sona haver-ho vist.
2: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
5: Supersostenible.
2: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no les soldava. Sents, eh?
5: Vale, és la màquina, eh?
2: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna amb un blanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi amb un blanc i, doncs, evidentment,

0: Jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drugueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti. Patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre d'una cadena con eslabones indesunibles.
1: Que això serien les cortines de cadenetes.
0: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, uh-huh. Juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
1: Des de Montblanc al mundo, que fort.
0: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
1: Uau, brutal, eh? Quina història. Trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs, ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que

0: hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara, tots clar, molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou, doncs
1: ha quedat
0: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
1: artístic,
0: amb aquestes sí, cortines, sí. Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
1: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no soc montblanquina.
0: Ja a mi ja m'agrada, però...
1: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja te n'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna. Vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor, ho dic bé?
0: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
1: Correcte.
0: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, És una marca que ja té el seu bagatge.
1: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
0: És un sí però no.
1: És un... Sí, però no m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
0: Sí, al final, sí, com que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem dir, es poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
1: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I. I llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
0: Aquest sí, però no. Que...
1: Jo és que ja et veia riure i ja sabria com em deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
0: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés, no?, una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
1: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música, sí. Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Clar, que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chorla Jordan en lo pie. Pa moverlo como es chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la va guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa... Però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla...